0: I si estem escoltant aquesta sintonia, ja sabeu que és el que toca. Ens tocarà passar-ho d'allò més bé, fer una mica de riure i xerinola amb els nostres tribuneros, en Marc Gelabert i en Sergi Purcell. Clar que sí, home! Vamos! Ja estan aquí. Ja els tenim aquí. Escolta...
1: Ràdio.
0: Bueno, una mica, escolta, no només...
1: Para, todo, emoción.
0: Emoción.
1: Todo, las balas de oro, el mundial, uah.
0: Sí,
1: emoción.
0: Sí. No, però no, la gent sobre nosaltres no està parlant del balón de oro ni de la... No? Ni del mundial, sinó del porreo menta. Aquesta setmana està...
1: Vale, un moment.
0: Sí, aquesta...
1: Però qui parla? O sigui,
0: la gent.

0: Com es comuniquen els nostres oients
1: sí.
0: amb nosaltres?
1: A través de les xarxes socials, sí. Per el Frank, per Bradfust. Ens envien un Bradfust. Sí. Sí, per wifi.
2: Sí.
1: Ens envien un Frankfurt i allà diuen, pues mira, me ha gustado lo del porre o menta. Bueno, pues escolta, ho comentarem més, ho patentarem, perquè clar...
3: Ho has patentat, ja hi ha alguna marca que ja està estudiant, a veure com
1: es fa. Sí, ens... En Indonèsia, eh? Sí, diu, van allà, diu, què tenen per porre o menta? Doncs escolta'm una cosa... Jo us volia preguntar, aquesta setmana, clar, tothom està parlant, va sortir el president, vamos a pedir que no se haga más el cambio de hora, porque estamos cansados, no, escolti, portem tota la vida que ens diuen que aquest serà l'últim any que es canvia ja lo de l'hora i el que vol.
3: Però és que és veritat, estem cansats, hòstia, jo cada any he de canviar quatre rellotges a casa.
1: Quatre rellotges.
3: Ja estic cansat, jo que... Són d'aquests així analògics que s'han d'anar manualment canviant i ja, vale.
1: Et toquen
3: ja
1: el cucut, eh?
3: Ja et deixo ara jo aquesta... Sí, el cucut està boig, ja.
1: El cucut...
0: Jo ni cas.
3: El cucut ja no sap què fer.
0: Tot es queda igual, no fots ni cas.
1: Tu, o sigui, hi ha 6 mesos a l'any que vas bé de rellotge i 6 mesos a l'any que no vas, a, no vas bé?
3: Exactament.
1: Haces un càlcul.
3: Que arribo tard i 6 mesos de l'any que arribo bé.
1: Que arribes puntual. Diuen, però què t'ha passat? Diuen, porta una ratxa. No, és que no canvia, no canvia l'hora. A tu et toquen el cucut també, Sergi, dius?
3: El cucut de Sergi fa temps que no sona.
1: Fa temps que no sona aquest cucut, eh?
3: Sí.
0: Que... L'estic demanant per Reis, pel cucut.
1: T'has demanat un cucut nou, eh? Per Reis, allò que... Si toca l'hora adequada, pup-pup, surt de la capseta, fa la seva musiqueta i torna cap a dins, eh? Vull dir,
0: calcula,
1: ja és això.
0: Surà d'hivern, hora d'estiu, tu calcules, això és... Tecnologia. Vull dir,
1: això
0: no és ocorrent.
1: No, no. Això és...
0: Canvi d'hora, no sé què. Bueno, la tecnologia és la tecnologia. Vull dir, el reloj va així, pues yo lo dejo así... I s'ha acabat,
1: i ja està. Però jo veig un problema aquí, que és que si fan cas al president, que això encara està per veure, i tota la Unió Europea diu, pues sí, vinga, decidim que deixem ja aquesta... No canviarem més l'hora i deixem a los estados miembro, no a los miembros, a los estados miembro, que...
3: Sí, perquè,
1: no, ho dic perquè venim del cucut i ja ens liarem.
3: Sí.
1: Que cada estado miembro doncs decideixi amb quin es queda. Si es queden amb el d'estiu o amb el d'hivern. Llavors, clar, aquí tindrà... Clar,
3: Una disbauxa.
1: Vas a França i...
3: T'aniràs a un país que estarà a l'estiu i t'aniràs a un altre que estarà a l'hivern.
1: Exactament. O sigui, es quedaran a l'estiu o a l'hivern? Clar, els països nòrdics es quedaran a l'hivern, segur. I nosaltres jo crec que serem més d'estiu.
3: O no, perquè voldran una miqueta més de sol.
1: Val.
3: Així es quedaran a l'estiu.
1: Val, vols dir que per compensar.
3: Sí.
1: A veure
3: sí,
1: si tindrem ara a partir d'ara fiordos i aurores boreales i coses d'aquestes, Si ens van canviant el clima, tu imagina't com seria això. A mi la por que em fa tot això és que de cop i volta diguin, doncs va, sí, acceptem que us pugueu quedar amb l'hora que vulgueu, però, per igual com va passar amb la Lei Bosman...
0: Però los miembros.
1: Los miembros. Sí, no, això anava a dir, que cada miembro decideixi...
0: No, ¿los miembros o el miembro?
1: No, no, los, los.
0: ¿El miembro?
1: No, no, el miembro, deixa'l estar, no el toquis molt, que no deixa'l tranquil, aquestes hores. Però...
3: El miembro sempre està en horari de verano.
1: Sempre està en horari de verano.
0: Yo pienso que los miembros les puede afectar,
1: Sí, home, efectivament. Però el problema serà si cada miembro, és a dir, cada persona decideix, pot canviar l'hora. És a dir, si cada persona, com dèiem una mica, no? jo decideixo no canviar-lo. A veure si tenim mitja població que viu a l'estiu i mitja població que viu a l'hivern. Perquè, clar, diu, yo tengo que tener derecho como persona ciudadana europea de elegir el horario que quiero. Pues yo quiero vivir en verano. Bueno, escolti.
0: Però, un moment.
3: Bueno, seria bé, no? Tu? Però ara seria un caos a l'hora de quedar amb la gent, eh?
1: Home, clar.
3: Bueno, sí, tu què vius, a l'estiu o a l'hivern?
0: En la Índia, ahí venga mi pico, los tuk-tuk, venga mi pipi.
1: Tu imagina't que et diuen a les teves 7, saps? Diu, però la direcció, no, a les teves 7 és... O sigui, quedem a les meves 7 o a les teves 7? No, quedem a les... Clar, és que això serà un embolic i...
0: Clar, això sí que mola. Enemigo a las 3.
1: Sí.
0: A las 3 y 20.
1: Enemigo a las 3, sí, sí.
0: A
1: les 3
3: y 20, enemigo. Clar, sí. Aquí també, a l'estat espanyol seria divertit que cada comunitat autònoma decidís què vol fer.
1: Clar, t'ho imagina't.
3: Llavors, una comunitat que té una hora, com si viatgessis a l'estranger.
1: Sí, sí.
3: Mira, ara me'n vaig una hora menys.
1: A veure, Canàries ho ha tingut sempre, però ara t'imagina't que fos Canàries i Ses Illes, per exemple. Clar.
0: Ses Illes, està guai.
1: Sí, Ses Illes i les Illes Medes, també. Les Illes Medes...
0: Les Medes, un misteri, això.
1: Sí, sí.
0: Són Medes o Tebes?
1: Sí, clar.
0: Són Medes,
1: no, no. Tebes? No, serà una Meda, si això cadascú fa la seva. No, serà complicat.
0: El que anava dient, els membres o el membre és el que està afectat pel canvi d'hora?
1: Bueno...
3: Afecta en general a tot.
1: Afecta a tot.
3: La comunitat
1: membril. A tot, tot, sí.
0: Afecta al membre.
1: Sí, clar.
0: Al membre o als membres?
1: No, home, depèn de com ho miris. Depèn de si ho mires cap a dalt o cap a baix. Però escolta'm una cosa. Alguns anys havíem proposat, d'aquí des d'aquesta secció dels tribuneros, i com que era una bona idea, la podríem recuperar, si es podria canviar mitja hora només.
0: Però, un moment. Què diuen els streamers?
1: Els streamers, no ho sé què diran, els streamers que diguin el que vulguin, però per què no proposem això mitja hora? O sigui, canviar mitja hora. O fins i tot...
3: Allò... Ni per tu ni per mi, no?
1: Clar, o fins i tot, dèiem, Espanya, no? Comunitats autònomes. Doncs cada quart d'hora. És a dir, aquí tenim una, a Aragó són i quart, com si diguéssim, a Madrid són i mitja, ho fas verticalment, eh? A Astúries, tres quarts, i Portugal i Galícia, ja és la següent hora.
3: Sí, és una opció, sí.
1: Cada quart d'hora.
3: O el fet que cada mes es anés canviant un quart d'hora, fins
1: també
3: a arribar a l'altre canvi.
1: Això. Fer-ho més escalonadament,
0: O sigui, sí. Que ja de una hora menys en Canàries s'acabó, no?
1: No, seria igualment en Canàries una hora menys, però diríem 15 minuts menys Aragó. O direm, són les 3, 15 minuts menys Aragó, mitja hora menys a Madrid, 3 quarts d'hora menys a Astúries, a Cantàbria, i una hora menys a Galícia. Encenderíamos las luces de Vigo una hora más tarde, ¿eh? Encenderíamos el árbol de Navidad más grande del mundo, estaría una hora más tarde, ¿eh? Tu imagina't allà quina il·lusió. Bueno,
3: s'estalviaria una hora de factura de la llum.
1: Una hora de factura de LEDs, no? Vull dir que...
0: Bueno,
1: i si...
0: Què diuen els membres?
1: Bueno, de què? De l'acadèmia? O de...
0: Escolta, soy un poco preocupado.
1: A veure.
0: Porque hace tiempo
1: sí.
0: Que no trazamos el tema de las trazas.
1: Ah, això és veritat. És veritat que tenim molt oblidat el tema de les trazas. ¿Pueden
0: Porque
1: contener ya, trazas, les hores?
0: Sí. I dejo trazas.
1: Tu vas deixant trazas, per on vas?
0: Sí.
1: Perquè això és la trazabilitat que es diu, La traçabilitat no és l'habilitat de deixar traces, sinó que siguis rastrejable, com si diguéssim, no?
0: Ah, no. El nou currículum de l'ensenyança
1: està la traçabilitat, no?
0: Sí, els vectores o els saberes, ja no sé on està.
1: Val.
0: Està metido por aquí, seguro. Seguro que està.
1: Sí, sí.
0: Porque, vamos...
3: Ah. Hosti,
1: jo
3: pensava que
1: s'ha de
3: parlar de les
1: traces
3: de cafè.
1: Sí, no, les traces de cafè no, Marc. Les traces vol dir...
3: Vale.
1: Sí,
3: okay.
1: No, home, jo ara tinc una...
0: Sí, jo... Tota la puerta, sí? Ja traceas.
1: Ja traceas, sí, sí. O troceas, també, no? Clar, un pastís el troceas, també. Si el troceas, pot tenir traces o troces, o trozos. No, no, no ho tinc clar.
3: Trupagons.
1: Sí, exacte.
0: El tema quin era?
1: El canvi d'hora.
0: Sí, ja està. Ahí no hay trazas, ni trazas ni cartón.
1: Aquí, oh, sí senyor, amb el canvi d'hora no hi ha ni trazas ni cartón, eh? Aquí és, hem de passar tots per parlar-ho, eh? Com si diguéssim del canvi.
3: Ah, sí, no es pot fer, insumís horari.
1: Et anava a dir, es pot fer objecció de canvi? O sigui, insumís? Sí,
3: objecció de consciència de canvi d'horari.
1: Clar, però seria...
3: No vull canviar.
1: Inrello.
3: M'agraden molt les hores com estan.
1: Clar. Jo em sento, no?, la meva identitat, no?, ara que hi ha tanta... el d'això que cadascú es pot sentir com vulgui.
3: Tu com t'identifiques, amb l'horari d'hivern o amb l'horari
1: d'estiu? Clar, tu, jo m'identifico hivern, doncs llavors has de fer servir l'horari d'hivern.
0: Hawaii!
1: Ja. Tu, o sigui, si tu t'identifiques amb Hawaii, Sergi, perquè les camises el Sergi es podria identificar com a Hawaii, vull dir, té la doble nacionalitat, perquè el Sergi sempre va amb camises hawaianes. Llavors,
0: i me canvien l'hora, no?
1: Exactament. Tu, el teu rellotge pot anar amb l'hora de Hawaii.
0: Y están las palmeras, el sol, la playa, todo.
1: Sí, está todo. Sí. Lo tienen todo. Pues tú puedes ir a la hora de Hawái, puedes ir.
0: Clar,
1: tu arribes a l'hora que de Hawaii a la feina.
0: Sí, bueno, realment a Hawaii arriba o arriba més tard. Igual arriba més tard.
1: Bueno.
0: I poc a poc.
1: Ah, això sí.
0: Ah? Porque claro, allí estamos una mica perduts.
1: Bueno, però escolta'm una cosa, si tu...
0: Jo sí que al meu pub, anem-me al meu... Buah, aquello, con aquel vaso estilo hawaiano.
1: Con palmeritas, eh?
0: Con sabor a chicle.
1: Sí.
0: Que le meten ahí.
1: Sí, sí. Tu ja et veus, ja. Tu...
0: No, ja estic allà.
1: Tu ja estàs allà, escolta'm una cosa. I, però clar, això podria ser que algú digués, no, jo per la meva manera de ser, la meva hora de ser aquesta, com ho veieu? Com ho veus això, Marc?
3: No, bé, no, sobretot, jo crec que hauria d'haver-hi llibertat horària, llibertat horària, i per exemple, que jo soc heterohorari.
1: Heterohorari. Pues,
3: m'ajunto amb qui vull, no?
1: Sí.
3: Soc heterohorari.
0: Yo soy hijo de Einstein, todo relativo.
1: Todo es relativo, no, clar. Diu, jo soy einsteinista. Jo soy einsteinista, no? Com el Sergi Bruguera, no?, per exemple, o l'Àlex Corretja, sí, són einsteinistes, no?, en aquest cas. Ets einsteinista. No, està molt bé. Escolta'm una cosa, i quines més propostes podríem fer pel canvi d'hora? El canvi d'hora? Cadascú, per exemple, els partits de Lliga els pot jugar quan vulgui?
0: Cadascú no pot escollir l'hora que vol. Això què és? Llibertat?
1: Clar, llibertat horària.
3: Llibertinatge, és un llibertinatge, això ja és un caos horari.
1: El que passa és que aquest tema, en lloc de portar-lo... Aquest tema, en lloc de dur-lo a Brussel·les, es porta a Zurich, no?, que són els rellotgers, no?, a Suïssa.
3: Arreglen els rellotges.
1: Allà arreglen els rellotges. Això és a Zurich, a Suècia. A Suïssa. Sí.
0: Con la cultura cubana. Ostres, ¿a qué le quedamos? A las 2, y quedamos ahí en Cuba a las
1: 2
0: y era a las
1: 3
0: o a las
1: 4. Sí, clar,
0: bueno.
1: Hora cubana. Hora cubana, clar, és que és relatiu això.
0: A les 3 quedamos, soy inglés, a las 3. Pues a las 3 menos 0.
1: Clar, l'hora del té també varia ara, teòricament.
3: Qui ho té, això?
1: El Porreomenta. Si et prens la... O sigui, el tema de la infusió, a quina hora s'ha de prendre aquesta infusió?
3: És que la infusió em confon. La infusió...
1: Hi ha confusió, no? En aquest coinfunció, no?
3: Crea confusió.
0: Hemos quedado a las 13.
1: Sí.
0: Y son las... 12:59
1: Sí, però que va amb cèntims, també, aquesta hora.
3: Això és atòmic.
1: Sí, sí, sí, va amb cèntims, va.
0: Arribava.
1: Sí, perquè arriba abans, no? Sí.
3: Sí. Jo diria que els minuts de moment encara segueixen sent de 60 segons, no?
1: Bueno, els minuts de moment segueixen sent de 60 segons, Marc, però vés a saber si igual volen fer tants canvis.
3: El del Sergi arriba a 99.
1: Clar, i a veure una cosa, a veure si quan deien això de la reducció d'hores, la reducció laboral, Igual feien sí, això. O sigui, igual el que fan és que els minuts siguin de 50 segons.
0: Van canviant los decimales.
1: Canvien los decimales.
0: No és trampa. I si... Abogado!
3: I si no canviem l'hora, ja també serà reducció de jornada, això, o no?
1: Clar. Sí, sí. Depèn de l'hora que comenci.

0: Sis, perquè tu dius, imagina't que comences a les 8 i tu canvies l'hora durant el torn de treball. Òbviament avançaràs l'hora, no crec que ningú digui, doncs, a les 3 seran les 2, no.
1: Un any o más, tienes que pagar un año más.
0: Clar, clar.
1: Sí, sí. Han cambiado el horario.
0: Tu imagina't que, cada dia que vas a la feina, a les 2 seran les 3, de cop i volta... no, ja, a les 2 seran les 3. I clar, treballes una hora menys.
2: Ah, això de canvi d'horari, perquè clar, només és un dia, però es podria proposar que fossin més dies també, canviar
0: també, l'hora. També,
2: també. A conveniència.
0: Sí, sí.
2: A conveniència. A mi em convé ara canviar l'hora.
0: Cada dia, quan et despertes, decideixes si canviaràs l'hora.
2: O em guardo el comodín. Mira, no la canvio aquell cap de setmana, la canviaré quan em vingui bé.
0: Exactament.
1: M'encanta. Ja estic aquí.
0: Són hores de lliure elecció, no, en aquest cas?
1: En el País de les Meravelles.
0: Clar.
1: Estic en les hores, aquí estic al País de les Meravelles,
0: sí.
1: Aquí les hores són diferents,
0: clar, clar.
1: Me como un gripau...
0: Bueno, si comes un gripau serà com si fessis un porreo menta, també t'ho dic, que al final això acaba...
1: Un champiñón.
0: No, champiñón, sí. Vigila, perquè menjant, hi ha gent que menjant champiñón de cop i volta ha començat a tenir sorpreses. Doncs escolta, si cada persona pot triar l'hora, deies que el Sergi pot tenir 69 segons als minuts, no? Igual...
2: Sí, home,
1: puc canviar l'hora,
0: sí.
1: Biològica.
0: L'hora biològica, perquè tu et sents més d'hora, no?
1: Yo cojo el crono este, lo tiro para atrás.
0: Exacte.
1: Lo no acumulado.
0: Exactament.
1: Ah, tú rescindiste aquel año del cambio horario. Ah, pues ahora se lo tendremos que recuperar.
0: Clar.
1: Retroactivo.
0: Exactament. acumularàs pues, varios, una setmana retroactivament. I clar, doncs això, tu pots demanar en qualsevol moment el canvi d'hora, no? Igual que hi ha els dies d'assumptos propios, hi haurà les hores d'assumptos propios, no?
1: El millor era Michael Jackson.
0: Michael Jackson?
1: Sí, sí.
2: La que feia el pas enrere.
0: Ah, perquè feia el pas enrere, clar.
1: La càmera.
0: Sí.
1: La càmera que tenia...
0: Sí, clar, perquè
1: càmera...
0: tenia els peus a una hora i el cap estava una hora abans, no? Perquè es tirava allà enrere, allò que anava tirant...
1: La càmera hiperbòlica, esa... Buah, esa sí, sí que era...
0: Hiperbòliques, en aquest cas. Sí, sí, sí, doncs escolta...
1: vamos... És el kit.
0: Bueno, el kit era un altre, el kit era el del cotxe fantàstic, però bueno, sí, ja és això, ja ho teníem. En fi, doncs escolta, hem d'acabar de veure, si és una hora abans, clar, també la secció dels tribuneros també serà una hora abans, a veure si ens la canviaran d'hora. I...
2: Aviseu, que
0: no, clar, clar. No, jo us trucaré sempre una hora abans.
2: Això sí, amb el Sergi fas ben fet.
0: Sí, amb el Sergi sempre l'he de trucar una hora abans, perquè si no...
1: Piden l'habitació a l'hospital per ti i per a mi juntos.
0: Ah, mira, això estaria bé. Així ja, amb un que truqui ja parleu els dos. Mira, això també estaria bé. En fi, la setmana que ve més dels tribuneros. No sabem si serem horari d'estiu o amb horari d'hivern, però...
1: Hawaii!
0: Exacte. Ell va cap a Hawaii, això tingueu clar, Mar, més o menys... Sí. Exactament. La setmana que ve, més dels tribuneros amb Marc Gelabert i en Sergi Purcell. Que vagi bé, adeu-siau!
2: Me'n vaig explicar el cucut,
0: El cucut, vigileu el cucut!

Hola, David. Avui et vull parlar d'una de les fotografies més icòniques i alhora més terribles de la nostra història, la de la Napalm Girl al Vietnam. La recordareu? La recordaràs, una nena nua corrent per una carretera, cridant de dolor, la pell cremada pel napalm. És de 1972, però hem de parlar d'ella ara, el 2025, perquè tot i que durant 5 dècades l'hem vista signada amb un nom, el de Nick Wood, que és fotògraf de la Society

0: WordPress i que amb aquesta imatge, de fet, va guanyar el Pulitzer i el WordPress Photo, doncs ara està en dubte el crèdit d'aquesta imatge. I clar, això ha fet trontollar una miqueta al món de la foto. Un documental estrenat al Festival de Sundance ha obert la polèmica. I si Nikut no va ser l'autor real de la fotografia? No entrarem en gaire detall, per això està el documental, que per cert ho recomano, però parteixen de la teoria que en aquella mateixa carretera hi havia altres fotògrafs vietnamites i el combo tecnologia i recerca podria assenyalar que potser va ser un altre d'ells, concretament Nguyen Thanh Nghe, qui va fer la foto que va sacsejar el món. WordPress Photo ha decidit suspendre l'autoria i això, evidentment, ha obert un debat, no?, entre els que reclamen més garanties abans d'apartaut i altres que empatitzen amb aquest fotògraf que, en teoria, ha estat a l'ombra. Clar, jo em pregunto, com és possible que es mantingui un error així durant tants anys? I si pot passar avui, és possible? On era Nguyen Thanh Nghe? Per què no va dir res? I si tot plegat és cert, què suposa que no se't reconegui l'autoria d'una imatge, sobretot si és així, una imatge històrica? Són moltes preguntes, ho sé, per això he buscat ajuda en Joan Mateu Parra. Ell és fotoperiodista i sap com funciona tot plegat. Això és el que ens explicava.
1: És més difícil que hi hagi aquesta polèmica, perquè en el cas de que hi hagués, les metadades de la càmera ara diu amb quina càmera ho fas, amb quin objectiu ho fas. Si tens un objectiu que és zoom, aquesta foto és històrica, realment va canviar el curs de la guerra, perquè va fer canviar l'opinió de la ciutadania dels Estats Units. Els fotògrafs, bàsicament, ens dedicam a això per ensenyar al món el que passa, però el nostre dia a dia, evidentment, no és això. No? Almenys el meu i la majoria dels meus companys és fer fotos normals per informar la gent del dia a dia, i etcètera, etcètera. O sigui, una foto d'aquestes passa una cada un milió. Que te treguin aquest mèrit o aquesta autoria, o sigui, pot ser molt dolorós precisament per això, perquè passes tota una vida treballant per aconseguir una o dues d'aquestes fotos. Molta gent no aconseguim en tota una vida professional això. O sigui, jo no ho veig com important de que la gent sàpiga qui ha fet aquesta foto, perquè al final nosaltres treballem per contar una història. Ara bé, s'ha de protegir sempre a l'autor, sempre. En cas de dubte, s'ha de protegir l'autor. I s'ha de canviar també en molts mitjans de comunicació, o bueno, pseudo mitjans de comunicació, el fet del robatori de fotos, de no firmar correctament les fotos. O sigui, en teoria, no firmar les fotos amb el nom de l'autor, en teoria està prohibit.
0: I sempre que hi ha un embolic amb autories, jo necessito parlar de Robert Capa. Necessito reivindicar que darrere d'aquest nom no hi ha una, sinó dues persones. Sí, una de les figures més reconegudes del fotoperiodisme de guerra era en realitat un pseudònim compartit entre Gerda Taro i André Ernaux Friedman, una parella que, sota aquell nom i aquell personatge fictici, volien donar més legitimitat a la seva obra. Això està demostrat que va ser així, ho van crear junts, però encara trobem molts documents, articles, exposicions fins i tot, que vinculen Capa amb Friedman i s'obliden una miqueta d'ella, quan la veritat és que la mort d'un milicià, segurament la fotografia més icònica de Capa, podria ser obra de Gerda Taro. De fet, era molt habitual l'ús de pseudònims masculins entre les dones. Moltes reporteres i fotoperiodistes han fet servir. Per què? Doncs per poder publicar la seva feina, per ser visibles, per ser preses seriosament o directament per sobreviure. I aquí està el tema, perquè en ser autor d'una imatge hi ha una part de reconeixement de la feina, evidentment, però també és un tema de premis, és a dir, calerons i de copyright, més calerons, sí, però també de capacitat de decisió, perquè com a autor pots decidir qui i com pot utilitzar la teva imatge, entre altres moltes coses. Això no sempre ha estat així. Avui ens sembla natural trobar el nom del creador tot just al costat de la seva obra, però en el passat hi ha hagut obres sense signatura, obres orfes. Si pensem en les pintures d'Altamira, en aquells animals, no sabem exactament qui els va pintar. I segurament tampoc importava, no era l'objectiu. Si fem més recorregut històric cap enrere, el primer nom propi que trobem signant una obra és el d'una dona, molt bé aquí, Enheduanna, una sacerdotessa sumèria que al segle XXIII abans de Crist ja va signar les seves obres literàries. A la Grècia clàssica sabem, perquè ens ha arribat, que artistes com Exèquies escrivien en els seus vasos. Exèquies en va fer o Exèquies en va pintar. Veiem que l'autoria començava a tenir pes. A l'edat mitjana

0: Xana, això es perd. La majoria d'obres eren d'autoria col·lectiva o anònima. No existia un concepte de l'autor com a creador i propietari de la seva obra. Al Renaixement la cosa canvia. Tornen les signatures amb orgull. El m'he fexit, m'ha fet. I així fins ara. És clar que l'autoria de les imatges es troba ara davant d'una nova etapa que arriba, com no podia ser d'una altra manera, alimentada per la intel·ligència artificial. Perquè quan una imatge la genera una IA, quin és l'autor? La màquina que la produeix, la persona que escriu el prompt o potser ningú. Aquí ja no hi ha un botó que algú prema en un instant, sinó que és un procés nou que trenca amb la idea clàssica de l'autor. He volgut parlar amb Lluís Nacenta. Ell és investigador en el camp de la confluència de l'art i la ciència i ha comissariat exposicions pel CCCB. Ell ens ajudarà a entendre una miqueta més com està canviant el concepte de l'autoria en temps d'intel·ligència artificial.
1: Jo crec que és una bona estratègia aprofitar-se de l'aprenentatge de tecnologies anteriors. És a dir, imaginem el moment en el que es passa del dibuix o de la pintura a la fotografia. És fàcil imaginar que en aquest moment es podia qüestionar l'autoria de la fotografia.
2: I de fet existia aquest debat en aquell moment també.
1: Exactament, exactament. Però avui en dia no posem en qüestió l'autoria fotogràfica. Per què? Perquè han passat els anys i sabem que la tecnologia fotogràfica no és tan automàtica com semblava al principi, sinó que hi ha una cosa que és molt real i que és molt important en fotografia, que és l'ull, l'estètica del fotògraf. Ara amb la IA passa el mateix, que les imatges generades en IA tenen un grau d'automatisme tan gran que de nou tenim la temptació de dir no hi ha ningú a qui podem anomenar autor d'aquesta imatge. Però això és fruit de la sorpresa inicial d'una tecnologia espectacular que ens sembla que ho fa tot per si sola. És a dir, evidentment que suposa una transformació, la regulació a poc haurà de poder-se aplicar i en els propers 5 anys doncs tindrem el món de la fotografia i del vídeo en el que està clarament regulat i establert des del punt de vista cultural i dels llenguatges artístics per què es fa servir aquesta tecnologia i per què no. Avui en dia la legislació espanyola el que diu és que tu no pots entrenar un model d'intel·ligència artificial sense el permís exprés dels titulars del copyright de les imatges que tu estàs fent servir en la teva base de dades. Això és el que diu la llei. Jo crec que aquesta ara hauria de ser la lluita més important. És a dir, que no hi hagi grans companyies tecnològiques que escombrant internet fan un ús abusiu del treball de dibuixants, de fotògrafs i de creadors de tot tipus.
0: Doncs bé, David, amb aquest escenari que ens planteja en Lluís, jo poso aquí punt i final i m'acomiado fins la setmana vinent.
3: Quan cau la tarda, la brúixola d'estiu. Onda Cero Catalunya.
4: Els diners, ai, els diners. Mouen el món, diuen. Transformen, ens canvien. A tu t'han canviat la teva manera de ser realment els diners, Ferran?
5: A mi, bueno, crec que és una pregunta que no puc contestar. No? Si tingués més dels que tinc, potser em canviaria. Jo crec que no. Jo crec que no em canviaríem, però mai se sap.
4: Bé, avui us oferim una secció per tothom, diguéssim. Per qui té diners i per qui en té menys. Parlarem d'economia i finances. Estrenem una secció d'educació financera. Seguim presentant continguts de la brúixola d'estiu d'enguany i ara els portem una de molt cultural que s'explica millor entenent aquest espai com un escenari de micròfon obert. Sobre d'aquest escenari pujarem artistes de diferents disciplines i amb ells parlarem de les dificultats de començar a treballar en el seu àmbit, de l'estat de salut del sector.
3: La brúixola d'estiu amb Joan Valentín. Onda Cero Catalunya, la teva ràdio. Onda Cero Catalunya, la ràdio que t'escolta. Estàs escoltant Nits de Ràdio, amb David Cervelló.
6: Vais a ver cómo nos vamos a reír, a divertir.
7: Ojo, ojo.
8: Por mi hija, mato.
9: Oídos tots,
3: Celebrities.
10: I és que una setmana més ja ho tenim aquí, ja estem a punt, ja estem preparats perquè arriba l'espectacle, arriba el moment de passar-ho bé. És un show de varietats, però de varietats dins de persones que hagin passat pel món de la televisió. Són homenatges que fem, de vegades en vida i de vegades ja sense vida, les coses com són, però sempre gaudim moltíssim de la presència del grandíssim Robert Calvo! Sí!

0: David Cervelló, bona nit! Quina alegria estar aquí una setmana més, David.
1: A mi em pugen les pulsacions, eh?
0: Jo I tant, estic, a mi estic... també.
1: Oh, quina alegria, tu, escolta.
0: M'activa aquesta hora de la matinada, que és magnífic.
1: Sí.
0: Que, per cert, que d'aquí una estona, sí, saps on me'n vaig, David?
1: A veure.
0: No vull fer-te enveja, eh?
1: Mal, mal.
0: Però me'n vaig a París, David.
1: Toma!
0: Me'n vaig a París per un dia i poques hores més d'un dia, però serà un dia molt intens i molt interessant. Ja te l'explicaré.
1: Oh, que escolta, que està molt bé això, eh? Diu, mira, sí, m'he posat a París. No, no, no a París, a París s'ha posat de cop
0: i tinc la maleta feta i me'n vaig d'aquí unes hores. D'aquí res, un parell d'hores.
1: Molt bé.
0: Així que, abans d'anar a París...
1: No tenies res a veure amb lo de l'Uber i tot això, eh?
0: No, no,
1: ah, val,
0: no.
1: Val,
0: no. Jo saps que mai no he estat cleptòman, eh?
1: No, no,
0: mai,
1: no, no,
0: mai.
1: No.
0: Tinc molts efectes, però la cleptomania no és el meu. En fi, avui vinc a parlar-te d'una persona que per mi és realment molt especial, sí, per molts motius, però sí, el principal és perquè és de casa meva, és de casa, és de la terra, és del Berguedà.
1: Sí,
0: és una dona que és una estrella rutilant de la televisió, que ho ha estat durant molts i molts anys, en molts programes, que diguéssim que allò al qual es dedica, presumptament es dedica, no és el que se li dona més bé, sinó que el que se li dona més bé és passejar-se pels platós de la tele, fent show i fent el que millor sap fer, que és espectacle. T'estic parlant d'una dona que té ni més ni menys que 698 anys, David.
1: Què em dius?
0: Sí, sí, sí.
1: Ostres.
0: És la dona més longeva, la més antiga,
1: sí,
0: de la qual hem parlat en aquesta secció, perquè jo
1: home,
0: crec que potser
1: sí,
0: en alguna ocasió hem mencionat la Maria Branyes, que
1: sí,
0: és la...
1: Sí.
0: Està la catalana més longeva del món,
1: sí,
0: la dona més longeva del món,
1: sí, sí,
0: però ningú al món ha superat aquests gairebé 700 anys de vida de la nostra estrella d'avui, que no és ni més ni menys que una dona que de nom complet es diu Maria Aramis Fuster Rubio.
1: Home.
0: Per tant, avui parlem de la bruixa entre les bruixes, Aramis Fuster, que per si algú no ho sabia encara... És una dona que sí, que va néixer a Berga.
1: Oh.
0: Va néixer a la capital del Berguedà. I ho va explicar un divendres a la nit a Sálvame Deluxe amb Jorge Javier Vázquez.
2: ¿Dónde naciste, Aramis?
3: Uy, en un pueblecito,
2: en
3: una aldea.
2: ¿En una aldea?
3: Lejana, en una aldea lejana del Pirineo catalán.
2: En Berga, ¿no?
3: No, no exactamente.
2: Pero ahí cerquita de Berga, ¿no?
3: Sí, muy cerca.
2: Tú siempre tirando al monte.
3: Como
2: normalmente Aramis dice cosas que luego no cumple, ¿no? Por ejemplo, nunca iré al Sálvame, pumba. Me voy a suicidar, pum. Me voy a poner guapa para ir al Sálvame, tampoco.
1: Oh. Oh.
3: En
0: fi, ella ha visitat en múltiples ocasions el plató de Sálvame i també molts altres platós de la tele que avui explicarem aquí el seu pas per aquests escenaris televisius. Ella és no només una bruixa berguedana, sinó que és la creadora d'una religió, David.
1: Yep. Això poca gent,
0: ho pot dir,
1: eh? Lo dels 700 anys i lo d'haver creat una religió.
0: Bueno, també has creat una religió, que són els Cervelloniers, que
1: els
0: cada matinada estan a l'altra banda de la ràdio.
1: Sí, sí.
0: Allà...
1: Jo sóc també Robert Calver.
0: Estan esperant que arribi aquest moment, que és el moment més feliç del dia per ells i per elles.
1: Ai,
0: bon. I vaja, i són religió, són la teva religió.
1: Bueno, mira, ens fem companyia,
0: fidels,
1: tu. No,
0: aquí ningú,
1: a tots ens fem companyia. És com una comunitat,
0: sí,
1: diguem-ne.
0: Bé, doncs l'Aramis Fuster té una religió que va inventar ella, ningú li va posar el títol, eh?
1: Val.
0: Se'l va donar a ella a si mateixa.
1: Sí,
0: és la lideressa de l'aramlogia.
3: He creado mi propia religión llamada Aramlogia. Esto es la consulta privada donde yo recibo. Soy la máxima autoridad mundial en materia de ocultismo. Esta es un hechizo que yo he hecho para Belén Ojos de Sapo.
4: Me insultó gravemente.
3: Belén Esteban me ofendió muchísimo en un programa de televisión. Yo la incluí en mi libro negro. ¿No?
5: En este
3: no
5: libro
3: lo toques.
5: No se puede tocar.
3: Con lo cual, esa persona, hasta que no me pida perdón públicamente, nunca será feliz. Con este cuchillo es con lo que puedo cortar la energía positiva para convertirla en negativa. Sus relaciones sentimentales están por los suelos. Su familia la han abandonado. Se ha operado la cara y ha resultado un verdadero desastre. Quiero decir que... Porque a mí me ha dado la gana.
1: Ah, això no ho sabia
0: dir...
1: jo.
0: Si ella vol, et fot un mal d'ull,
1: sí,
0: que no t'aixequés en tota la teva vida.
1: Això ja m'ho imaginava, però vull dir que la cara de Belén Esteban era obra d'Aramis,
0: sí,
1: Fuster, això ho desconeixia absolutament, m'acabes de canviar. Vamos, m'has deixat impressionat.
0: Clar, jo sabia que la cara a Belén Esteban li va fer el doctor Ramon Vilarrovira, aquí a Barcelona.
1: Bueno, però...

0: que no sabies que fins i tot l'Aramis li va fer una cara nova, li volia fer una cara nova després d'aquella operació, que el seu parer no va sortir del tot bé.
1: Això tècnicament és fer-li una cara nova però sense violència, saps què vull dir? Jo quan diuen, té ara una cara nova, això vol dir que et volen fer mastegons.
0: Ara escoltarem aquesta pic, aquest xoc entre Belén Esteban i Aramis Fuster. De seguida ho escoltarem, però abans m'agradaria explicar-te que Aramis Fuster, tot i haver nascut a Berga, no és una dona de poble, no és una dona que no hagi viatjat pel món. Ans, al contrari, és una dona que, clar, amb 698 anys, excepte tu, s'hi ha voltat pel món i ha conegut persones.
1: Sí, sí, sí.
0: Fins i tot ha especulat que ella havia conegut a Jesucrist, però clar, no em quadren les dates, David.
1: Aquí hi ha un ball de xifres. O ella s'ha deixat més de 1000 anys pel camí,
0: o
1: estem a l'any 700 i pico i no ens ho han explicat bé, o aquí falla alguna cosa. Ens falta informació aquí, Robert, home.
0: En qualsevol cas, per sort, en els platós de la televisió sempre hi ha hagut un polígrafo que ens ha ajudat a veure-hi clar i a saber la veritat. Així es va enfrontar a les preguntes d'Emma García, Aramis Fuster, quan va ser interrogada sobre això, sobre si coneixia a Jesucrist.
2: A la pregunta, ¿has conocido a Jesucristo y al diablo?
1: Ey, mira, venga tú.
2: ¿En persona?
1: Venga.
2: Aramis, señores, ha dicho sí. Y el detector dice...
1: Que miente. No se podia saber, això,
0: Perquè no va calcular, ella no va calcular el tema de les xifres.
1: Clar,
0: tu no pots mentir si dius que tens una edat i després dius que has conegut a Jesucrist.
1: Clar,
0: aquí has d'anar una mica alerta amb la mentida. Què és mentida? Que hagis nascut fa 700 anys o que coneguessis a Jesucrist?
1: Sí, igual fa tot el pack sencer, diu totes les coses, diu, clar, és mentira perquè hi ha alguna de les coses que no és veritat. Llavors ja tot el pack queda mentira, vull dir que més a saber,
0: clar,
1: igual...
0: Un cop es va desinflar aquest missatge, aquesta mentida... Sí. De ser una coetània de Jesucrist.
1: Sí.
0: Aramis Fuster va agafar-se altres símbols mundials que l'han acompanyat al llarg de la vida. Jesucrist no va ser, però sí que ho va ser un home que està tancat en un castell i que va visitar una vegada per acudir a la seva boda.
1: Què em dius? A veure...
0: Sí, el conde Dràcula.
1: Què dius? No, home, no.
0: Sí.
1: Però seria Can de Mora o alguna cosa d'aquesta.
0: No. Vladimir Rakul, el conde Dràcula, sí.
1: Doncs a veure, escolteu-ho, perquè això necessito jo que m'ho expliqui, però poquet a poquet. Posem-ho a mitja velocitat, perquè si no, no m'ho crec.
3: Este es un velo que yo utilicé en la boda de mi amigo Vladimir Rakul, el conde Drácula. Estuve en su boda, sí.
4: ¿Cuándo?
3: No estoy loca. Yo soy muy mayor. 689.
4: ¿Y su madre Rita cuántos tiene?
3: Bueno, estoy en un plano...
1: Aquí l'han enganxat,
3: ...semejante al de Los Ángeles. Del espejito de Blancanieves resulta que es verdad.
4: ¿Escoba tiene?
3: Claro, yo ya sé quién es la más guapa.
4: ¿Quién?
3: Evidentemente, yo. Mira que foto más bonita. Me encanta la lencería.
1: Té mare, però no havia,
3: No tengo sombraga, porque no uso.
1: Aquesta informació tampoc no sé si era molt necessària.
0: Aquesta secció d'avui està sent molt divulgativa. Ens estem assabentant de moltíssimes coses de la vida de l'Aramis Fuster. La gent potser no sabia tothom que va néixer a Berga, que va conèixer presumptament a Jesucrist, tot i que després el polígraf ho va desmentir.
1: Sí, les dates es confon per les dates, devia ser una altra.
0: Que va al casament del conde Dràcula, que m'agradaria a mi veure aquell casament com va ser.
1: Imagina't.
0: Bueno, hi hauria, segurament, en aquell casament hi hauria moltes... copes d'aquestes de cava, però plenes de sang, no?
1: Sí. Bueno, gazpacho no n'hi hauria, perquè l'ai i tot això no el porten bé.
0: En qualsevol cas, ella no només ha estat una gran amiga de líders mundials espirituals, sinó que ha inspirat altres figures mundials, en aquest cas nacionals més que mundials, fins i tot figures que no són de carn i ossos, David.
1: A veure...
0: Perquè va estar el programa de Cristina Tárrega a Telemadrid, Territorio Comanche, i allà li van preguntar algunes coses, i entre elles la presentadora del programa, Cristina Tárrega, va decidir fer-li un comentari sobre la seva indumentària, l'aspecte que ha portat moltes vegades. Saps que l'Aramis és molt d'anar amb perruca.
1: Sí.
0: De televisió, mai l'hem vist, diguéssim, amb el seu cabell natural, fins un moment que ara escoltarem. Però ella va anar al programa de la Tàrrega amb unes trenes de colors. I la Tàrrega li podia haver dit que s'assemblava a la Lucrecia, no? La cantant. Doncs no, li va trobar un altre parecido razonable.
1: A veure.
3: Esto me lo quito y me lo pongo. Te lo puedo prestar cuando quieras.
4: Qué divertido es,
3: Divertido, mono, ¿no?
4: ¿Sabes quién pareces?
3: Pues no sé.
4: No,
3: la bruja.
4: Lupita.
3: ¿Quién es Lupita?
5: La de los Lunis.
1: Sí, señor.
3: Hombre, claro, es que tú no sabes. Tú no sabes que los Lunis están inspirados en mi persona.
1: ¡Ah!
5: ¿Me estás diciendo en serio?
3: Te lo puedes mirar. Tú miras en internet.

0: En aquest tall, sí, clar, precisament que era la presentadora clar, de Los Lunis.
1: Clar, clar.
0: En aquest tall, ella mateixa es delata. Ah. Perquè primer, la Cristina Tárrega li diu, ¿sabes a quién te pareces?
1: Sí.
0: A Lupita. I li diu, ¿quién es Lupita?
1: Clar, efectivament, efectivament.
0: I llavors ella li dona la volta i diu, hombre, es que Lupita, tú no lo sabes, pero está inspirada sí, en sí. mi persona.
1: I com ho has sabut de no saber qui era, a de cop i volta que saps que està inspirat en tu persona? Totalment. Aquí l'has enganxat, eh? Aquí has fet una mica d'abogado de... Diu, no hay más declaraciones, su señoría, eh? Aquí ja l'has enganxat,
0: sí,
1: allò.
0: Sí.
1: Eh? Ostres,
0: ella s'enganxa els dits contínuament, perquè, clar, n'explica tan grosses que la meitat o tres quarts no són veritat. I a mi em fa molta gràcia que ella mateixa es contradigui en les seves declaracions en un mateix tall de veu.
1: Sí.
0: Ai, bé, bo. Estem amb l'amiga del conde de Dràcula, de Jesucrist, la dona que ha deixat, diguéssim, com a llegat en aquest món un dibuix animat, un ninot de felpa, que és la Lupita de Los Lunis. Però no només això, David. No. Tu a les nits, a vegades, abans de fer el programa, agafes aquella tassa que tenim tots pel Colacao.
1: Sí,
0: em sap greu dir marques, però és el Colacao.
1: Sí, bueno, sí.
0: O aquell got de la Nocilla al que li hem donat una aigua i el fem servir per tot. Doncs ella no fa servir aquell got de la Nocilla que després acabes... No. Ella fa servir pel Colacao de mitjanit el Sant Grial.
1: Però què dius?
2: Yo quiero que aclares una cosa que es que me tiene sobrecogido.
3: Ay,
2: que es una investigación que tú cuentas que has hecho sobre los templarios.
3: ¿Sí?
2: Que ha conducido a que descubras y que tengas en tu poder...
3: El Santo Grial. En este momento yo acabo he terminado porque desciendo de un caballero templario,
1: ¿vale?
3: Que a vosotros os parezca esto pitorreo, y reíros que seguramente no sabéis ni de lo que estoy hablando.
1: Home, però a veure. Si té més de 700 anys...
0: Ah, aquí està.
1: I és descendiente d'un caballero templario, jo ja m'estic marejant, ja no la ubico, ja no sé... És atemporal, aquesta dona.
0: Però, clar, té una edat molt llarga, té molts anys...
1: No, que la té molt llarga ja t'ho dic jo, però...
0: Però, clar, els templarios són del 1118.
1: Sí, sí, no pot ser.
0: Ell encara no hi era, el 1118.
1: Igual era un templario llarg, també, que també...
0: Sí, segurament.
1: Mare meva.
0: Bé. Sigui com sigui, és una dona que ha conegut a les persones més importants del món. Els cavallers templarios, el conde Dràcula, Vladimir Racul, del qual va presenciar el casament, Jesucrist, que ella segueix insistint que el polígraf pot dir el que vulgui, però ella ha conegut a Jesucrist. Perquè, a més, et diré una cosa i t'explicaré una anècdota per la teva audiència, que això és meravellós.
1: A veure.
0: Ella t'explica que ha vist gent... que es demostra que no ha vist, i també t'explica que té uns poders sobrenaturals que no exerceix. I ara et diré el que va passar una vegada a Berga, precisament, perquè jo vaig estar molts anys a la televisió de Berga, director de la qual era el cosí d'Aramis Fuster.
1: Ostres!
0: En Josep Siles, Rubio. I una vegada va venir a visitar-nos a la tele perquè li fèiem una entrevista al Canal 4 Berguedà Televisió. I teníem uns estudis que el timbre de la porta... era de llum, per no molestar amb el so del timbre, era de llum. I ella no va veure l'interruptor del timbre. I de cop i volta vam sentir que algú donava cops a la porta, vaig anar a obrir, i ens va dir, hola, a veure, porto molta estona aquí a la porta. Jo les portes les atreveso.
1: Ostres.
0: Però no ho he fet per no impressionar-vos. Per això he picat a la porta.
1: Ostres.
0: I clar, et quedes congelat en aquell moment.
1: Sí, sí.
0: Quan Aramis Fuster et diu que travessa portes i parets.
1: Mare meva.
0: I penses, i per què no ho has fet?
1: Sí, sí, per què treballes Segurites Direct o alguna cosa d'aquestes?
0: No, però si pots fer una cosa... Fes-la.
1: Sí, sí, sí.
0: No et quedis aquí una hora pel plantar davant de la porta.
1: Sí. Avui no ho he volgut fer perquè no fardar una mica, no? Però bé que ho estàs dient, no? Per tant, home, si ho saps fer, fes-ho i ens quedarem impressionats.
0: Ara, a més, que la vaig veure una vegada, no al vell mig de la plaça, però als voltants de la plaça de Sant Pere de Berga, en plena Patum, vestida amb un mono de lleopard... rapat el cos de l'icra, que és una indumentària perfecta per anar a la Patum.
1: Sí, gens incendiable, eh?
0: Gens. Acaba de l'icra, tota sencera.
1: Ai,
0: bé, Aramis Fuster és una dona que als platós ha explicat totes aquestes peripècies vitals que ha tingut amb el conde Dràcula, amb Jesucrist, amb la Lupita de Los Lunis, amb tot aquest personal que l'ha envoltat al llarg de la seva vida. Però també ha tingut moments molt durs, l'Aramis Fuster, quan la van acusar d'estafa. Li van demanar 80.000 euros, va anar a judici.

0: Onda Cero Catalunya, la música.
1: Estàs escoltant Nits de Ràdio amb David Cervelló.
2: I és que ens estem passant d'allò més bé a Nits de Ràdio. Abans de la pausa, en Robert Calvo doncs ens estava explicant Vida i obra d'Aramis Fuster, nascuda a Berga, sí, lideresa d'una religió que potser no té el carinyo de tota esta gente, però que no. Sí que té, home, té parròquia, ha conegut, ens deia en Robert Calvo, personalitats, riu-te'n del Forrest Gump, vull dir, sí, aquesta persona ha estat a tot arreu i s'ha ficat amb uns quants d'això, no? I com a màxima representant també de l'ocultisme, que com diria el mago Fèlix, a veure, bé, aquesta dona ha estat en l'ocultisme, però hi ha la màgia blanca, que és mucho mejor que la màgia negra, però bueno, encara aguantem els dos, està l'Aramis Fuster i el mago Fèlix, que tenen un canal ara en Instagram.
3: Dir, el mago Fèlix, com a mínim, diu la seva edat real.
2: 90 i pico d'anys que té.
3: Clar, sí. Però el DNI de l'Aramis Fuster, que deu tenir DNI, evidentment,
2: sí, bueno,
3: deu posar una altra cosa, perquè...
2: Deu tenir un papiro.
3: La realitat s'imposa. Ella deu pensar que porta 698 anys aquí a la Terra.
2: Però pensa que la partida de naixement deu ser en jeroglíficos. Deu ser està fet en papir.
3: S'ha reencarnat després.
2: Esclar, és Cleopatra, segur.
3: És la mateixa ànima, però amb un cos diferent.
2: No ha anat de millor. Bueno, és igual. Sí, vull dir que això que ha agafat aquest, però escolta, que Déu-n'hi-do. Home, jo et dic una cosa, ja m'agradaria estar a mi com ell als 700 i pico d'anys.
3: Home, sí, això també t'ho dic,
2: Home, sí. Està molt bé pels 700. I a partir dels 600 ja la pell...
3: Hem descobert que en aquests 700 anys de vida que té ara més Fuster ha pogut fer moltes coses, entre elles conèixer Jesucrist, que és un home que va estar aquí en aquest món suposadament fa 2.000 anys, més de 2.000 anys.
2: Sí.
3: També ha creat l'aramologia, que és la seva pròpia religió. Ha conegut Dràcula, Vladimir Racú, el casament d'aquest home.
2: Vladimir Racú és de la companyia, no? És de la competència, vull dir, no? Vladimir Racú...
3: És la persona que ha inspirat Los Lunis, Lupita de Los Lunis. No és Lucrecia com creiem fins ara.
2: No.
3: Té en el seu poder el Sant Grial, i es fa un colacau les nits amb el Sant Grial.
2: Poca cosa. El fa servir pel gazpacho, també.
3: Ah, i una cosa que no he explicat. Ella, quan va començar tot el tema del Pujol, del cas Pujol... del cas del president Pujol, ella va dir que ella tenia molta informació perquè havia estat amb un home molt poderós de Convergència i Unió i que tenia molt bona relació, ella va dir, amb Prenafeta i Alavedra.
2: Ostres.
3: Els homes forts de Pujol.
2: Sí.
3: Va dir que ella callava més valia més pel que callava que pel que explicava.
2: Home, això ho deia el Peñafiel i al final ho va acabar explicant tot, el Peñafiel, t'ho dic,
3: En qualsevol cas...
2: Por lo que hablo, que por lo que callo.
3: Un dia parlarem de Peñafiel com a tele.
2: Ai, sí, per favor.
3: Però
2: hablemos de Letizia.
3: El que podem concloure avui, com és... don Jaime, buenas noches, ¿cómo es?
2: No quiero hablar de Letizia, que siempre me está hablando de Letizia. Yo quiero hablar del príncipe Felipe, del rei Felipe. Mare meva.
3: La conclusió de tot aquest resum de la vida i miracles de l'Aramis Fuster és que, en realitat, David... No és vident. No és vident i ho va demostrar també el plató de Cristina Tàrrega.
4: Una vident que no hi veu clar.
5: Yo quiero, si me permites, comunicar...

0: algo muy importante.
1: Vamos allá, ¿no?
0: Tú sabes que yo tuve un intento de suicidio.
2: Sí.
0: Y a partir de entonces, mis facultades paranormales se vieron aumentadas, diría yo, de una manera espectacular.
3: Acojonado estoy, ¿eh?
4: Aramis, ¿cómo estás?
0: Pues aquí sentadita, con esta maravilla de mujer.
2: ¿Qué quieres saber, cielo?
4: Mira, pues un poquito de la familia, ¿vale? Y de trabajo y amor.
0: Con respecto a tu familia, no te quiero hablar en público.
5: Pues muy bien.
0: Quiero que seas muy, muy, muy controlador con el dinero.
6: Porque hay crisis.
0: Creo que sería muy conveniente que te dosificaras, pero dosifícate también en el matrimonio, ¿ok?
4: Es que estoy más soltero que la una, por eso te lo digo.
7: Le damos un aplauso y le dejamos que se vaya.
2: ¿Quieres saber, cielo?
4: Mira, pues...
8: Es maravilloso.
9: És tan meravellós que en una altra nit de Sálvame Deluxe, Lídia Lozano li va dir el que pensa tota Espanya, que sí. És que és una estafadora. Pel que fa a l'evidència, no pel que fa a l'espectacle. Mm-hmm. Pel que fa a la parapsicologia, sí, i l'evidència, sí. És evident, que és una estafadora, una farsant. I ella sempre té una resposta per tot aquell que es posa amb la seva vida i la seva carrera.
8: A veure.
10: 30 años estafando a gente que le has echado las cartas y que ha habido dos cadenas, una y la otra, pagándote por tener una línea telefónica. Y tú has estafado a gente que está deprimida y que quiere saber si... Hombre, claro... Y tú eres una estafadora.
11: Eso es un golpe muy bajo.
10: Tú eres una estafadora.
0: Mira, ¿quieres que te diga?
10: Y hay mucha gente...
0: Voy a soltar finalmente el apodo que te tengo.
10: Venga, venga, venga. Venga.
0: La chupapó.
12: ¡Home! ¡Home! Escolta. ¿Qué diu? Aramis, què ha passat amb lo bé que anàvem, amb lo bé que anàvem.
9: Jo crec que ens hem de quedar amb aquest concepte com a insult per proferir a qui, vaja, a qui s'atreveixi a posar-se amb nosaltres.
12: El que passa és que, clar, serà... Bueno, això d'això l'acusa, però en qualsevol cas té el cariño de tota esta gente que tu no tienes. Vull dir que, clar, home, clar que té el cariño després, bueno, és igual.
9: Ara és vostè, sens dubte, un dels grans personatges d'Espanya i, vaja, pels berguedans és com un emblema d'aquella terra.
12: Un personatge que, com sempre diem aquí, les celebrities, formen part, en aquest cas, de la banda sonora, no? de la nostra vida, no? dels records de la nostra vida, i que en algun moment, i això és un mèrit que té extraordinari, és un gran personatge. Ha creat una figura...
9: Sens dubte, és una celebrity com poques.
12: Exactament, vull dir que és indiscutible com a referència, que no tothom ho pot dir, i quants d'ara voldrien tenir la fama, és a dir, que vagi on vagi, la gent la conegui. Per tant...
9: Jo me la imagino, perdó, ja dic, a les nits allà a la taula de la cuina, com fem tots i totes, amb aquell colacao, amb galetes...
12: Sant Grial.
9: Dins del Sant Grial.
12: Sant Grial, és que clar... Vull dir, si té els poders que se li suposava a la pel·lícula de l'Indiana Jones, cada cop que veu d'allà, rejuveneix, clar, així pot aguantar tants anys. Així pot viure 700 anys. Meravellós. Ha estat un plaer poder estar una setmana més amb el grandíssim Robert Calvo, a qui agraïm moltíssim la seva presència, i fins la propera setmana.
9: Meu, David.
12: Que vagi molt bé, fins la propera setmana.
9: Un petonet.
12: El teniu, ja sabeu, en bones mans, que estem aquí on de cero, estem en bones mans, amb Robert Calvo.
9: Gràcies, guapo.

Sempre que algú diu, bueno, per exemple, no et toca la loteria, no? Doncs sempre es diu allò de que, bueno, que almenys tinguem salut, no? I molts cops entenem la salut com la manca de malalties, de coses complicades, i evidentment és així, però també la salut, tenir una bona... Un bon

0: benestar té molt a veure amb el fet de no sentir dolor, perquè el dolor és el que ens incapacita en moltes ocasions. I per això hi ha molts professionals que ens parlen de la importància de comprendre el dolor i d'intentar, doncs, ficar totes les eines possibles per alleugerir-lo al màxim possible, al marge del diagnòstic del que generi, no? I a motiu del Dia Mundial contra el Dolor, doncs hem pensat que estaria molt bé poder parlar amb l'Olga Borau, que és fisioterapeuta i doctora en Ciències de l'Activitat Física i de l'Esport, màster en esport sostenible i benestar. Moltíssimes gràcies per passar pel programa, Olga.
1: Hola, gràcies a vosaltres.
0: Ella és docent també del grau de fisioteràpia de la Facultat de Ciències de la Salut del campus de Manresa, de la UBIC, UCC. I aquí, Olga, el que és important i el que cal que tinguem molta consciència és de no infravalorar el dolor. És a dir, entendre que és una cosa que la gent no se l'ha de quedar. No ha de conviure amb el dolor per se, sinó que ha d'intentar, doncs, poder trobar-hi una solució, no?
1: Sí, correcte. És que vivim en una societat que a vegades ens hem oblidat del que és sentir-nos bé, no? Anem arrossegant moltes coses i les arrosseguem nosaltres i no les diem en veu alta, o com que l'entorn ja és una cosa normal, doncs bé, ja em deu tocar, no? Ja em toca. Clar. A vegades la frase és aquesta, m'ha sortit així.
0: Jo entenc que és com tenim un percentatge de... Bueno, és normal, no? Entren dins de... Són coses de l'edat o són coses de l'activitat física que faig, laboral, afectiva, etcètera, no? De situacions de la vida, i que ja és normal que em faci mal, no? Però, clar, aquí ja tenim un problema de que ens costa. Comenteu que una de les problemàtiques ve precisament en que expressar el que és tinc dolor, no? Que és molt subjectiu, no?
1: Clar, el dolor al final és una experiència personal. No podem dir qui té més o menys dolor perquè és individual i absolutament això, no? De la persona, com ho sent, com ho viu. Llavors, parlar-ne fa també evidenciar una sèrie de coses, i no parlar-ne també és una altra manera de viure aquest dolor, no? Mm. I sobretot a l'entorn que tenim o la situació social, persones, tot el que tenim al nostre voltant influencia moltíssim, no? També la nostra vivència del dolor.
0: Uh-huh. Nosaltres tenim aquí el programa una companya que té problemes de dolors crònics, incapacitius pel tema laboral, i un dels problemes principals amb el que es troba és que sembla que tot vagi a buscar un diagnòstic, no? És important trobar el motiu, evidentment, però mentre es troba aquest motiu, hem d'entendre que això ja està sent incapacitador, no? I això són coses molt complexes, no?, d'entendre, i que cal que li donem veu, no, Olga?
1: Clar, és que més enllà de qualsevol consulta mèdica, evidentment, amb el professional sanitari en el qual s'està duent a terme tot el seguiment i tractament de les causes possibles d'aquest dolor, això no ho descartem mai,
0: exacte.
1: És evident que això hi és. Hi ha l'altra part, que és la vivència pròpia del dolor. Mm. I el que sabem, i la ciència sap perfectament, és que el fet com afrontes aquest dolor, el fet com el vius, el fet com fas les coses malgrat el dolor, són superimportants a com percebem també aquesta experiència, que pot ser molt més elevada o molt més intensa si no trobem aquests punts de suport i de reconeixement del nostre entorn. I a vegades aquesta modulació d'aquesta sensació del dolor depèn sobretot també d'això, no? De com ens acompanyen, de com el podem expressar, de com podem fer malgrat el dolor. I això és molt important d'entendre-ho.
0: Exactament, malgrat el dolor, perquè em recorda, Olga, una mica el que passa amb l'ansietat, no? que en molts casos l'ansietat doncs, és impossible d'eliminar, perquè fins i tot té un punt de necessitat. El problema és quan aquesta ansietat doncs, és incapacitant, no et deixa fer coses, i aquí és quan s'ha de, quan ens hem de posar més activament. El dolor, clar, i clar que pots seguir, en molts casos, en d'altres no, doncs seguir treballant, etc. Si ningú diu que deixis la feina, sí, ho pots fer. El problema és que tinguem eines, no? Que tinguem formes de poder doncs, accedir als professionals per poder trobar mecanismes que ens vagin anant bé. No? Això és, hauria de ser com hem d'empoderar el fet de no patir dolor, no?
1: Correcte, clar, és que vivim això, no? La societat de la pastilla. La pastilla m'ho traurà tot. Mm-hmm. I no tot s'explica amb la pastilla. Moltes vegades aquesta experiència no sí té a veure amb alguna patologia que s'explica amb el propi cos, la biològica que diem,
0: sí.
1: Però en moltes altres hi ha tot aquest entorn de la persona psicosocial que exacerba moltes coses, no? I el fet aquest de que una persona pugui comunicar i que se senti acceptada i validada amb aquesta percepció farà que la situació d'estrès que aquella persona sent disminueixi. I només així ja fem baixar aquesta sensació de dolor.
0: Clar, perquè tota aquesta sensació va sobre un dolor que és real, físic, no? I a partir de tot això són capes que encara fan... És com posar el dit a la llaga, no? És a dir, que encara fa més... Ho dificulta més, no?
1: Clar, és que el dolor, al final, pot influir de moltes maneres. Hi ha gent que, malgrat el dolor, té una vida més o menys, diríem, normatitzada, per dir-ho, fiquem aquesta paraula.
0: Sí.
1: Però altres veuran influït el seu aspecte més social en l'entorn laboral, que dirà, ostres, doncs no puc fer tot això, el dolor no em deixa fer tot això. Si en el teu entorn laboral no et fan un, no sé com dir-ho, un acompanyament, de dir, pots fer això, anem a buscar altra manera. Sí. Al final, a lo millor, ja fec un exemple molt enllà, això pot repercutir en una pèrdua de la teva feina.
0: Sí.
1: I això pot repercutir en un tu sentir-te que no ets una persona prou vàlida per...
0: Aquí.
1: I això, al final, no deixen de ser amenaces i amenaces que el teu cos va agafant, i aquell dolor és una espiral, més que un cercle, que va ser una espiral, no?
0: Sí,
1: que porta a empitjorar i empitjorar. I a vegades és tan simple com validar, de dir, d'acord, jo això t'escolto i intentem veure per què ho sents així, i intentem veure quines eines i recursos tenim per poder afrontar tot això.
0: Em sembla molt, molt interessant això que ens expliques, Olga, perquè caldria que els professionals poguéssiu com emetre per entendre'ns, clar, parlant, entenent la subjectivitat, però entenent poder emetre doncs, uns certificats per ajudar a comprendre aquestes situacions, perquè laboralment, i aquest és un problema que anaves apuntant ara en el que ens deies, Olga, tenim massa associat a l'èxit, no? A treballar sense fi, no? És a dir, a lluitar, tienes que luchar por tus sueños, i totes aquestes coses, que està molt bé sobre el paper, però sempre i quan, o allò que es diu de ser la millor versió de tu mateix, sempre i quan allò no afecti a la teva pròpia felicitat, no? Perquè si estàs... és a dir, és anar tirant amb una motxilla que pesa moltíssim, no? I que, va, jo puc amb tot, perquè aquesta competitivitat no em puc mostrar feble, no? I aquest problema de no poder sentir-nos febles, perquè és com una debilitat, en lloc de simplement com una característica, no? Que, mira, jo és que puc rendir molt, però no puc aixecar el cap pes, per exemple, no? O puc rendir molt, però necessito estar asseguda, o puc rendir molt, però necessito que alguns dies pugui teletreballar perquè em canso més si em desplaço. Aquestes són els elements que hauria de portar a l'entorn laboral i familiar, no?, per exemple.
1: És molt complexa, perquè tornem-hi, al ser una experiència personal i absolutament individual, clar, certificar que el meu color blau,
0: t'entenc,
1: per dir alguna cosa,
0: el
1: blau del cel que jo veig és diferent que el teu, segur, no?
0: Clar.
1: Llavors, hi ha coses que... Però simplement és escoltar-nos.
0: Sí,
1: jo crec
0: sí.
1: que en els professionals de la salut el que hem de tenir és espai per escoltar, per validar, per donar aquesta veu a la persona que expliqui com relat, perquè... És això, torno a dir, al final tenim moltes situacions estressants al nostre dia a dia, ja sigui perquè no arribo a la feina, perquè no seré bo fent això que deies de la competitivitat, perquè no seré un bon puntal de la família, perquè no podré sortir amb els amics, perquè... I tot això són inputs que ens anem posant al damunt sense voler-ho, perquè és la vida que vivim, I totes aquestes situacions estressants, i això aquí la ciència ens ho dona, pesen molt davant d'aquesta augment de la sensibilitat d'aquest dolor. Llavors, si som capaços d'eliminar aquestes pressions, en el sentit que sigui, per tant, el que necessitem és saber-les, entendre-les i donar-hi aquest punt de recolzament i de, no sé, de canvi. A vegades és una estratègia, és un, no sé, és algo. Alliberar això, a vegades, el que fa és que la pròpia modulació del dolor sigui diferent.
0: Clar. És com això que dèiem, no? Doncs t'has cremat en una zona, doncs el mal el tens, però si et toquen et fa més mal. Si evitem, no?
1: Aquest és normal, eh?
0: Cuidado. Sí.
1: Té una resposta de supervivència. I aquest dolor de em cremo i aparto la mà té tota la lògica del sentit, sí, només faltaria.
0: Sí. No, però per això dic en el sentit d'evitar situacions en què et pugui tocar allò que està sensible, dic físicament o internament, és igual, en el sentit de que evitem, no, el màxim de situacions en què jo encara et generi més problemàtica. I és que, en el fons, vivim ara en un moment, Olga, en què això que dèiem, no, de l'èxit, però també, clar, si tu a l'hora de penjar una fotografia a les xarxes socials, doncs posaràs un moment de felicitat, un moment de tal. I hi ha com cert... comprensible, perquè a més ho visc en aquestes persones que conec, que tenen aquests problemes, que hi ha un moment en què hi hauria la por a mostrar-se això vulnerable, dir, doncs mira, avui no puc anar a treballar, avui em trobo malament, avui tinc un mal dia. Doncs si normalitzéssim més, que és una feina que hem de fer tots, entre tots, normalitzar que no tots els no pengem només els bons moments, doncs també entendríem, doncs, que hi ha aquestes realitats. I el fet de poder parlar-ne, de compartir associacions que visibilitzin, o els professionals de la salut, en el vostre cas, doncs fa que entre tots en tinguem més aquesta, diguem-ne, escolta activa, no només en l'entorn, com bé ens explicava l'Olga Borau, de laborals i professionals, sinó també en el nostre dia a dia. Perquè, poso un exemple senzillet, Olga, però que entenguem tots, no només és un tema laboral. Si som un grup d'amics i amigues i diem, que farem una excursió, i la persona aquesta, doncs mira, al final no vinc perquè em trobo malament. Entenguem-ho, Entenguem-ho i fem tot el possible perquè pugui venir, o perquè ho movem un altre dia, o perquè sigui... No diguem allò de, com és que no ha vingut. No, posem-nos a la seva pell. Això és l'important, Olga?
1: No, correcte. És que és l'entorn de la persona en general.
0: Sí.
1: Persones que pateixen, segur, ho tenim cada vegada amb el moment social que ens trobem, persones que pateixen de, a veure si a final de mes podré arribar tot el que he d'arribar.
0: Totalment d'acord.
1: Llavors, clar, tot això són... aquestes pressions, que a vegades són simplement el fet de no puc anar amb els amics o he de fer un dia de baixa de la feina, però altres seran, no em puc permetre fer baixa de la feina, i tot això pues, va cap a un altre sentit. Vull dir que la pressió social, del moment social que vivim,
0: sí.
1: també ens indueix a estar molt més preocupats amb certes coses, i és veritat, les xarxes no ajuden. Tornant al principi del que comentaves ara, les xarxes i el que, evidentment, volem mostrar lo bonic, perquè lo lleig ens portem per casa...
0: Sí.
1: Doncs no ajuden, no? I totes aquestes pressions afegides, ja siguin d'amistats, de l'entorn més familiar, de l'entorn laboral, de la pròpia socioeconòmica que tenim, doncs poden ser elements que ens porten a sentir més intensament, perquè el sistema està molt més en alerta.
0: Clar. I veig molt paral·lelisme en tot el que ens està explicant amb l'Olga, amb el que molts cops comentem des dels professionals de la psicologia, que és la importància de validar les emocions, no? Quan algú està plorant, el pitjor que li podem dir... Soc molt pesat amb això, els meus oients ja sé que està molt pesat, però és que és important que ho tinguem clar, que si algú està plorant no li diem no ploris, perquè què més voldria aquella persona que no està plorant
1: correcte,
0: en aquell moment? Què més voldria? O sigui, ja ho sé, però ara necessito això. Doncs a la persona que està sentint dolor, comprenguem el que està passant, perquè si fos per ella seria la primera persona que voldria estar...
1: No crec que ningú vulgui sentir dolor.
0: Correcte, per això dic que vull dir que si no pot anar a un lloc, si no pot fer una cosa, no és perquè no vulgui, I per tant és tot el contrari, ens hem de posar a la seva pell, i potser nosaltres tenim una part de responsabilitat de saber adaptar-nos i tenir cintura, i tenir capacitat per acompanyar en aquestes situacions.
1: Sí, jo crec que simplement des dels professionals de la salut o simplement des de la persona que conviu amb nosaltres o del nostre entorn, és parar l'orella, escoltar, entendre per què ho viu d'aquella manera i a vegades simplement és dir, d'acord, com ho podem fer, com et puc ajudar.
0: Exactament, exactament. I això ja farà una mica, Olga, amb això que ens deies. Ja farà molt perquè aquest dolor no vagi més, que és l'important com a mínim. Ha estat un plaer poder escoltar l'Olga Borau. Moltes gràcies i aquí sempre tindreu l'altaveu necessari per conscienciar sobre aquestes situacions.

Hola a tothom, sóc la Júlia Ferrer, dietista nutricionista, i us porto alguns temes que segur que us resultaran interessants. Avui us parlaré sobre la nevera, com hem de posar ordre a la nevera. A tots ens preocupa quan anem fora de casa i veiem una cuina d'un restaurant bruta, o hem vist programes per la televisió en què surten restaurants i pensem, mare de Déu, no sabem el que mengem quan mengem fora de casa. Però us he de dir que la meitat de problemes de toxinfeccions alimentàries es produeixen a la llar. És a dir, que sí que és cert que podem agafar una salmonelosi menjant una maionesa maltractada en un restaurant, però la meitat d'aquest tipus de problemes són culpa nostra de com tenim nosaltres la nevera i la despensa. Per tant, anem a posar-hi una mica d'ordre i a veure quins aspectes hem de tenir en compte. Val. El primer punt que hem de tenir en compte és que tinguem la nevera ben neta i desinfectada. Si no netegem de tant en tant la nevera, el congelador, la despensa, allà van quedant restes de microbis, de bacteris, de fongs que poden créixer i que poden contaminar altres productes que estan bé i que hem guardat en aquesta nevera o en aquesta despensa. Hem de fixar-nos també a quina temperatura tenim la nevera. Això és una cosa que nosaltres podem graduar. La nevera ha d'estar entre 1 i 4 graus. Si tenim la nevera a 6 graus, no està prou freda i, per tant, se'ns faran malbé les coses que hi guardem. A menys d'un grau se'ns podrien congelar alguns productes i també doncs, seria una llàstima. Quan anem a comprar, no ens podem distreure mirant aparadors de les botigues, parlant amb els veïns. Quan portem productes que han estat refrigerats en el lloc on els hem comprat, és a dir, al supermercat, que ja estaven a la nevera en el supermercat o en el congelador, hem d'anar ràpidament cap a casa per intentar no trencar la cadena de fred. Si un aliment va fent canvis de temperatura, anirà perdent no només propietats organolèptiques, sinó també pot posar en risc la seguretat d'aquest producte. Quan arribem a casa, el primer que hem de fer és intentar treure tots els envasos que poden estar contaminats i que no són específicament necessaris per guardar el producte. És a dir, comprem un paquet de iogurts. Els iogurts estan en el seu envàs original, però aquest cartró que envolta els iogurts sí que l'hauríem de treure i llançar. I així amb tots els productes que puguin anar envoltats o que puguin portar un plàstic o un cartró al seu voltant que no sigui necessari tenir a la nevera. Tot això primer fora. Després, un dels productes que sí que hauríem de canviar d'envàs sempre, i això ho fa molt poca gent i és molt important, són els ous. Els ous són productes que han sortit del cul de la gallina, diguem-ho directament. La gallina només té un forat i fa les seves necessitats i pon els ous pel mateix forat. Per tant, un ou sempre contindrà salmonella o pot contenir salmonella a la closca. Però està tan ben pensat l'ou, perquè al final és la reproducció de la gallina, que aquesta salmonella no pot travessar la closca i no pot entrar dintre i danyar el que hi ha dintre. Però a fora sí. Per tant, el cartró amb el que comprem els ous o el plàstic en el que comprem els ous segurament està contaminat de salmonella. Això vol dir que hem de treure els ous d'aquest envàs i els hem d'introduir en un altre envàs net que tanqui. És a dir, si tenim una ouera a la nevera d'aquestes obertes, que molts cops hi ha a la porta de la nevera, no hauria de ser el lloc ideal, a no ser que aquesta ouera tingui tapa. Si no, hauríem de comprar una fiambrera que en venen en forma d'ouera i poder guardar allà els ous. Però això sí que és important, aquest cartró dels ous fora, que no entri en contacte amb res. I no rentar mai els ous. Hi ha gent que té la mania de rentar l'ou abans de guardar-lo. Si rentem l'ou, ens estem carregant aquesta pel·lícula que el protegeix i que fa que la salmonella no pugui entrar a dintre. Per tant, si rentem l'ou, el que estem fent és al revés. L'estem posant en perill, li estem donant aigua a la salmonella perquè creixi i estem eliminant

la capa que fa que la salmonella no pugui entrar dintre l'ou. Un altre dels factors a tenir en compte és a quin lloc de la nevera col·loquem cada cosa. Jo me'n recordo un cop un cas que vaig tenir a la consulta d'un noi jove que compartia pis i sempre se li feia malbé el menjar a la nevera i parlant vam descobrir que el problema és que tenien els estants de la nevera dividits i a ell li tocava l'estant de dalt de tot, que és l'estant que refreda menys, almenys en la seva nevera. Per tant, tot quan guardava coses fresques, doncs com la carn o el peix, el dia següent ja li feien mala olor perquè és la part menys freda de la nevera i se li feia malbé. En canvi, hi hauria altres companys seus que se'ls hi congelaria la verdura o se'ls hi congelarien les coses perquè estaven a l'estant més fred, no? Llavors, clar, hem d'intentar esbrinar primer d'on surt el fred de la nevera. Normalment surt del lloc on tenim més a prop el congelador. Les neveres que tenen el congelador a dalt, normalment l'estant de dalt serà el més fred. Les neveres que tenen el congelador a baix, els prestatges de baix seran els més freds. És a dir, que no totes les neveres tenen les mateixes zones. Esbrinem quina és la zona més freda de la nevera per guardar allà la carn, el peix, els productes que necessiten més fred i la zona menys freda doncs, per guardar, doncs, per exemple, els iogurts, les llaunes, coses així que no necessitin tant de fred. I després hi ha els calaixos on s'aconsella doncs, guardar allà doncs, també carn, productes que ja tinguem cuinats i uns calaixos que hi ha específics per la fruita i la verdura perquè no es congeli, que no estiguin mai en contacte amb el fons de la nevera, que llavors és quan es congelen i es fan malbé. I per últim, m'agradaria parlar de la descongelació, que també és molt important. Si descongelem malament, per molt bé que haguem emmagatzemat aquest producte, podem posar en risc la nostra salut. Com no s'ha de descongelar? Sobre el marbre de la cuina, deixant que les coses vagin passant, no? Sempre s'ha de descongelar l'aliment, si pot ser en una fiambrera tancada, amb una rejilla baix, amb una reixeta, perquè el líquid que va caient quan es descongela no estigui en contacte amb l'aliment, estigui sempre separat i dintre de la nevera. Per tant, hem de ser una mica previsors i si volem avui sopar peix, doncs el dia anterior, o sigui ahir a la nit, l'hauríem d'haver tret ja del congelador, posar en aquesta fiambrera a dintre de la nevera i aquesta nit el tindrem perfectament descongelat. És la manera més saludable de fer-ho, més segura i també la millor manera a nivell organolèptic perquè no es trenquin les fibres de la carn, del peix i que per tant després estigui més bo i no tinguem la sensació de que, ostres, això ha estat congelat, ho noto perquè no està bo. Si descongelem bé, això no ens passarà. Si voleu més informació, em podeu trobar a la meva web centrojuliaferrer.es.

Onda Cero Catalunya, la teva ràdio. Estàs escoltant Nits de Ràdio amb David Cervelló.

0: La vida ja sabeu que ve sense llibre d'instruccions, no hi ha un manual, allò que ens digui, mira, tu ves fent això, però sí que tenim grans professionals que ens donen eines que ens poden ser de molta utilitat per nosaltres anar-les aplicant al nostre dia a dia, o nit a nit, com també diem aquí, a nits de ràdio. I una de les persones que ens va acompanyant en aquest viatge és la Cristina Monge. Cristina, benvinguda una setmana més.
1: Hola, David, què tal?
0: La trobeu a cristinamongecoach.com, Monge amb G, i sempre ens ve a explicar històries que quan em planteja temes sempre dic, doncs mira, aquest està bé perquè a tots ens passa, però és allò que potser a vegades no hi reflexionem prou o no veiem, costa trobar aquell equilibri, aquell punt de trobada. I és que aquesta setmana la Cristina ens vol parlar d'una conciliació, però d'una conciliació més àmplia del que molts cops s'entén pel concepte, no?
1: Mm-hmm, exacte, David. Què ve a ser la conciliació? Doncs es tracta d'harmonitzar les diferents àrees de la nostra vida, no? Com pot

0: ser feina, relacions, oci, parella, descans, creixement personal, totes aquelles àrees que per nosaltres, bueno, que volem tenir en compte la nostra vida. I què passa, doncs, que, digue'm,
1: No, anava a dir que molta gent al principi només és com que en l'imaginari públic existeix més la conciliació familiar, és a dir, el
0: Sí.
1: fet de tenir temps, no, per la, és a dir, que la feina o les coses no es resti temps de la família, i per això ara hi ha
0: Clar.
1: tanta història amb el tema de quantes hores, o fins i tot el jovent, no, que diu, doncs mira, volem treballar menys hores però tenir més temps de vida. Doncs aquí seria de tots els elements que tu voldries tenir a la teva vida, no?
0: Sí,
1: Família, amics,
0: exacte,
1: no?
0: exacte. Tal com tu dius, avui en dia s'entén molt la conciliació en l'àmbit familiar, però sí que avui parlarem de tots els altres àmbits, vale? No només del familiar, perquè imagina't una persona que no té família o que no és el seu interès principal, té altres àrees de la seva vida, com pot ser l'oci, com pot ser l'esport, com pot ser el creixement personal, val?
1: Molt bé.
0: Llavors, aquí hi ha una paradoxa, David.
1: Vinga.
0: I és que què passa? El primer que et diu una persona quan vol conciliar, quan vol trobar aquest equilibri entre vida i altres, totes les àrees de la seva vida, què et diu?
1: Bueno, que el dia només té 24 hores.
0: No, no, al contrari,
1: Ah.
0: al contrari. Et diu que vol tenir més temps.
1: Ah, veus?
0: Veus? Llavors, què passa? Pues el que tu dius, que tots tenim només 24 hores.
1: Sí.
0: No, no podem tenir més temps. Llavors, el que hem de fer és triar què volem fer amb aquest temps. Vale? I no es tracta tant de fer-ho tot, sinó de fer millor allò que és important per nosaltres.
1: Val, bona aquesta. O sigui, és
0: I
1: prioritzar també, no? Una mica prioritzar i quantificar.
0: exacte. Exacte. Aquí es tracta de triar, de prioritzar, vale? És molt senzill. És agafar i veure quines són les nostres prioritats i els nostres valors en aquest moment de la nostra vida, perquè això tu ja saps que va canviant.
1: Sí.
0: I aquest és una miqueta l'exercici que fem nosaltres en les sessions de coaching. El primer exercici que fem és el d'escollir els nostres valors d'aquest moment, els nostres tres valors principals, perquè això ens ajuda a posar ordre a totes les decisions que prendrem després.
1: Molt bé, és a dir que aquí el que cal és cada persona de fer un exercici de puntuar, de prioritzar allò que és més imprescindible, no? És a dir, allò que dius, va, trien un, no puc triar un, bueno, va, pues trien tres, no? Bé, ja li poses una mica més
0: Clar,
1: accessible,
0: aquí
1: trien
0: està el
1: tres.
0: tema, no? Que, per exemple, doncs l'altre dia tenia una persona que em deia doncs, que jo vull doblar la meva facturació, vull ser un pare present, vull ser el número 1 amb això i allò. I li vaig dir, vale, què és l'important
1: Clar,
0: per tu? Vale?
1: clar.
0: Perquè al final, encara que això no ven i no està de moda, perquè està de moda frases com el tú puedes con
1: Sí,
0: todo i
1: sí,
0: tot
1: sí.
0: això, però no és veritat.
1: Clar.
0: Vale? No podem amb tot i sí que hem de triar allò al que nosaltres li volem donar al nostre temps. Vale? Llavors, bueno, també aquí hi ha un exercici molt important, no només de prioritzar, sinó també d'aprendre a dir no, perquè sempre que diguem sí a alguna cosa, li estem dient no a una altra cosa, i
1: Que
0: al
1: bona
0: revés.
1: aquesta, que bona aquesta.
0: Sí.
1: Totalment així, és cert.
0: I llavors aquí hi ha una feina important de posar límits, de dir que no, i també de deixar anar coses.
1: Qui
0: Com ho veus?
1: en mucho abarca, no sé, no recordo com anava, però venia a ser això, eh? És a dir que...
0: Poco aprieta.
1: Exacte, doncs això, no? Perquè, clar, va molt relacionat amb això que deies, eh? D'aquesta gent que diu, va, sí, va, farem això, va, que m'apunto. Que t'apuntes això? Sí, m'apunto això. Bueno, si t'estàs apuntant a tantes coses, al final fins i tot aniràs més cansada, més cansat, no es rendiràs, no? Ai, és
0: Bueno,
1: que...
0: sí, però si David, si la teva elecció és fer 100 coses però fer-les al 10%, està bé, és una elecció.
1: Correcte,
0: Si tu
1: correcte.
0: vols fer 100 coses al 100%, potser no arribaràs. I
1: Exactament.
0: potser necessites triar a quines coses vols estar al
1: Per això és el que
0: 100%.
1: dius, que és un exercici personal, no? De cadascú,
0: Sí.
1: i des de fora no podem criticar el que ha triat l'altra persona, eh?
0: No, de cap manera.
1: Clar.
0: Sí. I menys si estem fent coaching, nosaltres ja saps que
1: Sí,
0: no és
1: no,
0: diferent.
1: està clar, però dic nosaltres com a persones, les persones
0: Em sap greu
1: que som de rajar, que som de dir, és que has vist fulaneta que fa això, no sé què. No, doncs si ho ha triat, ben triat està, eh? Això és
0: Clar,
1: important.
0: això װ└└└└└└└└└└└└││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││└└� └└└└└└└└└└└└└└└└└└└└└└└└└└└└└└└└└└└└└└└└└└└└└└└└└└└└└└└└└└└└└└└└└└└└└└└└└└└└││└└└└└└└└└└└└└└└└└└└└└└└└└└└└└└└└└└└└└└└└└└└└└└└└└└└└└└└└└└└└└└└└└└└└└└└└└└└└└└││││││││││││││└└└ això seria l'ideal. Sí. Si fóssim perfectes, seria l'ideal. El meu clip.

0: Anem a intentar-ho, va.
1: El que passa que quan veiem persones que fan coses molt diferents als nostres valors, l'ésser humà critica. Critica
0: Cert.
1: Perquè ell és molt diferent a el que ell faria.
0: Cert, totalment. Jo ho faria així, eh? Clar, és el que, és el que diem. Per tant, estem veient que hem de... que hem de prioritzar, que hem d'entendre'ns molt, que hem de saber sobretot quins són els nostres objectius. I imagino, Cristina, que al final cada objectiu dels que tries o el que prioritzes doncs tindrà més o menys pes, no? Com si imagino que fiquéssim peces, no? en un puzzle, en un trencaclosques. Mm-hmm. Clar, si hi ha una... Si dius, mira, és que a mi m'agrada prioritzo passejar el gos. Bueno, doncs això és una peça més o menys petita, perquè això amb 2-3 cops al dia que ho facis, oi? Però clar, si és que prioritzo la meva vida professional, bueno, doncs aquella peça ja és molt gran, perquè ja ocupa moltes hores, no? Per exemple...
1: Clar, clar. Mira, aquí jo, a la gent que ens està escoltant, jo els hi dono un exercici molt fàcil
0: Vinga.
1: De fer, i que és, per mi, el pas número 1 per fer tot això. Que agafin una llista, a internet la poden trobar, llista de valors, vale? Que busquin aquesta llista de valors, que valors al final no és allò que tenim entès nosaltres com a fer el bé i ser bona persona, no. Hi ha molts tipus de valors, com pot ser, pues, per unes persones serà molt important la família, per altres el disfrutar, per altres la salut, per altres aprendre, vale? Hi ha moltíssims valors. Que al final els valors és allò que és important per mi en aquest moment. Que agafin aquesta llista de valors i que es quedin primer amb 10.
0: Val.
1: Els 10 més importants. Després que es quedin amb 5 i un cop tinguin els 5, que es quedin amb 3.
0: Que bona.
1: I ja tenen els seus 3 valors més importants en aquest moment. Llavors, les decisions del dia a dia que les prenguin en base a aquests 3 valors i veuràs com tot canvia.
0: Que bona. Que bona aquesta. Em sembla fantàstic, perquè a més, Cristina, és el problema de que molta gent, si tu li diguessis trien 3, no?, directament, li seria molt difícil, perquè, ostres, no em vull oblidar d'això, no em vull oblidar de l'altre. Si li fas triar 10, les 10 importants hi seran, vull dir, no li costarà, i a partir d'aquí, quan ja les veus, ja t'és més fàcil triar, no? Seria el mateix si imaginéssim un exercici de cançons que t'agraden, no? Quines són les cançons que més t'agraden? Home, que no
1: és
0: em puc...
1: És la crema,
0: no
1: la crema.
0: Puc, sí, no em puc triar només 3, eh? No? 10 sí, va, 10 sí. I d'aquí, de les 10 ja veuries clarament quines són les 3 que t'agraden
1: sí,
0: més,
1: sí,
0: eh?
1: Sí, sí, sí.
0: Que bona,
1: sí.
0: Aquesta.
1: És una tècnica que funciona molt bé. Llavors, quan tens aquests 3 valors, també pots prioritzar-los.
0: Mm-hmm.
1: Perquè imagina, no?, que te surt família, feina... i salut.
0: Mm-hmm.
1: Clar, què passa quan el jefe et demana que et quedis 5 hores més a treballar, però la teva filla té el concert de Nadal?
0: Clar, clar.
1: Pues si tens prioritzats aquests 3 valors, sabràs perfectament què has de fer.
0: Està fantàsticament explicat. I més si és el concert de Nadal, jo crec que tots triaríem també. Demanaríem al jefe que ens posés una reunió en segons quins casos, almenys l'estona que no actua la teva filla, que això seria bastant
1: sí,
0: habitual.
1: Sí,
0: és molt bona aquesta,
1: pensant,
0: Cristina.
1: Estàs pensant en els teus valors. Molta gent, David,
0: sí, no està
1: es
0: clar.
1: Quedaria a treballar i no passa res, ja saps que no
0: sí,
1: hem de criticar.
0: Sí. No, exacte. Sí. Sí. I hi ha qui prefereix doncs, veure tota la funció de totes les companyes i companys, que té un mèrit impressionant i que algú ho ha de fer, o sigui que fantàstic. Està molt ben... Molt ben explicat i molt ben definit, Cristina, perquè al final ens queda clar això que ens expliques, que cada persona és un món, cada persona té aquests valors quantificats i ordenats diferent al llarg del temps, però que hem de conèixer bé a dia d'avui què és el que estàs prioritzant, eh?
1: Exacte. I sobretot honrar aquests valors, perquè imagina't que jo, per mi, el número 1 és la família i després és la feina.
0: Clar.
1: Però no puc dir-li que no al meu jefe. Llavors estic prioritzant la feina i aquí hi ha una contradicció. Això ens fa estar malament.
0: Exacte. Et genera un malestar, no? Aquí,
1: sí.
0: Cristina, molt possiblement algú que... poso cometes, però que estigui treballat, és a dir, que hagi treballat aquests elements i que sigui molt conscient de tot això, segurament li costaria menys, no?, perquè ho té tan clar i ho té tan treballat, que li costaria molt menys dir-li al seu cap, doncs escolta, mira, jo aquí compliré, sigui una entrevista de feina o sigui una reunió, el que sigui, no?, jo aquí compliré

l'empresa, però, ep, que la família és el primer. Estaria fins i tot més disposat, i a lo millor, és el que diem, no? Mai saps, no? Potser el teu cap, la persona que tens de responsable, és

0: seguretat i tenim clares les coses, els altres quasi, quasi ni s'atreviran a posar això en dubte.
1: Està fantàstic. Doncs ja sabeu com d'important és el poder tenir professionals que ens donin aquestes eines, perquè més o menys tots tenim... pensem, no?, d'una determinada manera, o que ja mires que a mi em va bé així, eh? Bueno, va bé així, però escolta, tota eina, vull dir... No, jo és que clavo els claus amb el dit. Bueno, sí, d'acord, però que hi ha un martell, de cop i volta algú va dir, pues, i si fem servir un martell? Doncs les eines estan perquè les puguis fer servir, i el món del coaching té aquestes eines i té aquesta especialització, que està molt bé que ens puguin donar les nostres aquestes pautes generals, però després, qui vol perfeccionar, qui vol avançar ja molt concretament, doncs per això tenim les sessions, i la trobeu a Cristina Monge coach.com, tot junt, cristinamongecoach.com, Monge amb G, i és un plaer escoltar-la. Cristina, està molt bé aquesta, eh? Jo aquesta, bueno, has posat deures als oients, però jo també me'ls poso, aquests deures, que ha estat molt bé. Cristina, un plaer, com sempre, escoltar-te, i fins la propera.
0: Gràcies, David, per convidar-me. Fins aviat.

Som als Estats Units, concretament a l'Oregon, una platja ventosa a Florence, any 1970. És un dia de novembre, l'oceà Pacífic brama amb onades gelades i els locals passegen abrigats gaudint de la calma d'una petita ciutat costanera. De sobte, una olor nauseabunda envaeix l'aire i els residents descobreixen la causa. Una Physeter macrocephalus, més coneguda com a balena esperma morta, de 14 metres de llarg i 8 tones de pes, que ha quedat a la platja. És una massa inflada, podrida i amb un tuf que faria desmaiar un elefant. Els curiosos s'hi acosten, alguns fins i tot pugen a sobre,

obra per fer-se fotos, mentre les autoritats es pregunten com desfer-se d'aquell monstre marí. Després de diverses deliberacions, decideixen una solució que sembla més pròpia d'un guió de Hollywood que no pas d'un manual de gestió de crisi. Faran volar la balena en pedaços a mitja tona de dinamita. Què podia sortir malament? Doncs el 12 de novembre, l'explosió envia trossos de balena fins a 240 metres. Aixafa cotxes, cobreix espectadors de restes pudents i converteix Florence en l'escenari d'una de les històries més absurdes i virals del segle XX. Aquesta és la història de la balena explosiva

Per entendre com es va arribar a aquesta decisió tan estrafolària, hem de situar-nos a l'Oregon dels anys 70. La costa d'aquest estat era un paradís per als turistes, amb platges de dunes imponents, boscos frondosos i poblets com Florence, de 7.000 habitants només, que vivien del turisme i de la pesca. Però la bellesa de la regió tenia un costat fosc. Les balenes mortes. Quan aquestes gegants marines morien, ja fos per malaltia, per bellesa o per col·lisions amb vaixells, sovint acabaven a la costa. Una balena morta no era només un problema estètic, era un risc sanitari. La descomposició generava gasos interns que podien fer-les explotar espontàniament. I l'olor, amb una barreja de peix podrit i de malson, podria allunyar els turistes i afectar l'economia local. A més, els curiosos que s'hi acostaven corrien perill de caure o d'infectar-se amb bacteris. El 9 de novembre del 1970, aquesta balena esperma femella de 14 metres va aparèixer a la platja de Florence, prop de l'àrea recreativa de South Jetty. L'animal, que pesava unes 8 tones, estava en un estat avançat de descomposició, amb la pell inflada com un globus i una pudor que es podia sentir a quilòmetres. Els residents locals, acostumats a veure balenes vives saltant al Pacífic, es van apropar per curiositat. Alguns nens van grimpar-hi com si fos una atracció de fira, mentre els adults feien fotos i es tapaven el nas. La divisió d'autopistes d'Oregon, avui el Departament de Transports, responsable de mantenir les platges netes per al turisme, va rebre l'encàrrec de desfer-se de la balena. George Thornton, un enginyer assistent de 47 anys amb experiència en ponts i carreteres, va ser posat al capdavant de l'operació. Thornton, un home pràctic però sense experiència en mamífers marins, va veure's davant un repte que no sortia en els seus manuals teòrics.

les opcions eren limitades. Enterrar la balena requeria excavadores i dies de treball, i el risc d'esclats per gasos interns era bastant alt. Tallar-la en trossos era una tasca repugnant i perillosa, que hauria requerit equips especialitzats i màscares antigàs. Cremar-la no era viable per la humitat de la carcanada i de la quantitat de combustible necessària. Thornton va consultar amb la Marina dels Estats Units, que havia utilitzat explosius en situacions similars. Un oficial de la Marina va suggerir dinamita, assegurant que fragmentaria la balena en trossos petits que les gavines i els corbs es menjarien ràpidament. La veritat és que era una idea temptadora. Era ràpida, era barata i, en teoria, era efectiva. Però aquí és on les coses es van complicar. Thornton va contactar amb un veterà militar local, Walter Eumenhofer, que tenia experiència en explosius. Eumenhofer va calcular que 20 bastons de dinamita, uns 3,8 quilos, serien suficients per desintegrar la balena sense causar danys col·laterals. Però Thornton, potser amb un excés de zel, o perquè el seu supervisor estava de vacances, va decidir anar més enllà. Va ordenar l'ús de 20 caixes de dinamita, un total de mitja tona, 450 quilos.

Era com decidir apagar una espelma amb un llançaflames. La decisió va ser aprovada sense gaire debat i es va programar l'explosió per al 12 de novembre amb l'esperança que seria un espectacle controlat.

La notícia de l'operació va córrer com la pólvora, mai millor dit. I una multitud de 500 persones, incloent famílies, periodistes i curiosos, es va plegar a la platja. Paul Lindman, un reporter de KATU TV de Portland, i el seu camarògraf, Doug Brazil, van arribar per cobrir l'esdeveniment amb càmeres de 16 mil·límetres preparades per capturar el que prometia ser una notícia curiosa. Els espectadors es van situar a uns 400 metres, una distància que Thornton considerava segura. Alguns nens corrien excitats pensant que veurien un foc artificial oceànic, mentre els adults feien bromes sobre l'espectacle de la balena. Ningú no estava preparat pel que vindria. A les 3:45 hores de la tarda es va detonar la dinamita. L'explosió va ser monumental. Una columna de sorra, d'aigua i de massa semblant al Blandy Bloop va pujar 30 metres en l'aire. Trossos de balena, alguns del tamany d'un microones, van volar fins a 240 metres. Un fragment gegant va caure sobre un Oldsmobile nou, propietat d'un home anomenat George, que l'havia comprat sota una promoció anomenada Get a Whale of a Deal. Literalment, aconsegueix un tracte de balena. Ja és casualitat, també. El cotxe va quedar completament destruït. I el pobre George, amb un somriure resignat, va comentar: bé, almenys ara tinc una història per explicar. Altres trossos van ploure sobre cases, jardins, aparcaments. Va cobrir-ho tot d'una mena de Blandy Bloop amb una fortor terrible de peix mort i de dinamita. Una dona, segons el Register Ward, va trobar un tros de greix al terrat de casa seva i va dir: ara sé com se senten els pescadors quan els arriba una tempesta. Sorprenentment, ningú no va resultar ferit de gravetat, però la platja va quedar com un camp de batalla amb restes escampades que les gavines, espantades pel soroll, no es van dignar a tocar. When you're talking to yourself.

Imagineu el caos. Va ser immediat. Els espectadors van córrer per protegir-se, alguns rient, d'altres cridant, mentre aquella furtó es feia insuportable. Lindman en directe va improvisar una frase que es faria famosa. L'explosió ha fet volar el blubber més enllà de tots els límits creïbles. El blubber és el greix que tenen aquests mamífers. Els treballadors de la divisió d'autopistes, amb Thornton al capdavant, van haver de recollir manualment les restes i enterrar-les. Una tasca que va durar setmanes i va costar milers de dòlars. L'olor va persistir durant mesos i els residents de Florence van enviar cartes de queixa, alguns dient que l'olor els seguia fins i tot dins de casa. Una anècdota explica com un nen del poble va intentar vendre trossos de blubber com a record als turistes, fins que els seus pares el van aturar per raons sanitàries. La història podria haver quedat com una anècdota local, però el vídeo de KATU va canviar-ho tot. El 1990, l'humorista Dave Barry va escriure sobre l'incident al Miami Herald titulant-lo Moby Yak, fent un joc de paraules amb Moby Dick i Yak, que és l'expressió per dir quin fàstic en anglès. L'article es va escampar pels primers butlletins electrònics d'internet, convertint-se en un dels primers continguts virals de la història. Les trucades van inundar l'oficina de premsa d'Oregon amb gent pensant que l'explosió havia passat recentment. Thornton, que es va jubilar poc després, va defensar la seva decisió fins al final, dient: va funcionar, però no com esperava.

El vídeo, el 2020, va ser remasteritzat en 4K per al 50è aniversari i ha estat vist milions de vegades a YouTube i és un clàssic ja de l'humor absurd.

Més lluny d'amagar l'incident, l'ha abraçat com a part de la seva identitat. El 2020 els residents van votar per crear l'Exploring Whale Memorial Park, amb una placa commemorativa on els visitants deixen flors i objectes en honor a la balena. Cada 12 de novembre se celebra l'Exploring Whale Day, amb desfilades, concursos de disfresses, molts embarrets en forma de balena i activitats al Whale Trail, un recorregut educatiu amb cartells que expliquen la història. El Museu Pioneer de Sislow exhibeix ossos de la balena i empreses locals venen productes com la cervesa Exploding Whale Pale Ale o samarretes amb lemes com I Survived the Whale Blast. Vaig sobreviure a l'explosió de la balena. Fins i tot l'equip de béisbol Portland Pickles va fer una recreació amb una balena de cartró el 2022 i els Eugene Emeralds van adoptar una identitat alternativa inspirada en l'incident el 2023. L'esdeveniment també ha aparegut en sèries com Els Simpson o pel·lícules com Reno 911, consolidant el seu lloc a la cultura pop. L'explosió va tenir conseqüències pràctiques. L'Oregon va canviar les seves polítiques. Avui, les balenes mortes s'enterren o es deixen descompondre naturalment i la dinamita està estrictament prohibida. El 1979, quan 21 balenes esperma van encalçar la costa, es van enterrar sense incidents. L'episodi va ensenyar una lliçó sobre la importància de consultar experts, comunicar-se amb el públic i evitar solucions espectaculars però mal pensades. Amb un toc irònic, Florence ha convertit un error monumental en una font de turisme i orgull local, demostrant que, fins i tot, els desastres poden tenir un costat divertit. Així que la pròxima vegada que veieu una balena, recordeu, no tot es resol amb una explosió, però si algú ho intenta, assegureu-vos d'estar prou lluny o, com a mínim, de tenir una càmera a punt.

0: A Onda Cero Catalunya posem música a les matinades per acompanyar-te.
1: Estàs escoltant Nits de Ràdio amb David C.

0: Puntuals a la cita una setmana més. Això no canvia d'hora. Ara en parlarem del canvi d'hora i de moltes més històries. Amb la nostra tertúlia dels Tima Creus, amb la doctora Marta González Peláez, l'Alan Jornet i en David Morales. Clar que sí, home!
1: Bravo! Bravo!
2: Bravo! Bona matinada a tothom! Bravo, bravo.
0: Això,
2: la família Bravo està aquí.
0: La família Bravo, perquè, clar, ara està tothom. Jo ho escolto, eh? Tota la setmana vaig escoltant pels corrillos, que es deia, eh? És a dir, en qualsevol conversa, en qualsevol situació. Bueno, és que ara volen... Ara ha sortit el Pedro Sánchez, que ha dit que vamos a intentar que no se canvi más la hora. Ara tu t'has ficat a tu aquest tema de no canviar-lo. Jo no sé quants anys fa, ho comentàvem l'altre dia... El David, quants anys fa que ja diem que ara sí, que és l'últim cop que es canvia, i així anem fent, eh? I així va la cosa.
2: I no canvia.
0: O
2: sigui, canvia l'hora, però no canvia res a la situació.
0: Exactament. Sí. El que no canvia és la situació. El que segueix canviant...
2: El plantejament és el mateix.
0: És el mateix.
2: Però, bueno, li donem voltes, no?
0: Sí, bueno, estamos trabajando. Ai!
3: Sí? Que ho facin en aquest mandat.
0: Bueno, sí, en aquest mandat ja... Sí.
4: I en aquesta vida.
0: En aquesta vida, exacte. És una mica d'aquelles coses que dius... Si no ho veig jo, que ho vegin els meus fills, no? Una mica sí. de dir, bueno, a veure què acaba passant. Sigui com sigui, el tema és que és cert que hi ha aquesta intenció d'intentar solucionar, però, clar, hi ha moltes altres converses pendents. Primer és si es deixa d'anar movent amunt i avall. I un altre tema és en quin ens quedem. O sigui, ens quedarem tots en el mateix. Cada país de la Unió Europea pot triar a quina franja es queda.
4: Cada ciutadà espanyol pot triar, perquè també hi ha un gran debat,
0: sí.
4: Entre horari d'estiu i horari d'hivern.
0: Sí.
2: Els gallecs volen, ja fa molts anys, que volen ser com els portuguesos i els anglesos. Perquè, a més, tenen, hi ha una diferència amb respecte a Balears d'una hora.
0: Sí. O sigui, és lo lògic i normal, seria això.
4: Jo veia un tuit que deia: els que preferiu horari d'hivern sou gòtics o vampirs.
0: Fixa't, clar. Clar. És que, sí. No, és que a mi m'agrada més, jo aprofito més... Poso les cometes, el dia a la nit, no? Em rendeix més. Bueno, doncs vostè visqui a l'horari d'hivern, no? El d'estiu, que no sé mai quin és, el d'estiu, no? No, perquè el d'estiu és el que s'avança, el que... Miri, escolti-m'hi, deixi'm tranquil. Jo vull saber quina hora és i que no me la canvin. Bueno, l'hora està constantment canviant, però ja m'enteneu.
4: Si vols saber quina hora és, has d'anar a Sant Pol, no?
0: Exactament.
4: El seu gran rellotge de sol.
0: Exactament, clar.
2: Sant Pol, quina hora és, no?
0: Exactament, bueno, i clar, ojo això que deia... El David Morales. I si cada persona decideix si canvia o no canvia l'horari?
2: Això és la locura total, eh?
0: Home, tu imagina't que des... Escolta, que has vingut una hora tard. No, és que en el meu horari vaig canviar l'hora. Que no t'ho vaig dir. No m'ho vas dir. I llavors, clar...
2: Tu t'imagines? Bueno, seria impossible
0: el
2: treballar.
0: El caos.
2: El caos?
0: La fi del món. Totes aquestes novel·les de ciència-ficció, així de l'Asimov i de Lovecraft, i totes aquestes que imaginaven mons apocalíptics, en cap havien imaginat una cosa tan simple com i cada uno decidió canviar l'hora quan ho queria. I això va provocar el caos.
2: Això no van pensar-ho.
0: I això hagués provocat el caos, t'ho imagina't. Doncs avui el tren m'ha arribat bé. No, vostè ha arribat una hora tard, el que passa és que li ha coincidit que d'això me serviria...
4: Clar. Això li encantaria al ministre de Transports.
0: Sí.
2: Sí, clar.
0: Sí.
2: No,

0: Bueno, de fet, ell ja té un horari també diferent, eh?
1: Sí, viu a l'hivern, també.
0: A la DIF i la Renfe van per una altra banda.
1: Van en hores diferents, sí. Bueno.
0: Sí, és anar a l'estació i tenir la sort de que, mira, has enxampat un tren i pots agafar-ho.
1: Sí. Estem a re de que ens diguin directament hay que cambiar la mentalidad, hay que tener una mente más tranquila, hay que vivir menos, con menos ansiedad y llegar a la estación y ya llegará, es como la vida, ¿no? El tren ya passarà. No, escolti, si jo a mi això em sembla fantàstic, però és a la feina que em demanen que estigui a una hora, saps què vull dir? Clar. I si no, no matinaria tant, si no fos per intentar arribar a una hora, no? En una conversa, algú em deia, amb l'Ignasi, l'Ignasi Melo em deia, diu, escolta, és que, clar, el problema és que hi ha gent que s'aixeca molt d'hora, lleva molt d'hora, per poder estar puntual a la feina. Ni vols arribar abans, ni vols arribar després, vols arribar a l'hora. Llavors, clar, el fet de que tu facis el teu esforç d'aixecar-te d'hora, d'això, no?, de matinar, no?, i que tu estiguis allà a l'estació, no en el moment en què passa el tren, perquè això te la jugues una mica, sinó el teu temps abans prudencial per assegurar-te que podràs passar i que no passa. Llavors, clar, tots podríem entendre, doncs, aquests 5 minuts, aquests 10 minuts, no?, que trigui pel que sigui, però, clar, ja és una altra cosa, és que vés a saber si passa, vés a saber si...
2: Diuen allò que hi ha trens que només passen un cop a la vida. Sí, sí, ni això.
1: I que queda bonic amb la teva veu, queda bonic, no? Ai, sí. Solo paso, no? Està molt bé, David.
0: Però, queda molt romàntic,
1: queda molt
0: maco.
1: Romàntic, però el problema és la realitat, no? El problema és quan...
0: Però el senyor ministre no és com tu, eh?
1: No ho diu igual,
0: No és tan amable com tu, aquest to de veu i aquesta aquesta dolçor a la veu, ell no... és més brutó.
1: No, perquè ho dius tu i la gent diria, ah, ho diu ell, diu, ja, li diuen de tot, saps què vull dir?
0: És per dir-li de tot, perdona, perquè
1: és complicat,
0: no és gens empàtic ni gens amable, senyor.
1: Aquí el tema, i davant de qualsevol situació, ja ho extrapolem una mica per fer les tertúlies, que és el que aquí ens agrada. Davant de qualsevol situació de la vida, hi ha un punt de lògica, empatia, i ojo, no de prendre el pèl, sinó de fer-ho activament és positiu, de dir, escolta, sóc conscient d'això que m'estàs dient, hi ha un problema, farem tot el possible, ens hi posem per solucionar-lo. Evidentment, davant d'aquesta actitud, ja rebaixem tensió, si la intenció realment és de solucionar-ho, evident, si es va prendre del pèl encara és pitjor. Però perquè a partir d'aquí, la persona que té la queixa diu, val, jo no t'exigeixo que m'ho solucionis demà, però posa-t'hi, no? És a dir, escolta, és que això hem de canviar aquest, aquesta llum que fa pampallugues. Bueno, ho tenim present, ho canviarem. Bueno, doncs potser no és demà, potser és demà passat, perquè hem d'avisar d'allò, o no hi ha aquella bombilla, o el que sigui, poden ser mil coses. Però que hi hagi una actitud que dius, s'està treballant en això, no? I això, clar, no, el que no pot ser és que, ja sigui part de la característica, no? De dir, és que aquí no, escolti, facin coses, es trigarà més o menys, no? Però per això paguem els impostos, perquè es comencin a prendre decisions i accions, no?
0: Clar, és que no pot ser, per exemple, el tema dels horaris als trens, no? Jo vaig tenir que marxar de l'estació de Sants un dia perquè... portava 4 hores de retras al tren.
1: Déu-n'hi-do, 4 hores, eh?
0: Ah, i saps què em va dir un de Renfe? Oh, senyora, és que cada vez hay más trenes y cada vez más difícil la circulación ferroviaria. Però esto lo tienen que resolver los técnicos, no yo.
1: Sí.
0: Ustedes me han vendido un billete.
1: Exactament. O sigui, aquí hi ha dos temes, no? Un és clarament aquest que diu, un billet és un contracte.
0: Clar.
1: Un billet és un contracte. I una de les dues parts...
0: Un contracte amb totes les de la llei, clar que sí.
1: Igual que si tu no agafes aquell tren, pel que sigui, tu no pots reclamar, perquè tu en el contracte del billet, doncs, entén que et compromets a que el faràs servir, que per això has pagat, doncs l'altre ha de garantir que si aquell billet té una hora, doncs, evidentment s'ha de poder complir. I et dirien, però és que el que és de multiviatges no diu, no, queda marcat, queda registrat, per tant, és demostrable a quina hora has entrat a l'estació. Però al marge d'això, això va per una banda, el tema de que és un contracte, però per l'altra, i aquí jo insisteixo

0: molt, no només amb el tema dels trens, sinó amb molts altres temes, és que no es pot estar dient un discurs, necessitem augmentar la població, necessitem ser no sé quants milions, digue-li Catalunya, digue-li Espanya, som més milions dels que érem de persones i amb les mateixes vies passarem. No. No, o sigui, no és viable, mai millor dit, viable. No, no, si som més, necessitem més serveis, necessitem més hospitals, necessitem més presons, necessitem més centres d'atenció, més infraestructura de tot. És evident, si som més, necessitem més coses. Que té una dificultat perquè és difícil... Sí, mira, jo vinc de Madeira, que és una illa, i està foradada per tot arreu per construir túnels. Escolta, si no poden anar per dalt, doncs van per dins, però bé que s'hi posen, perquè has de buscar solucions a les problemàtiques que tens, no? Mm. Doncs aquí cal buscar més formes de poder solucionar tot això, perquè és que si no... clar, bueno, pues escolti, hi ha empreses que poden teletreballar, bueno, fantàstic, però no totes, per tant, s'ha de buscar sempre la solució, i això no és senzill, però és que no s'hi pensen de dit amb això de dir, pues hem d'augmentar coses, no? D'augmentar, pues això, hospitals, escoles, etc.
1: És que, bueno, jo crec que partim de la base que estem en un sistema en el qual cada vegada es necessiten més diners per recaptar,
0: sí,
1: per mantenir un estat en el qual, al final, el que es reverteix directament en el ciutadà és menys.
0: Exactament. És un percentatge de tot el que s'ingressa.
1: Sí, primer perquè s'ha generat un deute, i s'està generant un deute, que és enorme, i que s'ha de tornar. Per tant, aquí ja tenim un primer pas. Però és que, a més, estem en un moment en el que els diners reverteixen en les butxaques d'uns pocs. I cada vegada ho veiem. A Catalunya s'acaba de crear l'Observatori de la Inundabilitat.
0: Molt bé.
1: Què significa això? Que no tenim un departament de territori que s'encarregui de fer això, amb uns tècnics, que no tenim una Agència Catalana de l'Aigua, i d'aquests temes, cal crear més noves estructures i noves despeses per una administració pública que ja està sobredimensionada de per si. Per tant, en si, tots els diners que es recapten cada vegada més no redunden en el benestar del ciutadà, sinó que acaben redundant i acaben caient en mans d'uns pocs, que són els que s'acaben repartint tot aquesta quantitat d'impostos que ens van apujant. Perquè estem en el moment de més... I, a més, tot això, dades de ministeris, de més recaptació de la història en el nostre país, i tot això no es transforma en bons serveis. Tots sabem com està la sanitat, tots sabem com estan els transports, tots sabem com està l'educació. Per què no ho veiem reflectit?
0: Sí, sí. Hi ha molts discursos que ens podrien semblar...
2: Aquí hi ha molts forats, com a Madrid.
0: Hi ha molts forats, exactament. Sí. És com quan dius, escolta, és que no arriba prou aigua per una tuberia, no? Per una canyeria. Escolta, és que no arriba prou aigua. I dius, anem de posar més, anem de posar més. Heu mirat si hi ha algun forat pel camí? Perquè, clar, si hi ha algun forat, es perd molta aigua per allà. No? Sí, si en poses molta més, arribarà més, sí, clar, però també s'anirà més pel forat, no? O sigui, el primer que hauríem de fer seria tapar el forat, no? Fent aquest paral·lelisme. I aquí és que hi ha molts forats, d'això que ens estàs dient, David, no? Vull dir, que el problema és que al final està ple de forats, i
1: fem aigües per tota banda.
0: Exactament, sí. Mai millor dit, és així. És a dir, fem aigües i l'únic que fem és demanar que entri més aigua. És a dir, que demanar-li al contribuent exigir més del que d'això. Llavors, jo no m'agradaria tampoc anar en contra dels polítics més del que ja fem habitualment. Però és que, verdaderament, jo penso, quan estem parlant de que es puja tant la pressió fiscal sobre el ciudadano de a pie, no? Que es diu... mira, per un tema de... que no hi entrarem, del tema de flotilles i coses, va tornar a sortir els sous que cobren els diputats i els regidors i totes aquestes coses. I jo em poso les mans al cap sempre. És evident que una persona que decideix

0: decideix coses importants i que doncs, ha de guanyar-se bé la vida. Jo això ho tinc claríssim, ho entenc perfectament. Ara bé, això tindria més sentit si aquella persona hagués estudiat tota la vida per allò que va fer. No perquè estigui en una llista, sinó perquè s'hagi preparat molt. Si s'ha preparat molt per allò, doncs clar, està bé que estigui molt ben pagat. Jo aquí aquest discurs el podria entendre molt millor. Ara bé, cal que se la guanyin tan bé la vida? Algú que potser no trepitja l'Ajuntament o no trepitja el Parlament i que està guanyant un sou que, em perdó, és pornogràfic? Perquè estem parlant de sous de 80.000 euros l'any, 90.000 euros l'any. Escolti, no cal que sopi tres cops, m'entén? Perquè digues, no, és que té un tren de vida, després no, però si totes aquestes coses després es paguen a part, el que és pues, les coses implícites, no, de la feina. Escolti, quan la gent està cobrant 1.200, 1.300, 1.400 euros, una persona que viu pel fer el servei al ciutadà no pot estar cobrant 8.000 euros al mes. És que em sembla pornogràfic. I si fos una persona, dius, mira, el presidente, el alcalde, venga, va. Però és que aquí els regidors, després que... És que no sé com ho veieu, això. No,
1: i els assessors?
0: Els assessors.
1: Exactament. Quants assessors n'hi han?
0: Sí, sí.
1: Estan cobrant... I, a més, molts no tenen ni idea del que estan fent. Mm-hmm. O sigui, el que se'ls ha donat com a cometido.
0: Sí, sí, com a cometido, com a missió, sí, sí.
1: Sí, no tenen ni idea. O sigui, han d'anar els tècnics funcionaris, que són els que saben, que els hi fan la feina. Sí. O sigui, per què estan fent això?
0: Sí, sí, aquí...
1: Els que
0: s'estan currant...
2: Només... en això perdoneu, però sí, sí. Només cal veure si heu vist les declaracions del germà de Pedro Sánchez.
1: Bueno.
2: De quines eren les seves tasques, sí, i sí. Com funcionava a la Diputació,
0: sí, sí.
2: Que no sabia res absolutament del seu lloc de feina.
0: No, exactament.
1: Però, a més, aquest senyor és una mica tonto, perdoneu, però és que perquè si tu vas a declarar, almenys prepara't una mica, no?
0: Sí, és doblement curiós el fet, sí, estic d'acord.
1: Com su nombre indica,
0: sí.
1: Però què dices, idiota?
0: Sí.
1: De veritat, eh?
0: No, és molt fort, és molt fort.
1: És molt fort. Aquesta declaració, si ell se l'ha mirat, jo, és que em sembla que marxaria no sé on, m'amagaria i no sortiria amb la vida, de veritat.
0: Jo li dic al jovent, que li agrada tant parar les coses i manifestar-se, que per això també ens hem de manifestar, eh? I per això també ens hem de queixar, eh?
1: Per suposat, sí, sí.
0: Clar, vull dir, jo entenc que hi ha causes que pots estar més o menys d'acord, però aquestes també, eh? Vull dir, aquestes són les que ens impliquen a nosaltres directament, eh? Això és el que nosaltres hem d'exigir. I a lo millor després...
1: Pagar diners perquè s'ho gastin amb algo que... És que no està d'acord amb el seu comès, és una, vamos, és que és una cosa, perquè havia, i a més hi ha una altra cosa, tota aquesta gent que s'ho passava molt bé amb els diners de nostres,
0: sí, sí.
1: Quina feina, quines hores dedicava a la feina que li havien
0: que havien
1: encarregat,
0: sí,
1: no?
0: Sí,
1: perquè,
0: sí.
1: Bueno, si tu ets ministre, jo crec que un ministre té molta feina, eh?
0: Sí, sí. Sí, sí, però tenia
1: moltes reunions, molts projectes, que això són hores i hores d'estudiar i veure si està, si això és viable, no viable, a veure si és millor. I escolta'm, si se dedica, bueno, em sembla molt bé, si jo que la gent sigui feliç és estupendo, però clar, a costa dels nostres diners, la veritat no.
0: Sí, sí, no està... Està
1: i nosaltres som autònoms, em sembla, els tres, no?
0: Sí. Bueno, ara ens pujaran, han decidit pujar una mica el tema, eh? O sigui que estem molt contents tots en general. És allò de vés apretant més la d'això, vés apretant una mica més...
1: L'Alan no és autònom.
0: L'Alan no, però ens van apretant més la història, el que dèiem d'això, no? Que cada cop entri més diners, més aigua, però no ens mirem la gestió de si aquesta aigua arriba a bon port, eh? Com dèiem, en aquest aspecte. Aquí al final tornem a lo mateix. La gent, jo insisteixo, la gent s'ha de guanyar bé la vida. Però tothom, eh? No només els que viuen... anava a dir dels del contribuent, sinó que verdaderament sigui auditor...

0: Ah, que es pugui fer una auditoria, no? Escolti, vostè què ha fet? Vostè, no, dels 200 dies que hi havia votacions, ha anat a 15, doncs cobrarà una part del seu sou.
1: Perquè, escolta'm, clar, els professors estem avaluats.
0: Evidentment.
1: Aquesta gent que hi ha, que l'han contractat sense preguntar-te, tu pagues, però a tu no et pregunten si estàs d'acord o no.
0: Sí.
1: Aquesta gent l'avaluen? Bueno, aquesta gent que fot la, fica la pota i li diuen, escolti, miri, demà no torni.
0: Mm. No. Bueno, però és que estan sota el d'allò de, ah, és que el pueblo m'ha elegido. No, el pueblo no l'ha elegido usted. No. El pueblo ha votat per uns partits polítics, uns representants, i a partir d'aquí, però no votes persones, votes partits. Per tant, no és del tot, és com una, és com una trampeta que ens sembla.
2: Si no val pel teu càrrec, aquesta persona fora, ja està.
1: Clar.
0: Sí, sí, exactament. S'ha de poder, s'ha de poder avaluar, no? Les persones per la feina i per lo demostrar. És que ara, des del Ministeri de Treball i etc., doncs es fa que hi hagi un control exhaustiu de l'horari de qualsevol ciutadano de a pie ha de registrar l'hora que entra, l'hora que se'n va, totes aquestes coses, per si hi ha hores extres. Bueno, doncs també hi ha, hauria d'haver un concepte contrari de les hores extres, que fos les hores menys, no?
1: Podríem...
0: Les hores, sí.
1: No complir, no, que no s'ha complit, vaja.
0: Exactament. I en aquest cas, restar-les, no? Perquè... igual si restéssim les hores no fetes de determinada gent, pagaríem tranquil·lament les hores extres de la gent que sí que s'ocorre.
1: Haurien
0: sí que...
1: de donar diners, ells, haurien de donar diners, eh?
0: Hauríem de fer un fons d'hores. Podríem fer com un gran fons d'hores, no? Que...
1: Escolta'm, però li proposes a la Yolanda Díaz? Perquè sí.
0: És que diria que no tinc el seu telèfon. Vull mirar, ara he de revisar la gent, però diria que no tinc el seu... Si no, li enviaria un WhatsApp. Yolanda, tinc una idea, ja veràs tu. Escolta, dos puntos. Què te pareix, una gran bolsa d'hores, eh? Escolta, qui vulgui treballar menys, però també cobra menys. Saps què vull dir? És que... Ha d'haver una mica de
1: ens però que et pagui la idea, eh?
0: Ah, bueno, clar.
1: Estàs fent d'assessor.
0: Bueno, sí, ja ho cobraré bé, una paguita. Que em donin una paguita, és el somni de la meva vida.
1: A veure, o sigui, això, gratis total, no, eh?
0: No, no, ja ho veuràs. Encara ho registraré, entraré en un llibre, eh? Cuando tuve la idea, no, lo dijimos en Nits de Ràdio, aquí. Ho vam dir. David, és que això que diem, no? Ara ho controlen tot, no? Sou, per exemple, autònoms, a partir de quan cobres, quan t'obliguen, no? A cotitzar, el tema de... això, els registradores, no? I que, pobre de tu, que no hagis registrat bé un dia que has fet. Ja només falta que ens gravin la pantalla, saps què vull dir? Allò que d'allò. I llavors, si per aquí estem tan apretats, per què tot això que té a veure amb assessors i polítics no ho està?
3: Mira, jo només us posaré un exemple.
0: Vinga.
3: Jo crec que alguna vegada ho hem comentat per aquí. Fa cosa d'un any i mig, un veí d'aquí de Sant Andreu, molt activista d'un partit, de la Colau, bàsicament, va decidir que, bueno, l'Ajuntament havia posat en marxa el projecte d'apadrinar un escocell. I ell, doncs, va fer diverses versions de l'escocell que hi havia davant de casa seva. Jo crec que alguna vegada ho vam comentar aquí, fins que va arribar una de les versions de decoració del seu escocell, que era un escocell ple de cordes. Això, els oients que potser siguin habituals de Twitter, segur que en algun moment els ha sortit la imatge d'aquest escocell ple de cordes. Quin problema va tenir aquest escocell ple de cordes? Que era un perill.
0: Clar, clar.
3: I una senyora gran va travessar el carrer i es va enganxar amb aquell escocell ple de cordes i va caure, i no sabeu la de sang que va sortir d'allà. Va ser una cosa molt greu. Doncs aquest senyor s'havia saltat les normes de com s'havien de fer els escocells, amb tota seguretat. Us puc dir quin ha estat el premi que ha rebut aquest senyor? El mes de setembre se l'ha anomenat conseller del districte de Sant Andreu pels comuns.
0: Déu-n'hi-do. Bueno, el problema és de... Que, a veure, i entenent que tots cometem errors sempre, eh? Vull dir que això una cosa no treu l'altra, però vull dir que ha d'haver responsabilitats, no? Perquè el que no s'hi val és que

0: que en qualsevol feina, si qualsevol cosa que puguis fer malament et pot implicar, doncs, que t'acomiadin, no? Però sembla que en lo públic, no? Doncs això no funciona així.
1: Bueno, no, no, no.
0: I aquest és el principal problema. Que cal, d'alguna manera, doncs, que tot estigui quantificat, que es faci públic, que la gent reconegui els errors, que... Però jo crec que ho has definit molt bé, David, amb el tema de que, al final, els polítics cada cop van més a ser, com si diguéssim, ultres, no? És a dir, que siguin més pels ideals que no per la feina que fan, no? I quan més famosos siguin, no?, més popularitat tenen. Popularitat, que no vol dir que hagin fet bé la seva feina. Jo crec que aquest és un dels problemes principals, no? Per exemple, jo què sé, doncs un pilot de motos, no? Sí, guanya molts diners, però juga la vida a cada competició. I tothom sap, si ho fa molt bé, guanyarà, i si no ho fa tan bé, no guanyarà. Per tant, el resultat és directe, no?, del que fa, mentre que una altra persona, doncs, pot no estar donant palo a l'aigua i cobrarà el mateix o molt més que un altre que sí que s'està esforçant. I aquest és un dels problemes principals. I ja et dic, hi ha moltes variants en tot això, eh? Podria haver qui digui, doncs, no, mira, jo vull fer menys jornada perquè vull estar més temps. Home, pues em sembla fantàstic, però vull dir que d'alguna manera s'haurà de compensar i s'ha de ser més just amb qui vol fer més i amb qui vol fer menys. El que no pot ser és que hi hagi gent cobrant molt per fer molt poc. I en tot cas, del que més fan són actes de cara a la galeria, que es diu, no? És a dir, per tenir contents els seus hooligans, eh? Sí. I no pas per fer la feina, que al final és pel que els hi paguen, eh? Perquè facin una feina. Fem una petita pausa. Pausa. Et faig com l'Alan.
1: S'ha convertit la política, ha convertit a molts polítics en la vedetització.
0: Totalment.
1: Són vedets.
0: Són vedets, sí. Són vedets. Estic totalment d'acord.
2: Fem una... Si falta la boa de plomes.
0: Sí, sí, sí, bueno, sí, sí, sí.
1: Alguns surten no amb una boa, sinó amb una impressora.
2: Amb una impressora, sí, no? Sí, com deia la vedet.
0: Sí, sí. Doncs pues va, abans que ens piqui la boa constrictor, fem una pausa i de seguida seguim amb més nits de ràdio. Fins ara mateix.

Onda Cero Catalunya, la ràdio que t'escolta. Estàs escoltant Nits de Ràdio, amb David Serrano.

Seguim a Nits de Ràdio i seguim analitzant la... Bueno, les coses que ens passen, ja he tirat el mòbil, les coses que ens passen en el nostre dia a dia i coses que no ens deixen de sorprendre. I ara, l'altre dia veia un compte que em va fer molta gràcia a internet, que és d'una persona, em sembla que és japonès, que el que fa és comenta vídeos de coses, de productes, no? Aquests típics productes que diuen, hola, com hi podia viure jo sense aquest producte que em solucionarà la vida, no? I el que fa és comprovar si els compra, diu, Wendy, toma todo mi dinero, els he de comprar, i quan li arriben comproven si realment és un èxit o li han pres el pèl. I més o menys, bé, en el 90% dels casos li han pres el pèl. Però fa molta gràcia. I jo crec que aquest tipus de comptes el que ens ajuden és a comprendre a que no ens creguem tot allò que veiem. Que pot ser que alguna cosa sí sigui interessant, que alguna cosa sí sigui real, però que n'hi ha de moltes d'altres que hem de sobreentendre, és a dir, no hauria de ser així, però que hem de tenir aquest, diguem-ne, aquest instint desenvolupat d'entendre que hi ha molta gent que ens vol prendre el pèl directament, no? I això a les xarxes passa més. I cada cop els vídeos d'intel·ligència artificial són més elaborats i comencem a gent que es creu coses, no? A vegades n'hi han d'acudits, a vegades n'hi han d'històries que estan fets amb intel·ligència.

0: intel·ligència artificial, i clar, doncs, ostres, ja te'ls creus bastant. Estem ja entrant en aquesta situació de que hi haurà gent que es creurà molt per entendre's, perquè, perquè ho entenguem tots, serà com si passés ara lo de aquell rumor, no?, del Ricky Martin, algú faria el vídeo. Mm. I a partir d'aquí ens ho creuríem que va ser.
1: Clar, perquè cada vegada és més l'intel·ligència artificial és més, més perfecta. I és que et sembla una cosa que dius, això és real.
0: Aquest és el problema, que a partir d'aquí, quan hi ha intenció, no? Per una banda hi haurà intenció, i per l'altra sempre hi haurà algú que s'ho creurà. A la que s'ho creu ja és verosímil, perquè per aquella persona ja ho anirà explicant com que, no, jo esto lo he visto. No, clar, sí. Lo has visto, però igual no era real. Però l'has visto con tus propios ojos? No sé, ho tenim complicat, no, David? Alan?
1: Ara ja aquesta expressió de tus propios ojos és veritat, perquè clar, ho veus con tus propios ojos.
0: No, clar, ho has vist, però clar, tus ojos sean... Sí, sí. Sí. David, estaves per aquí?
2: Sí.
1: Perdó, David, que t'he tallat.
2: No, doncs sí, realment és que això de lo he visto con mis propios ojos... A veure, ja fa temps que ja sabem que les manipulacions existeixen. El que passa és que aquest nivell al qual hem arribat actualment doncs no era imaginable fa 10 anys, potser.
0: Sí.
2: I això ens porta a haver-nos de qüestionar absolutament tot. El problema és que tampoc no tenim mitjans o no tenim la manera de nosaltres, a nivell particular, de poder-ho contrastar. Perquè quan un vídeo, quan una imatge es fa viral, comença a crear-se, doncs, amb moltíssims mitjans, es fan ressò. Què passa? Que nosaltres, quan contrastem, potser anem a un diari digital, dos diaris digitals, tres diaris digitals. Si en aquells tres han publicat això, nosaltres ja ho donem per fet, que és real. I moltes vegades, amb la velocitat a què es generen les notícies, la velocitat a què es publica, els periodistes no contrasten prou i de vegades tampoc no tenen les eines per poder contrastar prou. De manera que cada vegada ens veurem més abocats a empassar-nos gripaus que realment, doncs, després no sé com resoldrem aquest tema de fer un desmentit respecte de determinats temes.
0: Aquí hi ha un tema de més, Marta, David, que us el plantejo, que l'Alan està tenint problemes amb la connexió avui, que, per exemple, el Dani Martín ens ho comenta molts cops, i aquesta setmana també ho seguirem analitzant, de que les estadístiques diuen que els joves cada cop estan, entre cometes, desconnectant més de les xarxes socials, en el sentit de com les fem servir els adults, gent gran, diguem, no? I que tenen altres formes de comunicar-se i de compartir les coses entre ells, no tant compartir-les a la galeria, no? Com si diguéssim. I clar, jo aquí penso, és que el jovent es va desconnectant també per aquests factors, no? De que, pues, si no sé si això és veritat o no, pues no li faig cas, no? I això és una manera de canviar tot. Abans, i sempre aquí ho comento molt, però perquè entenguem la significació, quan es deia anunciado en televisió, és perquè se li donava una verosimilitat, perquè si havia sortit a televisió, és que això era bueno, això era de qualitat. Per tant...
3: Sembla un filtre.
0: Sí, era un filtre potent.
1: Però escolta'm, encara l'utilitzen, aquesta frase?
0: Sí, però són tres persones les que veuen la televisió avui dia.
1: No, mira, l'altre dia vaig anar a la farmàcia.
0: Sí, jo m'imagino, sí.
1: Un producte d'aquests de farmàcia, un gel per un cop que m'havia donat, i posava anunciado en televisió.
0: Imagina't.
1: I em vaig quedar...
0: Vas mirar si el preu estava en pessetes, Marta, que potser...
1: No, i li vaig dir a la farmacèutica.
0: Estava caducat, això.
1: Dice, es que todavía mucha gente le da garantía de calidad.
2: Tot això s'ha de posar en el context de l'edat dels diferents grups d'edat.
0: Estic d'acord.
2: Per una persona a partir de 50-60, clar, continua tenint la mentalitat de això va sortir a televisió i és com ha crescut i com ho ha vist al llarg de la seva vida. Per una persona ja de menys de 30, doncs això no és garantia de res.
1: Però com li deia jo a la farmacèutica, a mi si em diu això de la televisió, em crea el dubte de que sigui bo.
2: Clar.
1: Perquè el de la televisió pot ser mira, poden anunciar tant. I em va dir, ja sé que... perquè

0: sempre tenim una la discussió aquesta, no? Però em fa fer gràcia perquè ho posava tàcitament, a més a l'envàs, anunciat en televisió, dic, què?
1: Sí, també ara caldria, abans, també quan tornem a explicar el context, no? Quan es deia anunciar en televisió, hi havia molt poques televisions i totes estaven hiperregulades. Ara anunciar en televisió pot ser qualsevol televisió, per tant, qualsevol canal, i que pot voler publicitar una cosa fraudulenta només per poder ingressar els diners. Per tant, bueno,
0: pot tenir el mateix valor que tingui algo que tu pots anunciar a la xarxa.
1: Me lo ha dicho Pepe, o me lo ha recomendado Juani,
0: Que sigui
1: tindria
0: viral
1: el mateix,
0: i que no sigui bo, perquè bueno, viral no vol dir que sigui de qualitat ni cert, no?
1: Però clar, aquí al final el que diem, que tu això ho puguis contrastar, que tu això ho puguis dir que és una veritat, doncs clar, cada cop s'està debilitant més. I al final d'aquestes coses, el que sí que queda clar és que la gent menys preparada és la que més s'ho creurà, i la més radicalitzada és la que qualsevol missatge o qualsevol informació que arribi per les xarxes, com que ja no es podrà distingir què és veritat del que no ho és, doncs aquí tindrem un problema gros. Tant per potenciar coses que sí han passat, com per negar coses, o sigui, perdó, potenciar coses que no han passat, com per negar coses que sí han passat. Però no, esto está manipulado, i a lo millor no està manipulat, i al revés. Vull dir que no sé si estem preparats per tot això, no?
2: Complicat.
1: Sí. És complicat.
3: Jo crec que el problema és que les intel·ligències artificials estan avançant a una velocitat que la legislació no és capaç d'avançar.
0: Va molt per darrere.
1: Va molt, sí.
0: I, perquè no l'enganxa mai.
3: I d'altra banda, també la complicació és com legislar. Perquè al final és allò que s'ha dit sempre de no se pueden poner puertas al campo.
1: Total.
3: I ho hem vist amb el desenvolupament d'internet. Tu pots generar una llei i aquella llei, en funció de on la promulguis tu, a l'Estat espanyol, a la Unió Europea, si no va doncs alineada amb la mateixa legislació en altres països del nostre entorn o a nivell mundial, no serveix de res. I sabem que hi ha països que són molt permissius amb doncs, la delinqüència online. Per tant, és molt difícil poder tallar. Nosaltres, per molt que diguem, es poden posar traves a que determinades pàgines web no es puguin visitar des del nostre país. Però sempre hi haurà la porta oberta a fer-ho a través d'un altre sistema.
0: Sempre hi ha un resquici.
3: Sí.
0: Que puguis entrar, et puguis colar. Sí. Però mira, l'altre dia parlàvem amb uns amics en una tertúlia.
1: En què, perdona, Alan?
2: No, que em truquen a mi per fer publicitat
1: des de
2: Múrcia, Valladolid.
1: Sí, ara és, hi ha com un augment, no?, d'això de les trucades.
2: Ara també et truquen des de Bulgària.
1: Sí.
2: A veure, sí, et penso agafar el telèfon.
1: Sí.
2: Que per no, sembla que no se n'adonin que tampoc no som tontos els usuaris. No espero cap trucada del país extranjer.
1: Sí, el que passa és que, clar, ja com comences a discriminar, no? És que al final ja no contestarem clar, cap no, trucada.
2: Jo, mira, de moment només agafo les que poso Barcelona, però perquè, mira, perquè penso igual és del CAP, no sé,
1: sí.
2: O d'una feina.
1: Sí.
2: Però quan ja veig,
0: clar, però això és un problema, Alan, perquè mira, a mi l'altre dia tenia una avaria al rentavaixelles i havien de venir a arreglar-ho. Clar, la persona que et truca per dir aniré a aquesta hora, no posa, l'empresa sí que em va dir vindrà d'aquesta hora a aquesta hora, però el trucarà per dir-li, el tècnic el trucarà per dir-li exactament la franja horària. Doncs vaig tenir que agafar diverses trucades perquè no sabia si era aquell senyor que venia.
1: Clar. Això és veritat.
0: Clar.
1: No, és que el problema de tot això ja és quan quan anem perdent drets, com si diguéssim, per culpa de qui n'abusa, no? És a dir, que ja haguem de prendre aquesta mesura de no respondre a trucades, és terrible, perquè llavors hem inutilitzat un servei, que era el fet de trucar-se, perquè hi ha gent que està abusant d'això. A mi em costa entendre que no es pugui perseguir

0: Si no és que perdem el dret de poder atendre tranquil·lament algú que ens estigui trucant, perquè el telèfon estava pensat perquè et pogués trucar qualsevol persona, no només les que tu coneixes, perquè potser tu donaves un telèfon perquè et truquin a la botiga, perquè et truquin per contractar-te, com deia l'Ala, no per qualsevol cosa.
1: Efectivament.
0: Exactament, és que, sí, mai saps.
1: Una oferta de feina, no?
0: Sí, sí. Sí, sí. I clar, no sé.
2: El més curiós és que després d'haver-se promulgat la llei que obliga a fer canvis perquè les trucades no puguin ser des d'un telèfon mòbil sinó que siguin d'un fix, per filtrar, per... S'han incrementat. És
0: sí,
2: que
0: sí, sí, sí.
2: El que resulta més curiós és que després d'aplicar una normativa per intentar evitar que hi hagi tantes trucades, doncs el que ha passat és l'efecte contrari, que es multipliquin. Mm, sí, no entenc. També jo crec que hi hauria d'haver un... o hauríem de demanar a les operadores que tinguin un cert control. Mm. Si tu tens un número de telèfon que està les 24 hores fent trucades...
0: Sí.
2: I potser s'hauria de controlar aquestes trucades...
0: Bueno, si hi ha un percentatge d'aquestes trucades que està denunciat, perquè tu quan et truquen...
2: Exacte.
0: Pues, llavors, atacar i anul·lar-ho ràpid. Però no només anul·lar-ho, sinó responsabilitzar a la persona perquè no pugui obrir un altre compte o perquè no pugui obrir un altre telèfon, no? Alguna cosa
3: sí,
0: així, no?
3: L'inici del número és el mateix i va canviant al final, no?
0: Sí, bueno, o poden anar comprant més línies, clar, és que al final, vull dir, hem de fer que aquella persona, per entendre'ns, estigui inhabilitada a poder comprar. El que passa és que, clar, com que ho fan a través d'empreses o el que sigui, no?, a través de NIFs, a través de... Sí, NIFs en lloc de DNIs, doncs clar, doncs que sigui al final responsabilitat d'un DNI. Per molt que sigui una empresa, responsabilitat d'una persona, d'un DNI, i que se li pugui buscar explicacions, perquè és que si no, això no s'acabarà mai.
1: Algú ha de respondre d'això.
0: Sí, sí, exacte, algú ha de respondre al final, no? Perquè sí. És que si no...
3: Tret de la gent gran, en general, ja estem escarmentats i ja sabem que les nostres companyies de telèfon, mai ens trucaran.
0: No, està
3: això
0: clar.
3: Sempre ho diuen.
0: Sí, sí.
3: No us trucarem mai per fer cap oferta. No,
0: sí, sí.
3: Serem nosaltres qui haurem de trucar, no?
0: Exactament.
3: I sembla mentira que...
0: No,
3: no necessito nada, ets educat. I em diu, pues le van a estar llamando porque no sale el tema de que usted está pagando más por la factura.
0: Sí, sí.
3: I a vegades, en conya...
0: Mira, Alan, qualsevol...
3: I mira, per a mi... Sí. El diner no és un problema.
0: No, això per una banda, però primer hi ha qualsevol empresa que tu tinguis contractada que et digui es que nos estás pagando demasiado, jo en aquell moment ja penjo, perquè sí. No hi ha hagut en la història de la humanitat cap persona que li hagis dit és que m'estàs pagant massa pel que treballo.
1: Sí.
0: No acostumen així la cosa. Per tant, ja és com una red flag, ja és directament un penjar flag. No, si pago més, doncs mira, ja estic molt a gust pagant més, com deia l'Alan. Soc així de generós, soc així de desprendido, sí, sí. I escolta, ens curem en salut, però tornem a lo mateix. I no vull dir el tema típic de dir ai, és que la gent gran, no, perquè hi ha gent gran molt, que en sap moltíssim de tot això.
3: Sí,
0: el que vull dir és...
3: En general,
0: Sí, sí, no, ho sé, Alan, però vull matitzar-ho, perquè crec que és important.
3: Aquest pobre sector normalment és el més amistat amb aquestes estafes.
0: Sí, sí, no, clar, però el que vull dir és que al final, en veritat, no és...
3: Que cliquen links que no han de clicar, no cliqueu res, cap link de cap missatge.
0: No, això està clar, això està clar. Però no, em refereixo que, no, en veritat, no és la gent gran, sinó és la gent de bona fe. O sigui, el problema és que qui cau és de bona fe, i hi ha molta gent gran que és de bona fe, i per això diem molts cops en general la gent gran, però és un problema de qui té la bona fe i etc. Per cert, l'altre dia i ho vaig escoltar al programa del Basté, precisament, que va circular jo en nota de veu, que li comentava un expert que ara, per exemple, arriba a un punt de que t'arriba per WhatsApp o el que sigui, escolta, que la meva criatura que està participant en una... en un premi, no?, de la millor redacció de curs i no sé què. Fes clic aquí que votaran. I clar, com que es pot emular els números, les trucades o el contacte de qui sigui,

0: Doncs clar, tu va i cliques, i a partir d'aquí ja t'han agafat el teu. Com que t'han agafat el teu, ja ho faran passar, es faran passar per tu, per un altre, etc etc. I això obre dos debats.
1: Digues, David. Que, és molt greu perquè hi ha gent que està perdent el seu WhatsApp.
0: Sí.
1: Directament. Ja no és només que es facin amb el control o que el puguin utilitzar, per... és que perds el control del teu WhatsApp, ja no pots accedir-hi.
0: Sí, sí.
1: Perquè et demanen, bueno, quan cliques allà, et dona uns números, els has de posar aquests números, i automàticament ja es fan amb el teu WhatsApp i no el pots recuperar.
0: Mm. És fort, eh?
2: Sí, és fort. A mi em va passar fa anys amb Instagram, que vaig clicar un enllaç que no hauria d'haver clicat, i em van agafar el compte. Sí, el vaig poder recuperar. Però a dia d'avui rebo el correu a Lo Sentimos, un correu que sembla que és d'Instagram, eh? Lo Sentimos, hemos visto que has tenido problemas para acceder a tu cuenta d'Instagram, i més abans posar, si no eres tu quien ha tenido problemas, ignores el mail. Sempre l'ignoro, perquè clar, això és gent
0: gent que està intentant entrar, sí, en aquell moment.
2: Al teu correu.
0: I ja està bé que t'avisi, perquè clar, com tot és complicat.
2: Sí, sí, però fa por perquè aquest mail que el rebo i dic, a veure, que no tinc 500.000 seguidors, perquè intenteu accedir al correu, al meu.
0: No, perquè no és pels teus seguidors, és a dir, no ho volen per la promoció, sinó per la teva influència sobre aquestes persones, perquè el fet de que...
2: Ara busquen gent amb menys seguidors perquè és com menys a fiar, no?
0: Clar, i al final, si tu li dius a qualsevol persona, als teus contactes, escolta, compra accions d'això o inverteix aquí o tal, doncs tens més possibilitats de que algú caigui perquè aquella persona pensa que ets tu. Marta, anaves a dir, deies.
3: Sí, no, deia que és que a mi m'ha passat dues o tres vegades de feines que he fet i que m'han pagat la factura, doncs el típic, no? Més et posen... fan el pagament per una entitat bancària que no és teva, però que t'ho fan a través, i al cap d'uns dies rebo un e-mail en què em diuen su cuenta en la entidad, m'ha passat l'altre dia, la setmana passada, ING Direct, tiene usted que renovar porque tiene las claves, clique aquí. Clar, jo no tinc compte amb aquesta entitat. Ja està. O sigui que per algun cantó els hi ha arribat. I això ho he parlat amb el del banc i em va dir, no enviï res ni per mail ni per xarxes socials de les teves comptes, perquè és que les agafen, però ràpidament, perquè hi ha gent que es dedica a això. O sigui, que estem totalment insegurs.
0: Sí, el problema és això.
3: Hem d'anar amb el sobre com aquesta gent a pagar, perquè, de veritat, arriba un moment que dius, com ho faig?
0: Bueno, és el que dèiem, de que ens han anat digitalitzant tot, no?
3: Sí.
0: I al final, quan ja han aconseguit que tot sigui digital, és quan... doncs quan menys segur és, i per tant demanem el pas enrere, però no ens fan cas. No ens fan cas i ja no hi ha les botigues, ja no hi ha les persones atenent-te. I aquest és el problema principal, que no hi marxa atràs en aquest aspecte, no? I hauríem de poder-ho exigir. I dit d'una altra manera, si hi hagués un banc, per exemple, dic un banc perquè són els que més han tret les oficines i tot això, que apostés per la presencialitat, jo crec que guanyaria molts clients. O sigui, que apostés per obrir més caixers i que t'atenguessin. I que tal, sabeu què seria? Guanyar-se el sou. És a dir, seria... implica més feina, sí, però quan una cosa està ben feta és quan la gent hi va. El problema és que com que ho fan tots, i evidentment aquesta gent es posa d'acord entre ells, perquè de rivals tenen pocs, són més aviat associats els uns als altres, doncs, clar, com que ho fan tots, no hi ha, però si n'hi hagués un que apostés per la presencialitat, mare meva, ja et dic jo que tots, entre ells i jo...
3: Aquesta idea que donaria seria seguretat a la gent, que això és important.
0: Clar.
3: Tot sent segur, ets més feliç.
0: Sí.
1: El que és curiós és que tenim aquesta tendència al digital. De fet, els diners tendeixen cap al digital. L'euro digital serà una realitat d'aquí molt poc. Veia ahir unes declaracions de Christine Lagarde en les que, una de les coses que acceptava era que l'euro digital portarà, segons primer diuen, que és una eina de sobirania europea, però després t'accepten que realment el que hi ha darrere és més control per part de les administracions. Però fa uns dies el Banc Central Europeu, en un informe que va publicar, recomanava, feia una recomanació de tenir diners en efectiu a casa. És a dir, que estem anant cap a una economia digital, però, d'altra banda, el màxim òrgan responsable dels diners, que és el Banc Central Europeu, et diu, bueno, vostè mantingui diners a casa perquè si hi ha una crisi serà l'única manera en què podrà vostè doncs, continuar amb el seu dia a dia.
3: Ahir o abans d'ahir va haver-hi un... Perdó.
2: Sí, exacte. Va caure el núvol d'Amazon, no? I va afectar moltes aplicacions.
3: Efectivament, sí, sí. I va haver-hi una mica de caos. La gent estava ja histèrica, eh?
2: Hi ha formes de pagar. I es feien unes cues al supermercat, a la ferreteria. I si tenies efectiu, passaves la cua.
0: Sí, sí, sí. Sí, sí, és la cola ràpida que si tenia efectiu. Però, clar, tenint efectiu ja les botigues tenen molt menys canvi i, per tant, és un peix que es mossega la cua, perquè al final tampoc no podien donar canvi. Aquí és evident que hi ha molts factors. I mira, ho explicava en un vídeo al Mario Conde, una cosa que tenia tota la raó. Diu, estem anant a una situació en què tu imagina que tens 1.000 euros al banc, no? Ja és molt imaginar molts de nosaltres, perquè a vegades anem molt al dia. Però imaginem que tinguéssim 1.000 euros. Diu, si jo trec 500 euros perquè vull anar a una botiga a comprar una cosa i al final veig que no els tenen, no ho tenen allò pel que sigui, i torno al banc i vull incassar aquests 500 euros, estic ingressant diner negre allà. És fort, eh? Perquè són els teus diners. Però ja estàs fent una transacció que no li agrada
2: al sistema.
0: Al sistema, perquè clar, tu ja has ingressat uns diners que no pots justificar d'on els has obtingut. No, però si ja eren meus. No. A veure, com els ha obtingut aquests 500? No els vull. Escolti, ens hem tornat bojos o com va això? És que estem tolerant una cosa que és canviar les regles del joc. Dir que tu no pots gastar-te en el que vulguis els diners, perquè ho sabran tot.
3: Tot, tot.
0: És un canvi tan radical que jo no sé com la gent ho està acceptant, sincerament, eh? No sé com la gent ho està acceptant. No és una qüestió, és una qüestió liberalista, econòmica, sí, però és una qüestió de totes les persones, no afecta només als liberals. Afecta que a qualsevol persona se li registrarà fins a l'últim euro en què ha gastat. Ja et dic jo que moltes generacions anteriors, molts matrimonis haguessin desaparegut, eh? Si s'hagués sabut en què es gastaven els diners segons qui. Ojo, eh?
3: Sí, sí, no. És que és un control total i absurd sobre les persones. I això és horrible.
0: Pues la llibertat s'haurà acabat.
3: I de la capacitat de decisió, no? Perquè dius, bueno, és que ara estic... A més, moltes vegades penses, ara estic fent això... i algú ho està enregistrant.
0: Exactament.
3: I està veient que jo faig això, però per
0: sí,
3: què?
0: Sí.
3: Eh?
0: Sí, sí.
3: És que és des de, bueno, comprar-te una peça de roba, anar al metge, o anar al cine, o un viatge.
0: Sí, sí.
3: O sigui, està tot enregistrat.
0: A més, David, això possiblement, això ho hauríem d'estudiar, eh? Però segurament aniria en contra de la pròpia llei de protecció de dades.
1: Probablement.
0: Perquè si algú... Anem a dir, algú registra que tu t'has gastat uns diners en un producte mèdic, clar, aquesta informació és molt perillosa. Perquè quants cops dèiem que s'han de protegir les dades, sobretot de salut, perquè pot ser que algú no et contracti o no et vulgui contractar perquè sap que tal cosa, doncs...
2: O que et pugi el preu...
0: O que et pugi el preu, efectivament, perquè sí, molt ben vist, Alan, perquè si saben que tu... M'invento, eh?
2: Per medicant per X coses... I,
0: sí, sí.
2: Aquest em costarà...
0: No, però tu imagina't una cosa tan senzilla, Alan, com que tu tots els dimarts, per exemple, decideixes, va, perquè jo me lo merezco, perquè el cuerpo me lo pide, perquè me lo he ganado, tots els dimarts vas a esmorzar, dius, avui els dimarts esmorzo bé. Saps què vull dir? I vas allà i et prens el teu entrepà, el teu cafè... Diu, i ponga'm un zumo de naranja natural. Perquè dius, vivo el límit, eh? Diu, va, avui m'ho he guanyat. Tu imagina que ho fas això tots els dimarts. Doncs com que ho tenen registrat, el dimarts a tu et pugen el preu. perquè saben que el dimarts hi vas tu. I el dimarts

0: pujaries, no t'ho pujarien. Ojo, eh? Perquè, clar, això és big data, això és informació, això és... Això ho poses al d'allò i ja t'ho calcula automàticament. No, és que no suposo... No, sí, ho fan automàtic. I sabran que tu tal. Per tant, i a més saben que tu vas tots els dies a les 10. Doncs pues pugen el preu a les 9. Perquè quan tu arribis el preu ja està pujat. És que això es pot fer.
1: Una cosa és el tema publicitat, que al final ja ens hem acostumat.
0: Sí, exactament, que les cookies i que, que et facin publicitat.
1: Al principi feia por, però mira, com pot ser que acabem de parlar d'això?
0: Sí, que ho sàpiguen, no? Sí.
1: Com estiguin parlant d'una clínica de... Què? Perquè hem parlat amb una companya de feina d'això, no?
0: Sí.
1: Això ja és fort de per si, però que... puguin utilitzar per aquestes coses.
0: Sí. Clar, és el que diu l'Ala, no? Una cosa és que això t'ho puguin fer servir, doncs mira, per la publicitat, que si al final no acceptes, ja està. Però ara exacte. Això que sempre es deia, no? De dir, si estàs buscant informació d'un vol a una destinació, doncs ja saben i et pujaran el preu. Però clar, és que ara serà amb tot, en qualsevol moment. Per tant...
2: A més, tot això es venen, tota aquesta informació
0: clar.
2: La informació
0: és poder. Sí,
2: traient benefici de tu.
0: Sí.
2: I a tu t'estan pujant el preu.
0: Sí. No, està clar. Per tant, bueno, al marge que això s'ho posarà... és a dir, dit d'una altra manera, quan tu el que vols és acabar amb l'economia submergida, és a dir, amb la gent que cobra, diguem-ne, en bé, dius, val, sí, però sortirà tota aquesta gent, s'incorporarà al mercat laboral de veritat? Ah, amigo... Aquest és el tema. O sigui, el que has de fer és que augmenti el que la gent tingui ganes d'aportar. O sigui, que legalitzar moltes coses. Però i tot el que... Uf, és que és molt complicat, eh?
2: Sí, no, és molt complicat perquè al final arriba un punt en què sempre dius, bueno, aquí punt de retorn o punt de punt mort.
0: Sí. Sempre hi ha la forma de que s'ho salti. I, per exemple, jo crec... Home, suposo que tenen els seus assessors, com dèiem abans, que pensen, no? Però a mi, per exemple, se'm ve al cap una possibilitat. La gent que no vulgui estar en el sistema farà la seva pròpia moneda.
3: Bueno, de fet, ja existeixen les criptos.
0: Aquí està. Diu, si el sistema no em permet fer el que jo volia, faré un altre sistema. Per tant, no entraran al mercat, diguem-ne, legal, les coses que estaven en il·legal. Tindran el seu sistema. Intercanvio... Oh, no.
1: Imagina't un món de criptobros.
0: Bueno, no, però... és a dir, la gent que estigui movent un tipus de... anem a dir, de cosa... Digue-li, il·legal o alegal, no? De serveis, de béns i tal, doncs faran servir la seva pròpia moneda.
3: No cal que anem a aquest aspecte de serveis. La venda de drogues.
0: Per exemple.
3: La venda de drogues no s'eliminarà. Això és una cosa que és evident. Mm. I com funcionarà? Doncs no funcionarà amb diners en efectiu perquè no n'hi haurà. Però existiran aquestes alternatives com són les criptomonedes.
0: Sí. Es pagaran aquestes transaccions amb això. I
1: ara, que ostres, tu ho intentes fer bé.
0: Aquí està.
1: Demanes un pressupost per canviar una finestra.
0: Ui, Alan, canviar una finestra. Diu, això és mitja vida cotitzant per poder-ho canviar.
1: No estic comprant droga, saps? Volem canviar una finestra per millorar l'eficiència energètica, tenir una casa més aïllada acústicament, tèrmicament, bla, bla, bla. Et diuen, tot sovint, eh? No
0: sí. Bueno, tens un amic que li va passar, no? Un amic que li van dir, eh?
1: Sí, exacte. Si m'ho pagues amb efectiu, et queda aquest preu.
0: Sí, clar? Sí.
1: T'estalvien un IVA, però dius, que jo ho vull fer bé, perquè aquest IVA ha d'anar per X coses, no? Mm-hmm. En principi, no per les butxaques dels polítics corruptes, no?
0: Sí.
1: Aleshores dius, ho vull fer bé, però és que la diferència és tan brutal que pot ser molt temptador de dir, no, doncs les faig en negre perquè m'estalvio 1.000 euros, no? Mm. I això és molt greu, que t'hagis de veure en aquesta tessitura, perquè igual econòmicament...
4: Si ho fas...
1: D'aquesta manera, després no pots reclamar res,
0: sí.
1: No pots demanar un ajut europeu,
0: sí.
1: No pots... Clar, vull dir que ho has de fer bé, però és que, clar, la diferència és tal,
0: sí.
1: Pagant tants impostos per coses,

0: importants per la vida, com és tenir una, un bon aïllament.
1: Sí, sí.
0: Acústic i tèrmic.
1: Sí, sí, sí. Sí, sí, no, no, i que cadascú pues, té les necessitats que té com a tal, no?, evidentment. Però
0: et conviden a pecar.
1: Sí, però al marge que sempre hi haurà sectors que ho tindran més fàcil que altres per poder fer aquesta trampeta, no?, per poder fer aquesta opció de dir, ¿cómo lo quiere? ¿En legal? Sí, en A o en B. Clar, mentre que altres serveis, pues, pel que sigui, no?, doncs serà més inviable que puguin fer aquesta trampa, no? Per tant, és una cosa complicada. I és evident que és una situació que serà molt difícil de poder solucionar. Entenent sempre, com el que diem, la idea ben intencionada d'això, però el problema és que les conseqüències són molt més greus o del que pugui ser. I jo insisteixo, sempre i quan cada persona faci coses legals, jo crec que cada persona ha de ser lliure de gastar-se els diners en el que vulgui, mentre sigui legal i ètic, no?
0: I tant.
1: Sense haver de donar explicacions. El fet de que quedi registrat tot en el que gastes els diners, doncs mira, jo poso un exemple inventat, no? De dir, mira, és com si una persona diu, mira, és que tots els... el que li sobra s'ho gasta en peluixos. Doncs em sembla la mar de bé, però per què ho he de saber jo? Per què ho ha de saber el banc? Per què ho ha de saber... el govern, com diem aquí, és una informació molt perillosa, perquè aquesta informació, com deia la Marta, es pot vendre a una empresa de peluixos que ja li vendrà més car, o no? Una sèrie de coses, no? Per tant,
2: és que això forma part de la privacitat.
1: Exactament. De la teva privacitat.
2: I la privacitat al final no existeix.
1: Sí, sí. És un debat, i jo crec que coses tan importants s'haurien de votar en referèndum.
2: Sí. Sí.
1: Em sembla a mi, eh?
2: Una cosa totalment d'acord.
1: Una cosa tan important.
2: Hi ha moltes
1: important.
2: Coses que hauríem... que gestionen aquests senyors que després es gasten els diners amb el que els dona la gana, que ens haurien de consultar.
1: Sabeu per què no es posa a votació? Perquè sortiria que no.
2: Clar.
1: Tu fas la pregunta correcta de dir, escolti, està d'acord en què sapiguem en què es gasten fins al seu últim cèntim? I a tota Europa sortiria que no. Llavors com ho podríem fer si sortiria que no? Ah, llavors realment estem en la democràcia? És una pregunta que hauríem de fer.
2: Ah, aquesta és una altra, eh?
1: Clar.
2: Això és un altre meló.
1: Clar, clar, clar, perquè si fos una democràcia realment hauria de ser per les decisions, no per qui governa, sinó per les decisions, pels temes concrets, no? I poso un exemple, sense entrar en política, sense dir quin és el cantó bo de la situació, però poso un exemple ben senzill. El Trump li està perseguint les pessigolles al Pedro Sánchez per si paga o no paga el 5% del PIB per la OTAN. Escolti, això no ho hem votat els ciutadans, si ho volem pagar o no. Està decidint el Pedro Sánchez si no ho vol acceptar o no. I això ens pot portar problemes. Jo no dic quina és l'opció bona, no hi entro. Però dic que una cosa tan important, potser... Qui és el Pedro Sánchez? Sí, és el president, sí, però no tenia majoria absoluta, ni molt menys. Per tant, ell no representa més del 50% de les opinions dels ciutadans. I està decidint sobre una cosa que afecta el 100% dels ciutadans, no els seus, a tots. Per tant, davant d'aquesta o qualsevol altra situació important... I més avui dia és bastant senzillet fer-ho digitalment, amb certificat electrònic, amb el que tu vulguis, podríem fer que la gent opinés sobre aquestes coses.
2: Home, el mateix que han fet amb l'OPA del BBVA i el Sabadell.
1: I fixa't com al final el que semblava que tothom deia que passaria no ha passat, perquè quan ha sigut el ciutadà, o en aquest cas l'accionista, qui ha de decidir, ha pres les seves decisions.
2: O sigui, ja sé que no és extrapolable, però és així.
1: Sí, sí.
2: S'ha fet perquè, a més, això ho s'ha decidit des del govern. Vull dir que...
1: Exactament, exactament. Sí, sí, les damos permiso. Sí, sí,
2: sí.
1: Però ha preguntat si ho volen fer, els d'això, i resulta que no volien. Fixa't, eh? No. I quanta pasta s'han hagut de gastar en publicitat que després al final...
3: Jo, del que estic més orgullós d'aquest tema de l'OPA és que per fi hagi acabat i no hagi aguantat
1: aquella
3: publicitat de... de accionistas de BBVA, accionistas de...
1: Sí, sí, sí, escolti, sí, deixa'm estar, que jo no soy accionista i m'està ficant la publicitat cada 10 minuts.
2: No, totalment... M'estan matxacant aquí el cervell.
1: Totalment d'acord. En fi, va, anem a acabar amb alguna cosa curiosa que ens porti la doctora Marta. Tens alguna? Tens alguna
2: sí,
1: cosa?
2: Sí, tinc coses, tinc coses.
1: Té coses, té coses, David.
0: Ella sempre és molt curiosa.
3: A nits de ràdio... Avui, té coses, té coses. La doctora Marta González Peláez.
1: Sí, senyor, té coses, té coses, eh? Avui té coses, té coses. Endavant, Marta, va, vinga, una
2: bueno,
1: coseta, va.
2: Hi ha una cosa molt curiosa, que parlant de tot això, és el tema del cervell. Vosaltres us havíeu plantejat alguna vegada per què tenim aquest cervell, el tamany del cervell? El crani i el cervell, eh? Les dues
1: no, jo a vegades m'he plantejat si hi ha gent que en té un, però bueno, el tamany, eh? Dius, Marta?
2: Sí, clar, el tamany, perquè la forma... És molt curiós, eh? És que estic llegint un llibre que m'està apassionant i em sembla que em dedicaré a investigar molt més profundament perquè és fantàstic. Bueno,
0: com et diu el llibre?
2: Perdona?
1: El llibre, com es diu?
2: No, el llibre és un llibre que el títol jo ja li he escrit al professor que ho ha escrit.
1: Veus?
2: Perquè,
1: és que la Marta es mou en uns nivells.
2: Sí, el títol no diu el que després, el contingut.
1: Ah, que interessant.
2: Nuevo elogio del imbécil.
1: Ah, mira.
2: Bueno, el títol està bé, és un professor italià, però bueno, fa... I parla, doncs, del cervell. Bueno, comença parlant una mica de la condició humana i tal i qual, però després... s'endinsa amb el cervell humà, bueno, des de l'origen i tal. I em sembla tan apassionant que li vaig escriure pel títol i vaig dir que estava disfrutant una barbaritat. I no vull que se m'acabi.
1: Aquesta també és bona.
2: Sí, sí, saps allò que estàs disfrutant, que dius, és que em fa pena.
1: Vagi escrivint el següent perquè quan se m'acabi aquest, eh?
2: Sí, sí, sí, sí, sí. Però bueno, és molt, molt interessant, ho dic perquè si algú vol almenys tenir una informació, doncs ho pot fer, no? Uh-huh. Bueno, nosaltres venim del nerv dental, eh? O sigui, la comparació, el cervell es medeix en centímetres cúbics.
1: Uh-huh.
2: Això ho sabíeu?
1: Bueno, pel volum, no, diguem?
2: Pel volum, sí, però bueno, hi ha gent que... Perquè moltes vegades el cap te'l medeixen per centímetres.
1: Uh-huh.
2: Us heu donat compte, no?
1: Per circunferència, no? Diguem.
2: Sí, per circunferència, clar, agafen
1: per perímetre.
2: Una cinta mètrica i tot, sí, però sí. No ens... Jo no he vist mai amb un informe que sigui centímetres cúbics.
1: No, perquè si sapiguéssim els centímetres cúbics, algun li sortiria amb negatiu, també t'ho dic, saps què vull dir? Tiene menos tres.
2: Clar, el nerv dental és el nostre origen, no? El que passa és que els del nerv dental tenien un cervell molt més i un crani molt més gran, i per què van acabant... O sigui, va acabar no la civilització nerv dental, sinó... Què passava? Que el problema era que morien moltes mares a l'hora del naixement. Uh-huh. Perquè, clar, era tan gran el cap que desgarraven d'una manera, imagineu-vos, l'era del nerv dental, no? Llavors, les dones morien per això.
1: Imagina't.
2: Llavors, és curiós, no? Perquè és molt curiós. Bueno, tot això és molt curiós. A mi m'ha semblat molt curiós, vaja.
1: Absolutament.
2: Llavors, què passa? Els nerv dentals eren intel·ligents i caçadors experimentats, no? Constructors d'eines complexes amb un sistema social. Encara que tinguessin, perquè diuen que el cervell petit és el cervell més de persones menys intel·ligents, no? I això no és veritat, s'ha demostrat que no és veritat, que hi ha gent amb el cervell petit que és molt intel·ligent, perquè no té res a veure.
1: Tamaño no importa, en aquest cas.
2: El tamaño no importa, aquí no importa, això mateix.
1: Tothom està fent un paral·lelisme amb una altra part del cos, però bueno, estem parlant del cervell, recordem.
2: Clar, perquè des del punt de vista genètic, doncs s'ha identificat que una mutació genètica en l'Homo sapiens podria haver permès la formació d'un major nombre de neurones, perquè al final són les neurones.
1: Sí,
2: si tu
1: sí.
2: tens moltes neurones, encara que tinguis un cervell més petit, però tens moltes neurones i funcionen bé, la transmissió...
1: Això és el que hauríem de saber de la gent, no quants diners té i en què s'ho gasta, sinó el nombre de neurones que té. I a partir
2: d'aquí... A més, les que estan en el còrtex prefrontal, la qual cosa hauria de facilitar un major desenvolupament de la intel·ligència i l'adaptació al medi ambient. Perquè, clar, al final és el medi ambient el que ens dona una mica... l'evolució de les persones i del cervell, clar, perquè el cervell va unit a la persona, no? Bueno, llavors l'ADN nerdental present als humans moderns, perquè el tenim, l'hem heredat d'ells, podria estar relacionat amb els trets de l'autisme, així com la capacitat de creativitat i d'intel·ligència.
1: Fixa't. O sigui
2: que imagineu-vos la quantitat de coses que es poden extreure d'aquesta informació,

0: no?
1: Absolutament.
0: Bueno, és molt més llarg, però bueno, avui ho deixem aquí, perquè
1: no, està molt bé.
0: Vull aquí matxacar la gent amb el...
1: ens has obert el coquet d'anar... Això crec que al Tinder ho demanaré, de dir... quin volum... Número de neurones! Si poqués un número de neurones ens estalviaria molts problemes.
0: Jo havia pensat, dic, hauríem de posar tantes coses que es demanen, perquè per informació, els centímetres cúbics del cervell.
1: I número de neurones, que al final
0: és... Número de neurones,
1: ja ho veig claríssim. Per sort tenen moltes neurones i els escoltem totes les setmanes aquí a la tertúlia dels dimecreus.
0: El cervell humà pesa aproximadament un quilo i mig.
1: Un quilo i mig, em pesa un quilo.
0: I és entre dues i tres vegades més petit que el d'un elefant.
1: Veus? Sí, perquè seria complicat, si ara agaféssim el cervell d'un elefant.
0: I està sis vegades més petit que el cervell d'algunes balenes i dels delfins.
1: Déu-n'hi-do. Només em faltaria posar-me a casa un dofí, ja veuries tu la que deixa. En fi, Marta, la setmana que ve més. Guarda coses.
0: Vinga. El cervell humà té 86.000 milions de neurones i 86.000 milions de cèl·lules no neuronals.
1: Hi ha gent que no ho té tan ben repartit.
2: Bueno, ja ens les neuronals.
1: Sí, hi ha gent que té més... La mitjana és aquesta, però hi ha gent que fa servir més les no neuronals que aquestes.
0: Tinc una altra cosa, però ja per un altre dia.
1: Per un altre dia, per la propera
0: setmana. Sí, que és una suggerència que em va fer el David Morales.
1: Ah, doncs mira, guardem la suggerència per la setmana vinent.
0: Sí,
1: guarda-la.
0: No dic què és, però bueno, ja ho imaginarà el David.
1: Que les congeli, perquè... Nosaltres no tenim memòria i se'ns passarà. Un plaer escoltar totes les setmanes la doctora Marta González Pelaet, l'Alan Jornet i en David Morales. Que vagi bé. Fins ara, David.
0: Adéu.
3: Fins després.
0: Bona nit.

0: I totes les setmanes, a nits de ràdio, doncs ens agrada poder parlar, poder fer alguna reflexió, donar alguna eina a l'hora de tot el que té a veure amb el món del coaching, i això ho fem sempre amb el nostre coach de capçalera, en Jordi González Guillem. Jordi, benvingut una setmana més.
1: Bona matinada, David, de nou.
0: Aquesta setmana, amb un tema, amb una imatge que jo crec que tots podrem imaginar, que en algun moment tots veiem el cel molt tapat, un cel tapat, i això té moltes implicacions, oi, Jordi?
1: Sí, mira, nosaltres també, la nostra forma de pensar moltes vegades, els pensaments que tenim, també a vegades són molt foscos. I lògicament a vegades diem, és que tenim el cel tapat, saps? Volguem dir que a vegades tenim dubtes, saps? Com dir, tenim, a vegades estem una mica en borrasca emocional.
0: Sí, sí, sí, sí, sí, sí.
1: I les coses a vegades no les tenim molt clares.
0: Clar, perquè una, si fem aquest paral·lelisme, no?, amb les preocupacions, amb allò que no acaba de funcionar, ho comparem amb un núvol, no? Pues mira, un núvol et pot tapar el sol en algun moment, però quan hi ha molts núvols, te'l tapa constantment. Llavors aquí ja no hi ha forma d'il·lusionar-se, no?, de rebre aquesta llum.
1: No, no, això passa com aquesta persona que té problemes, que a vegades tenen problemes nois, noies, homes, dones i tal, o els nens també, o nenes, i dius, hosti, és que el cel està tapat quan ja es converteix en un conflicte.
0: Clar.
1: Entens? Ja, el problema ja passa a un grau més superior, que és la borrasca. La borrasca que nosaltres tenim, i tenim moltes dudes, i també tenim que saber en quin entorn estem, també, m'entens o no? Perquè això també, segons l'entorn, favoreix el que estiguis despejat més emocionalment,
0: sí, sí,
1: o estiguis encara més borrascós emocionalment.
0: Per tant, l'indicador seria,
1: sí,
0: que veiem aquest bloqueig, aquesta dificultat. A partir d'aquest moment, el que hem de fer és començar a fer petits canvis, no? És a dir, per exemple, això que ens deies de l'entorn, no? És a dir, per començar, un element podria ser aquest de veure si estàs en el lloc adequat, que es diu, no? En l'entorn adequat, per exemple.
1: Sí, en el moment adequat i en les persones adequades.
0: Sí.
1: Ara, no, perquè moltes vegades estem en un lloc que pot ser adequat, però les persones no són adequades.
0: Clar.
1: Però jo en això no vull dir que n'hi hagin persones negatives, eh?
0: Correcte.
1: Però ara les persones en un moment donat estan en una situació de dubte també, saps?
0: No hi ha mala intenció, però sí que hi ha conseqüències, no?
1: Sí, hi ha unes conseqüències que a vegades són irreparables, no són irreparables, però a vegades costa una mica entendre a l'altre. I això és el que passa, que a vegades no ens escoltem massa, saps?
0: Clar.
1: A vegades ens interrompem a les converses, saps? I és això el que tenim que mirar, de que flueixi la relació.
0: I les converses internes, molts cops, Jordi, que això fa que no acabem de veure per on pot aclarir, no, el cel, com si diguéssim, per on podem començar a desenredar aquest fil, no?, que s'ha enredat massa en mil i unes situacions, que són normals i que formen part de... A vegades també hi ha aquelles ratxes, no?, que es diu, de dir, escolta, ara porto una mala època.
1: Sí.
0: I a vegades passa que se t'ajunten moltes coses amb bé i en complicat, però això no treu que amb paciència, no?, amb un fil i una canya, no?, que es deia, doncs es pugui anar superant cada un d'aquests reptes, no?, que són la vida.
1: Sí, aquestes ratxes moltes vegades venen continuades i venen seguides. Jo sempre els dic, escolta, és que mira, em passa un problema darrere l'altre. Dic, bueno, tranquil·la o tranquil, ja veuràs com ara la cosa canviarà.
0: Sí, sí.
1: Perquè són cicles, eh? Són cicles que passem emocionals, a vegades econòmics també, laborals, professionals, socials, saps? I tot això passa. Tot això passa, el que passa és que tenim, primer, més que acceptar, respectar que no s'està passant, i després fer el canvi.
0: És a dir, exacte, no negar-ho, no? És a dir, saber-ho llegir, eh? Si no, no podem començar a construir la solució, no? Com si diguéssim.
1: Sí, sí, la solució moltes vegades, el que tu deies, el diàleg a nosaltres mateixos interiorment. La solució no la tenim fora, la tenim dintre. El primer pas el tenim que donar nosaltres, reconèixer que tenim un tema i a partir d'aquí tenim que treballar. Però i tenim que saber també quins companys o companyes tenim al costat, el que he dit abans.
0: Sí.
1: Però sobretot, no perquè no es treguin el resultat d'ells, perquè dic, bueno, ja no s'ha... ells no solucionen el tema. No, el tema tenim que donar el primer pas nosaltres. Correcte. Reconèixer les coses i fluir i conversar, que no passa res. Es té que parlar de tot. En respecte es pot parlar amb tothom de tot.

0: tot.
1: Efectivament.
0: No ens amaguem.
1: I en traurem aquest profit, ens enriquirem, no?, des del punt de vista de que aprendrem moltes coses sempre que hi hagi aquesta bona intenció i aquest entendre que fins i tot, per molt que li posis voluntat, hi ha problemes, hi ha núvols d'aquests que no s'aniran a les primeres de canvi, però si ja els anem afrontant, ens hem anem conscients, sempre estem més a prop d'anar solucionant. Cada pas és important, no?
0: Sí, mira, el cel quan se despeja és quan tu estàs comentant alguna cosa que t'està passant. A mi una altra persona també ho ha passat, a la seva manera, sí. I es comença a conversar per poder sortir d'aquesta borrasca.
1: Totalment.
0: D'aquest núvol. I dius, home, doncs mira, doncs a mi em pensava que l'error era jo. No. Mira, a mi també em va passar això d'altra forma i es comencem a conversar de manera més objectiva i positiva.
1: Escampar la boira, no? Que es diria també, estaríem escampant la boira amb això una mica.
0: No, escampar la boira, sí, escampar la boira vol dir... No, mira, nosaltres, el que és bo en aquesta vida, la forma d'escampar la boira pot ser, en un moment donat que tenim un error, també fluir a través de plorar una mica, no? D'acceptar que plorar no és cosa negativa, és treure tota aquesta angoixa que tenim a dintre, saps? Moltes vegades aquesta angoixa no la podem suportar més d'un temps, m'entens o no? Perquè no és bo.
1: No, és validar les emocions, sentir-les, entendre que hi ha un per què abraçar-les, no quedar-s'hi, perquè el problema també seria quedar-s'hi, però un cop estan viscudes estàs més a prop d'aquest camí i d'aquests núvols negres, no?, que se'n vagin i es vagin desfent, perquè el problema és que molts cops veiem un cel clar, no?, i diem, pues ja està tot fet, això serà sempre així, no? Vull dir, hi ha moments de tot i per tant també s'ha de, evidentment, que hi ha desgràcies, hi ha coses que ningú es mereix, això és evidentíssim, però sí, és veritat que en molts dels casos en què hi ha una dificultat són reptes, no? I la vida està plena de reptes que hem d'anar superant i que ens hem d'engrescar a intentar-los superar.
0: Sí, mira, nosaltres hi ha un tema que és l'autocompassió, que es diu l'autocompassió no és bona. Solament una part de l'autocompassió és bona quan l'autocompassió dius, mira, en lloc d'estar tot el dia, tu mateixa o tu mateix queixant-te contínuament, va bé l'autocompassió per dir, escolta, ara em toca a mi.
1: Sí,
0: és a dir, ara em toca a mi donar aquest resultat, sortir d'aquesta situació, aquesta situació que li estàs donant voltes, que no prens decisions, que és una situació que no t'arriba enlloc perquè tot el dia és molt circular. Nosaltres diem pensaments espirals negatius. És a dir, que estàs durant voltes, contínuament una situació que té solució, però cada vegada que et costa més per la decisió, cada vegada ho trobes més allunyant. I això és molt borrascós per nosaltres.
1: Sí, sí,
0: això
1: sí.
0: És molt interessant que això es torni una cosa que flueix. És a dir, mira, l'autocompassió no és un tema per fer perquè tothom s'escompadeixi a nosaltres, sinó nosaltres diem, ara em toca a mi de dir, endavant. Jo tinc un problema i el tinc que solucionar.
1: Escoltar-nos també, no?, en aquest cas.
0: Molt. És que moltes vegades el que tu deies, conversem poc i no ens ho soltem gens, m'entens? Perquè ara no sentim, però no ens escoltem i no ens entenem. Perquè el problema és que si no ens entenem nosaltres, els altres tampoc no s'entenen.
1: I tenir present, fent aquest paral·lelisme amb el cel ennuvolat que ens deia en Jordi des del principi, també hem d'entendre que quan està més ennuvolat, doncs és per coses que ara s'estan materialitzant però que ja han passat, igual ja estàs en el procés, o sigui, just en aquell moment potser estàs en el procés, però clar, immediatament costa de veure perquè hi ha molts núvols, no? I el mateix que quan està totalment net i clar, no? Això no vol dir que no hi hagin coses que no es puguin estar complicant si no estem alerta i si no les anem analitzant. Això ho hem de tenir molt clar. Són indicadors, no?, en tot cas, i hem de saber que sempre hem d'estar alerta.
0: Sí, mira, el cel nuvolat, moltes coses que ens passen és coses que estem pensant que ens passaran, estem patint i no ens passa.
1: Ah, això és importantíssim.
0: Aquest és un indicador fonamental. És a dir, moltes vegades estem preocupats, estem patint. De veritat, estem en un escenari virtual que es pot fer real, però que realment no passarà mai. El que passa és que estem patint sense necessitat i fem patir els altres també, cuidado.
1: Totalment. Per això el que cal és tenir present les coses, no magnificar, sinó tenir present, tenir notades i saber ponderar les coses.
0: Sí, simplificar les coses i agafar les coses més objectives. Les coses no passen per casualitat. Nosaltres, a veure, n'hi ha coses...
1: Algunes sí, el cap, però molt poques.
0: Però moltes vegades la causa, causa-efecto, eh?
1: Sí, sí. Molts cops és causalitat. Per tant, fem servir aquestes situacions com un emprenentatge. És un plaer sempre poder escoltar totes les setmanes, tenir aquest toc que ens ajuda, aquest toc d'atenció que ens ajuda a anar escampant la boira, com dèiem, en el bon sentit de la paraula. Per en Jordi González, Guillem, el trobeu per internet, per les xarxes, i el podeu seguir. Jordi, una abraçada ben gran i fins la propera setmana.
0: Igualment, Artur, que vagi bé.
2: Estàs escoltant Nits de Ràdio amb David Cervelló.

I aquesta edició especial de Nits de Ràdio Verano arriba a la seva fi. Espero que tingueu un dia fantàstic, que gaudiu, encara que us toqui treballar o no, doncs gaudiu d'un dia que sigui espectacular. Nosaltres ja sabeu que tornarem quan sigui el mes de setembre, ja estem agafant energies i ganes per acompanyar-vos, però us volem aquests dies d'estiu acompanyar amb el millor de la temporada, la de gent que ha passat pel programa, i us anem recordant. Que tingueu un dia fantàstic, adeu-siau.

0: Escuche, escuche. En Los Tresillos Las Gabarras, toda la tienda y producto pedido a fábrica ahora con un descuento del 15% en todo el género. Venga, compare. Si lo encuentra más barato, mejoramos su oferta. Los Tresillos Las Gabarras, número uno en sofás. Financia tu compra sin intereses ni gastos. Los Tresillos Las Gabarras, Tarragona.
1: No et compris el nou Mitsubishi Outlander. De debò, no ho facis. A menys que busquis un híbrid endollable espectacular, amb 95 quilòmetres d'autonomia elèctrica i 8 anys de garantia. Des de 29.500 euros. Una bogeria. Prova'l ja a Automoció Jovacar, concessionari Mitsubishi a Reus i Tarragona.
2: Noms propis de l'esport català.
3: La Gisela Morón és una nedadora desincronitzada, membre de l'inoblidable equip que es va penjar la medalla de plata als Jocs Olímpics de Pequín l'any 2008 i va aconseguir 6 medalles mundials i 5 europees entre els anys 2003 i 2008. La sensació de tocar aquell tros de metall és ben bé única.
4: Com ja aconseguir lo màxim, no? Una medalla olímpica ja és una altra, cosa, saps? És com molt bèstia, és com molt bèstia tot, uns Jocs Olímpics... Aconseguir medalla, per mi va ser com guai estar. Pensa que el dia que guanyes la medalla, el moment que saps que ja la tens, és com un cúmul d'emocions superbèsties, eh? I no totes són bones, eh? Vull dir, també et surt allò, tot el que has patit, tot el que has deixat enrere. Vull dir, et venen, jo a vegades penso amb la gent que diu que quan et mores et passa la vida per davant, pues quan aconsegueixes la medalla olímpica et passa com una mica tota la teva carrera esportiva, saps? Jo crec que és l'equip que va fer història. Sí, vam passar de ser les 10-11 del món al Mundial del 98 a Perth. Hi havia moltes ganes en l'equip. Érem un equip que teníem moltes ganes d'aconseguir coses, saps? I érem capaces d'entrenar les hores que fessin falta de tot. Això és el que va fer que féssim el que vam fer.
3: La Gisela Morón és un dels noms propis de l'esport català.
2: A Onda Cero Catalunya, les millors platges de Catalunya.
5: Amb gairebé mig quilòmetre de sorra, la platja de Castell, a Palamós, és un dels pocs grans espais litorals que s'han mantingut verges.
6: Aquí no hi trobareu blocs d'apartaments ni passejos marítims, sinó un paisatge natural únic envoltat de pinedes i camps que arriben pràcticament fins al mar. L'aigua neta i l'entorn tranquil la converteixen en una destinació ideal per desconnectar i gaudir de la natura.
5: Es pot arribar en cotxe, deixant-lo en un aparcament de pagament. A més, des de la platja surten diversos camins de ronda que permeten descobrir cales amagades i algun dels racons més ben conservats del litoral empordanès, com el poblet Íbar del segle VI abans de Crist.
2: A Onda Cero, les millors platges de Catalunya. Tria la teva i gaudeix del mar amb seguretat i escoltant Onda Cero a la nostra app. A més, pots proposar-nos la teva platja preferida. Envia'ns una nota de veu de WhatsApp al 676 76 09 08. 676 76 09 08. A Onda Cero Catalunya, les millors platges de Catalunya.
5: Si hi ha una platja que captura l'essència de la Costa Brava, aquesta és Setuna, a Begú, un petit racó mariner situat a només 4 quilòmetres del centre del poble, on les cases de pescadors continuen sent les grans protagonistes del paisatge.
6: Per arribar-hi cal recórrer una carretera estreta i plena de revolts, però la recompensa val la pena. La platja disposa d'aparcament, dutxes, servei de socorrisme i accessos adaptats. A peu de sorra hi trobem restaurants ideals per assaborir peix fresc i cuina empordanesa.
5: Però el gran tresor de Setuna són els seus camins de ronda. Des d'aquí podem caminar fins a la tranquil·la cala de Seixugador o cap a Aigua Freda, passant pels miradors naturals, pinedes i penya-segats que regalen algunes de les millors panoràmiques de la Costa Brava.
6: I si us agrada l'aigua, les seves aigües transparents són perfectes per fer snorkel, kayak o paddle surf.
2: A Onda Cero, les millors platges de Catalunya. Tria la teva i gaudeix del mar amb seguretat i escoltant Onda Cero a la nostra app. A més, pots proposar-nos la teva platja preferida. Envia'ns una nota de veu de WhatsApp al 676 76 09 08. 676 76 09 08. Els qui viuen de nit també tenen dret a escoltar bona ràdio.
7: El disgust, la decepció, sí. El sentiment de culpa, el penediment... Sí. És a dir, han aparegut emocions i sabem que el que la memòria recorda més són, primera, les emocions més intenses. Mm-hmm. Després, el que la memòria també recorda són les coses que no estan tancades del tot. Converses

0: pendents, coses que no hem acabat de resoldre, situacions que no comprenem.
1: Cada matinada, Nit de Ràdio, amb David Cervelló.
0: Quantes persones no venen a la teràpia dient és que, recordo justament ahir que estava amb una persona que em deia és que jo sé que no, això no està tancat perquè encara no sé tota la veritat. I llavors, fins que no sàpiga tota la veritat, és què vol dir? La seva memòria ha creat la fantasia de que necessita encara covar més, encara necessita més informació.
2: Sí.
0: Però no és perquè realment ho necessiti, és perquè la memòria crea l'efecte de que allò no està prou resolt.
1: Escolta Nits de Ràdio, de dilluns a diumenge, després de Radio Estadio Noche. Nits de Ràdio, amb David Cervelló. Onda Cero Tarragona.

0: Últimos tiempos, el caso Kitchen, Carlos Macedo.
1: Recta final del juicio del caso Kitchen. Ayer fue el turno de las defensas, que solicitan la absolución completa de los implicados. Su argumento es que el despliegue policial de 2013 no fue una trama clandestina ni legal, sino una operación de inteligencia totalmente legítima y avalada. Por su parte, la Fiscalía Anticorrupción mantiene peticiones de 15 años de prisión para el exministro Jorge Fernández Díaz y de 19 años para el excomisario José Manuel Villarejo. Se les atribuye presuntos delitos de malversación, prevaricación y encubrimiento.
2: 8 y 20, 7 y 20 en Canarias.
3: Onda Cero Catalunya.
4: Aquest estiu, protegeix-te amb l'ABC de la calor. Aire. A l'aire lliure, recera't a l'ombra, la roba que sigui ampla i d'accessoris porta ventall i barret. Beure. Beu aigua encara que no tinguis set. Porta sempre una ampolla a sobre. Casa. A casa, controla la temperatura creant corrents d'aire o climatitzant-la. Si fa calor, aire, beure i casa. Troba més consells a canalsalut.gencat.cat.
5: Generalitat de Catalunya. El govern de tothom.
3: Onda Cero Catalunya. La teva ràdio. Más de uno Catalunya. Amb Ricard Giménez.
6: Què tal? Bon dia. L'error de selecció que deixarà les proves PISA dels alumnes catalans sense poder-les comparar amb la d'altres alumnes europeus s'està investigant internament des del Departament d'Educació i per ara no ha provocat cap dimissió. De seguida, més detalls, però abans, informació de servei. El trànsit amb el Servei Català de Trànsit, Sílvia de l'Amo, què tal? Bon dia.
7: Bon dia des del Servei Català de Trànsit. Avui tenim molta mobilitat a l'àrea nord, de metropolitana en concret. Tenim a la P7 a Barberà a retencions en sentit Girona de 3 quilòmetres i en sentit Tarragona de 6. Hi ha retencions també a la C33 i la C58 per accedir de Montcada cap a Trinitat. Aturades també a la C-17 a Mollet i en aquesta C-58 compta perquè també hi ha problemes de sortida, en concret al municipi de Ripollet. Pel que fa als accessos sud, destacar l'entrada per la Diagonal, on els vehicles s'aturen a Sant Just d'Esvern i Esplugues cap a la Diagonal, com comentàvem, i també aturades a la C-32, a la zona de Sant Boi. Pel que fa a la 2, aturades per una avaria a Òdena, i també a Cornellà en sentit el Nus del Llobregat, les rondes de Barcelona amb molt moviment, i com sempre demanar-vos que no baixeu la guàrdia en cap moment. Molt bon dia.
6: I pel que fa al temps, Catalunya s'ha llevat amb temperatures suaus al litoral, al voltant dels 24-26 graus, i força més fresques al Pirineu, amb mínimes, atenció, que han baixat fins als 10-11 graus. De cara al dia d'avui s'espera una jornada estable, amb domini del sol a la major part del territori, i això sí, sense precipitacions destacables. Les temperatures es mantindran semblants, o lleugerament més altes, durant les hores centrals del dia, amb ambients càlids però lluny dels episodis de calor extrema de principis de juliol.
3: Más de uno Catalunya, amb Ricard Giménez.
6: La consellera d'Educació reconeix que la imatge del departament queda malmesa arran de l'error en les proves PISA. Tot i així, Esther Niubó ha evitat assumir responsabilitats directament i ha reiterat que va ser una errada tècnica. Ho ha dit en la seva compareixença al Parlament, on tampoc ha aclarit l'origen de l'error. La titular d'Educació sí que ha dit que s'arribarà fins al final de la investigació i se n'assumiran conseqüències.
8: Per evitar que fets com aquests, que malmeten la reputació del departament, doncs puguin repetir-se en un futur. I quan les diligències concloguin, disposarem i quan disposem de la informació pertinent, aquesta es traslladarà i si es determina l'abast de l'error o dels errors i se'n deriven responsabilitat, poden estar segurs que s'actuarà en conseqüència i, per tant, poden tenir la certesa que si hi ha responsabilitats, aquestes es depuraran a fons, com hem fet, de fet, en altres ocasions.
6: Explicacions que no convencen a l'oposició. Junts per Catalunya troba la consellera absolutament desbordada i assenyalant Salvador Illa com a màxim responsable per no haver-la fet fora. Això ho explicava el portaveu del partit, Josep Rius.
9: La consellera Niubó és una consellera cremada, és una consellera desbordada, és una consellera reprovada pel Parlament i que incomprensiblement el president de la Generalitat no l'ha cessat amb la darrera remodelació que ha fet el seu govern. Per tant, la llufa del cas PISA la porta penjada el president de la Generalitat i és un govern que ha fet llufa.
6: El Partit Popular apunta en la mateixa direcció, diuen que no és cap incidència tècnica i acusa directament Salvador Illa de dissenyar una estafa. Juan Fernández, portaveu.
10: Després del desastre dels anteriors informes PISA, qualsevol govern responsable hauria treballat per revertir els mals resultats. Però el govern de Salvador ja ha optat per una altra estratègia, que els resultats no es puguin comparar. És la política de l'ocultació.
6: Mentre que els comuns, en canvi, no situen el focus exclusivament sobre la consellera Niubó, sinó sobre unes polítiques que diuen consideren equivocades. Doncs des dels sindicats també es mostren reticents a les declaracions de la consellera, lamenten els fets i critiquen la poca transparència del departament. Tanmateix, també es mostren desconfiats de la situació tenint en compte els resultats dels anys anteriors. Uns resultats, recordem, baixos, molt baixos. Des del sindicat professors de secundària, l'Ignasi Fernández, el seu secretari general, afirma que el pla de xoc d'enguany creu que no ha funcionat i les proves ho haguéssim plasmat.
11: El que m'arriba, no esperàvem cap millora. No esperàvem cap millora. Insistim en la gravetat relacionada amb aquestes proves PISA en concret, perquè venim d'on venim, d'unes que van ser molt, bueno, amb uns resultats desastrosos.
3: Más de uno Catalunya.
6: Més coses. Catalunya guanya un aliat a Madrid per reformar el model de finançament autonòmic. Es tracta del govern de Canàries. El seu president, Fernando Clavijo, ha anunciat que demà donarà suport a la proposta en el Consell de Política Fiscal i Financera.
12: La postura del govern és si és bueno para Canàries, i este acuerdo es bueno para Canàries, mejora la financiación. Y tras décadas de infrafinanciación autonómica en Canàries, por fin llegamos a un acuerdo que nos sitúa en la media, pues obviamente el govern de Canàries va a estar a favor.
6: El president de la Generalitat, Salvador Illa, celebra aquesta decisió.
13: Quan un govern té com a objectiu la millora dels serveis públics, s'asseu en raona i arriba a acords, no? En el cas de Canàries, és una notícia que li dono molt valor.
6: Recordem que si finalment supera el tràmit parlamentari, la Generalitat sumaria cada any 4.700 milions d'euros per invertir a Catalunya. I el Tribunal Suprem ha acabat aplicant l'amnistia a l'exconsellera d'Agricultura, Meritxell Serret, condemnada per desobediència pel seu paper en el referèndum de l'1 d'octubre. La decisió arriba després del posicionament del Tribunal de Justícia de la Unió Europea, que feia molt difícil mantenir aquesta causa fora de la llei d'amnistia. Esquerra ho celebra i reclama ara que el mateix criteri s'apliqui a la resta de procediments encara oberts. Entre altres, recordem el d'Oriol Junqueras i Carles Puigdemont.
3: Más de uno Catalunya, amb Ricard Jiménez.
6: Els Mossos d'Esquadra han detingut un home de 35 anys per la mort violenta d'un altre home a l'Hospitalet de Llobregat, al barri de la Florida. Els fets van ocórrer ahir per la nit cap a les 11, quan la policia va rebre l'avís d'una persona greument ferida al carrer. Quan els agents van arribar al lloc, van trobar la víctima morta i amb greus signes de violència, i al costat un altre ferit que va ser traslladat a un hospital. Poc després, a prop del lloc dels fets, van arrestar el presumpte autor de l'assassinat. A hores d'ara, els Mossos d'Esquadra mantenen oberta la investigació per descobrir què va passar. I en clau d'informació de servei, la circulació de la línia 1 del metro de Barcelona ja està completament restablerta i els trens circulen amb normalitat entre Glòries i el Clot. El servei es va haver d'interrompre, recordem, ahir a la tarda, per un incendi a la catenària que va provocar una gran columna de fum visible des de l'exterior i imatges molt impactants a les xarxes socials. Xavier Flores és el conseller delegat de TMB.
14: I creiem que aquest foc era provocat per el despreniment i s'ha cremat d'un revestiment que tenia el túnel en aquest punt i que ha caigut i ha cremat.
6: Pel que fa als afectats, el Servei d'Emergències Mèdiques va atendre 137 persones, principalment per ansietat i inhalació de fum, i una quarantena van haver de ser traslladades a centres hospitalaris.
3: Más de uno Catalunya, amb Ricard Jiménez.
6: Com cada dia a les 8 i 28, repassem l'actualitat esportiva de la mà del José Agustín Gómez. Què tal? Bon dia.
15: Bon dia. El Barça ja es troba a St. George Park, on farà una estada fins al proper dilluns. De Jong i Ter Stegen han viatjat amb el grup. Rafinha s'incorporarà dimecres. Al primer entrenament en terres angleses, ahir per la tarda, Fermín i Araujo van exercitar-se amb la resta del grup. L'Espanyol viatja avui cap a Anglaterra, on farà una minigira fins dissabte, amb dos partits amistosos contra el Burnley i el Middlesbrough, tots dos de la Championship. El club blanquiblau ha cedit José Salinas al Màlaga, amb opció de compra fins a final de temporada. Cristian Estuani renova una temporada amb el Girona. L'ala pivot anglès Tosan Ebuowan signa amb el Barça de bàsquet per dues temporades. És la decena incorporació per la secció de la propera temporada.
6: Doncs fins aquí aquest informatiu amb Juan Carlos García al control tècnic. Que passin un molt bon dia.
3: Onda Cero Catalunya, la ràdio que t'escolta.
16: Arriben els dies sense IVA de Conforama, la millor selecció de sofàs, matalassos i mobles ara sense IVA. Aprofita i renova casa teva amb molts estils al millor preu. A Conforama i Conforama.es.
17: Formar una família o no? Decidir ara o esperar?
18: tornar a estudiar o amb Petra?

0: Marxar? O fer vida aquí? Tot comença a casa.
1: Informa't dels préstecs, plans i ajuts per construir un futur des de l'habitatge. Entra a gent.cat/habitatge. Generalitat de Catalunya. El govern de tothom.
2: Són les... Bé, en Canàries.

0: El 5 de setembre. Consulta el programa a catedraldetarragona.com.
1: Escuche, escuche. En Los Tresillos Las Gavarras, toda la tienda y producto pedido a fábrica ahora con un descuento del 15% en todo el género. Venga, compare. Si lo encuentra más barato, mejoramos su oferta. Los Tresillos Las Gavarras, número uno en sofás. Financia tu compra sin intereses ni gastos. Los Tresillos Las Gavarras, Tarragona.
2: Cada fin de semana, Rebeca Marín lanza una pregunta a reconocidos protagonistas de la actualidad.
3: ¿Con quién realmente pasarías la última media hora de tu vida? ¿De qué te arrepientes? Algo de que te arrepientas mucho en tu vida. ¿Y a quién le darías las gracias? Ahora que voy a morir, es que le pediría perdón a esta persona.
2: 30 minutos de confesiones y buen humor. Salva Reina, Toni Acosta, Antonio Carmona, Willy Bárcenas, Roberto Leal, Eva Soriano.
4: Si estoy para un pavo de 45, estoy para un muchachito de 25. Y ya está, y a mí que me digan lo que quieran.
2: Prohibido morirse, con Rebeca Marín. Ahora, los fines de semana a las 9 de la noche y siempre que quieras en nuestra web y app, Onda Cero, tu radio.
5: Noms propis de l'esport català.
6: Roger Frigola és un dels millors especialistes mundials en intel·ligència artificial. Va treballar per Airbus. Després va estar 4 anys a la Fórmula 1 a McLaren Mercedes, al departament de simulació, on va guanyar el títol el 2008. El 2014 va aterrar al New Zealand Team de la Copa Amèrica de Vela, guanyant 2 edicions. Ara és el director del Departament de Computació, Desenvolupament i Optimització de l'equip.
7: Al final, un dels motius pels que em van contactar i em van contractar és perquè estaven acostumats a sempre tenir els mateixos tipus de gent, no? Gent que havia estudiat enginyeria naval, gent que tenia una manera de fer les coses. I el que es van donar compte és que sobretot amb els barcos d'ara que volen, no? Van sobre uns foils i el casc no toca l'aigua, que havien de repensar la manera de dissenyar el barco. I una de les claus és que la física que s'aplica, doncs és la física que s'aplica a dissenyar un avió o a dissenyar un cotxe de Fórmula 1. La importància, sí, la importància de la simulació, molt, la importància de simular dinàmicament el comportament del vehicle i que la simulació t'ajudi a fer un disseny millor.
6: Roger Frigola és un dels noms propis de l'esport català.

0: Más de uno en Onda Cero.
1: Onda Cero Tarragona, la ràdio que t'escolta.
2: No et compris el nou Mitsubishi Outlander. De debò, no ho facis. A menys que busquis un híbrid endollable espectacular, amb 95 quilòmetres d'autonomia elèctrica i 8 anys de garantia. Des de 29.500 euros. Una bogeria. Prova'l ja a Automoció Jovacar, concessionari Mitsubishi a Reus i Tarragona.
3: Escuche, escuche. En Los Tresillos Las Gavarras, toda la tienda y producto pedido a fábrica ahora con un descuento del 15% en todo el género. Venga, compare. Si lo encuentra más barato, mejoramos su oferta. Los Tresillos Las Gavarras, número uno en sofás. Financia tu compra sin intereses ni gastos. Los Tresillos Las Gavarras, Tarragona.
4: La música torna a omplir la Catedral de Tarragona amb les nits d'estiu. Concerts en directe cada divendres i dissabte a les 9 del vespre amb una copa de cava al claustre. Del 24 de juliol al 5 de setembre. Consulta el programa a catedraldetarragona.com.
5: Noms propis de l'esport català.
6: El Carles Torrent no va néixer enganxat a la bici. La passió li va arribar tard, però quan va agafar el manillar ja no el va deixar anar. En ciclisme en ruta va disputar 4 voltes a Espanya, però en pista va passar la història. De Sarrià de Ter a Atenes, on es va penjar la medalla de bronze als Jocs Olímpics del 2004 en la modalitat de persecució per equips. La mateixa medalla la va aconseguir al Mundial, també al 2004. Si li dones a escollir entre el ciclisme en ruta o el ciclisme en pista, ho té molt clar.
7: En principi jo era un nano que no feia gaire esport ni feia res. Vaig començar amb 10 anys, que déu-n'hi-do, quan ho vaig començar a fer no m'agradava. Ho feia perquè ho feia el meu germà, sempre el tens com un referent i bueno, el teu germà gran i ho feies per això. Després ell amb 16 anys s'ho va deixar i vaig ser el que vaig continuar. Aviam, són molt diferents. Jo he fet grans amics de tot arreu perquè tinc un caràcter i sóc una persona que em faig amb tothom, però la pista jo sempre dic que és més... Estàs com més a casa, no? Estàs coincidint amb els mateixos corredors durant 4 o 5 vegades l'any a les Copes del Món, te trobes, pots parlar, tens més temps. La ruta és com més professional, no? Tu agafes el teu equip o la teva selecció, te'n vas a un hotel, competeixes i de seguida que acabes tornes a marxar cap al teu hotel i al final no es fa aquesta unió tan gran, no? És diferent, o sigui, dintre de l'equip sí que fas amics també en carretera, però jo crec que en fas menys, ho fas més a la pista.
6: El Carles Torrent és un dels noms propis de l'esport català.
5: Quan vulguis estar al dia, entra a ondacero.es/Catalunya i tria què vols escoltar, directe o a la carta. Els nostres programes, informatius i espais esportius sempre van amb tu. ondacero.es/Catalunya

0: lambón.
1: Claro, no voy a animar yo a reproducirlo.
2: Ya decía yo, ¿por qué ha reproducido un loro con la IA? Ya decía yo, y es que claro, claro. Está, cuenta cosas. Entonces, claro, no hay loro que cuente lo mismo que otro loro. Así es.
1: Eso es. Y claro, esto a mí me hace pensar que a lo mejor el que tenía una boquita de oro no era precisamente el loro, sino que el don perfecto Feijo. Así que en cualquier caso, a pesar de su afilada lengua, Rabachol se ha convertido en un personaje amado casi por todos los vecinos.
2: ¿Y a ti no... a quién te recuerda Rabachol? Que siempre haces conexiones extrañas.
1: A mí me ese paralelismo me recuerda mucho a Francisco de Quevedo, con esa sátira tan fuerte, vale, con ese, con esa personalidad que tenía de burlón Quevedo.
2: Pero en la barra robótica no estuvo, claro, por supuesto.
1: No estuvo por allí. Pasó años antes.
2: Claro, así es. Pues muy bien, ¿eh? El loro con Góngora.
1: Con
2: Quevedo, perdona. Con loro ese, con Quevedo. No sé si Quevedo te estuviera escuchando. Quevedo, Quevedo.
1: A lo mejor me
2: ese no se lo saben los jóvenes, lo del Quevedo. Arturo Téllez, compañero, venga, un abrazo grande.
3: Venga, hasta mañana.
2: Buen trabajo. Paloma Gallego, buen trabajo también a ti.
1: Hasta mañana.
2: Javier Ruiz, también buen trabajo a ti, que nos vamos directos al boletín.
4: Más de uno en Onda Cero.
5: Onda Cero Tarragona, la radio que te escolta.
6: Escuche, escuche. En Los Tresillos, Las Gavarras, toda la tienda y producto pedido a fábrica ahora con un descuento del 15% en todo el género. Venga, compare. Si lo encuentra más barato, mejoramos su oferta. Los Tresillos, Las Gavarras, número uno en sofás. Financia tu compra sin intereses ni gastos. Los Tresillos, Las Gavarras, Tarragona.
7: Viatgem ara fins a Moràvia, a l'est de Txèquia, per descobrir Olomouc, una ciutat que queda a unes 2 hores i mitja en tren des de Praga i que funciona molt bé com a alternativa tranquil·la a la capital. El centre històric es recorre a peu, entre places amples, façanes barroques, estudiants, cafès i tramvies. El punt principal és la plaça alta de Horni Namesti, on s'aixeca la columna de la Santíssima Trinitat, una construcció barroca de més de 30 metres inclosa al Patrimoni Mundial de la UNESCO. A pocs passos hi ha l'Ajuntament, amb el rellotge astronòmic, que és molt diferent del de Praga. Aquí no hi veureu apòstols, sinó figures d'obrers, científics i esportistes, fruit de la reforma feta durant l'etapa socialista. Olomouc també és una ciutat d'esglésies, de fonts i de vida universitària. Val la pena pujar fins a la catedral de Sant Venceslau amb les seves torres punxegudes i després tornar cap al centre passant pels carrers amb llambordes, botigues petites i cerveseries on la gent local el que fa és allargar la tarda. A taula hi ha un producte que no passa mai desapercebut. L'Olomouc té tabratxuski. És un formatge petit, madurat, d'olor intensa i de gust molt salat. Se serveix amb pa i amb ceba fregida. Fregit, o com a tapa per acompanyar una cervesa txeca ben tirada. I si queda temps, Olomouc també permet fer excursions curtes. El turó de Svatý Kopecek, amb la seva basílica, ofereix una bona vista de la plana de Moràvia. I el castell de Bozov, amb torres i ponts i amb sales medievals, és una de les sortides més fotogèniques de la zona. Olomouc és una ciutat de places monumentals, de cervesa, de formatge fort i de ritme local. Una escala perfecta per descobrir una Txèquia menys saturada, amb bona connexió de tren i prou patrimoni com per omplir un cap de setmana.
5: A Onda Cero Catalunya estem sempre al teu costat. Entra a ondacero.es/Catalunya i torna a escoltar els programes que més t'agraden. Revisa l'actualitat de la jornada i disfruta de continguts extra. Viu la teva experiència a l'hora que vulguis. Tu marques el ritme. Nosaltres t'oferim el contingut. ondacero.es/Catalunya. Onda Cero Tarragona, la teva ràdio.

0: Se va a llenar, no. Así que creo que es por invitación.
1: A invitación,
0: así que,
1: vale.
0: Sí, es por invitación.
1: ¿Qué
0: así que
1: tienes?
0: Cada uno que busca un lugar, que hay muchos lugares. Si están llenos, pues buscar otro, que ahí hay tierra ahí por medio. Y, sí, y esperemos que ya no haya ni incendio ni ningún drama. Y que, pues como dices tú, ni se habla de calor.
1: Te llamo cuando estés llegando a Lleves, porque te llamaré por la mañana y por la mañana no va a haber eclipse. Pero bueno, ya te llamaré.
0: Es a las 8 de la tarde, es verdad.
1: Ese día te llamo, para incordiar un rato. ¿Vale?
0: Perfecto.
1: No te escapes, Santi. Espera, que nos vamos a ir al boletín informativo de las 12, las 11 en Canarias.
2: Más de uno. Onda Cero.
3: Onda Cero Tarragona, la ràdio que t'escolta.
4: Antonio, desde que vivo en la España, echo tanto de menos la comida italiana.
5: Pero Fabrizio, ¿no te enteras? ¿No sabes todavía dónde está Spaghetti House?
6: Spaghetti House, menú diario, menú festivo, amplia gama de platos sin gluten. Aceptamos TIC Restauranti, TIC Gourmet y Sodexo. Calle José María Folky Torres 4, Vila Seca. Reserva ya en el 877-059-689.
7: Síguenos en nuestro Instagram, Spaghetti House Vila Seca, y disfruta de nuestras ofertas, sorteos y promociones.
8: Escuche, escuche. En Los Tresillos Las Gavarras, toda la tienda y producto pedido a fábrica ahora con un descuento del 15% en todo el género. Venga, compare. Si lo encuentra más barato, mejoramos su oferta. Los Tresillos Las Gavarras, número uno en sofás. Financia tu compra sin intereses ni gastos. Los Tresillos Las Gavarras, Tarragona.
9: Noms propis de l'esport català.
10: La Meritxell Mas és un prodigi de la natació sincronitzada. Vallesana del Club Natació Les Franqueses, ha passat de ser la més petita a la gran capitana de l'equip espanyol de natació sincronitzada, un equip dels més exitosos de l'esport estatal. 7 medalles mundials, inclòs un or, 8 medalles continentals, inclosos dos ors i un bronze olímpic. A més, és psicòloga titulada, cosa que l'ha ajudada en qüestions de lideratge, encara que les seves companyes sempre li ho han posat senzill.
11: Sí que és veritat que en alguns moments l'he utilitzat. També és veritat que jo he treballat amb un coach esportiu i després també amb una psicòloga personalment i també amb una psicòloga d'equip, i això també ens ha ajudat moltíssim a unir-nos com a equip. I realment el fet de ser capitana ha sigut fàcil al costat de tot l'equip, ja que m'ho han posat superfàcil, m'han ajudat sempre, ha sigut un equip superunit i que amb uns valors superbonics que crec que, bueno, envejables per molts altres equips, jo crec. Tinc la sort d'haver pogut estar en un equip, doncs, amb això, no? Amb tants valors, tant de confiança, de respecte, de donar-ho tot per l'altre. Llavors, crec que aquesta part ha sigut força fàcil gràcies a totes.
10: La Meritxell Mas és un dels noms propis de l'esport català.
3: Més informació, més participació, més contingut. Hi ha més d'una raó per seguir OndaCero.es/Catalunya. Al web d'Onda Cero Catalunya podràs escoltar-nos en directe o quan tu vulguis. El teu programa favorit, allà on vagis. Descarrega't l'app d'Onda Cero i emporta't amb el teu smartphone o tauleta la ràdio més pròxima. On i quan vulguis. OndaCero.es/Catalunya. Més i millor. Onda Cero Tarragona, la teva ràdio.

0: Les 12 i 20, bon dia.
1: A Onda Cero Catalunya comença La ciutat d'estiu, amb Robert Calvo.
0: Catalunya va bé. Se'n recorden d'aquell que deia allò de «Espanya va bien»? Bé, és el passat. El present, a Catalunya, aquest país petit que governa Salvador Illa des de la plaça de Sant Jaume de Barcelona, és que la major part de la població té feina. Per tant, que la cosa rutlla. Podria ser perfecta, la cosa? Sí, però la xifra ja és molt positiva. I és que Catalunya ha aconseguit baixar del 8% d'aturats en el segon trimestre del 2006. La taxa concreta de desocupats està al 7,9%. Per tant, es deixa enrere el llindar dels 8 punts per primera vegada en un segon trimestre des del 2008, des d'aquell setembre del 2008 en el qual va esclatar la major crisi financera recent. La dada d'avui l'ofereix l'enquesta de població activa de l'Institut Nacional d'Estadística. La taxa baixa més de 2 punts respecte al primer trimestre. Hi haurà qui estarà pensant que tot és un efecte miratge per allò de les contractacions estivals. Però mirin, mica en mica s'omple la pica. Catalunya va bien. És dimarts, és 28 de juliol.

0: un programa que es realitza des de l'estudi Avui 2 d'Onda Cero Catalunya a la Rambla de Barcelona i que té el control de so en Juan Carlos García Camuñas, un home que forma part de l'equip de senyors que configuren el departament tècnic d'aquesta casa que lidera i coordina en Robert Atay i Ribas. Dirigeix aquest programa fins i tot amb els peus en remull la Míriam, Frank i el Forcea, que em consta que ens escolta perquè no ens passem de la ratlla. Amiga, aviat cantarem coples, que a tu t'encanta. Elaboren aquest programa la Clàudia Moreno Lozano, que està a la redacció fent coses, i en Peter Hendrik Fanés, altrament conegut com a Pere Enric. Bon dia.
1: Bon dia.
0: Com estàs? Tot bé?
1: Bueno, això de Pere Enric encara està per discutir.
0: No, és indiscutible. Hi ha hagut alguna incidència avui al servei de Rodalies? Que tu vens de Gelida? Alguna cosa que haguem d'explicar?
1: No, de moment tot bé. Sembla que per primer cop, avui és dels pocs dies que hem arribat bé.
0: Has arribat bé, a l'hora puntual, eh?
1: Sí.
0: Molt bé. Qui també ven Rodalies és en Ricard Jiménez Pedrós, que és l'home de la redacció d'informatius, que ve, crec, en l'R1, oi? Ricard, bon dia.
2: Venia. Fa temps que per salut mental vaig canviar de mètode d'arribar a Barcelona i vinc amb bus.
0: Ah, molt bé. El bus funciona millor que els Rodalies, no?
2: M'ha canviat la vida completament.
0: Molt bé, molt bé. És a dir, que fa 2 anys que ve en bus i que no pateix les inclemències del servei de Rodalies que explica dia sí i dia també en els informatius d'aquesta casa.
2: Efectivament, així és.
0: Decisions. A la vida s'han de prendre decisions perquè no les prenguin per tu. Decisions valentes com les que pren en Víctor Llucià Barbero, que és el nostre home a la redacció d'esports. Víctor, bon dia.
3: Què tal? Bon dia, com
0: que ha decidit que d'aquí a 3 dies se'n va de vacances.
3: A veure, va ser una decisió consensuada, no? Una mica amb la redacció, el que em venia de gust a mi, el que...
0: La vas imposar una mica, que em consta.
3: Jo vaig dir, jo vull aquestes vacances.
0: Molt bé.
2: T'he de dir que jo també he pres la mateixa decisió que el Víctor,
0: Te'n vas divendres també?
2: Sí.
0: M'abandoneu tots?
2: Totalment.
0: I en Juan Carlos també?
3: Ah,
0: molt bé. No. Perfecte.
2: Però tenim relleus, eh? Tenim relleus.
0: No
2: aquí
0: pateixin.
2: La redacció mai es queda buida, ja ho saps.
3: No, I millors. Que...
0: Serà un programa íntim. El farem el Pere Enric i Servidor, i la Clàudia. Qui no ha pres decisió de marxar de vacances, sinó d'estar aquí aquest estiu, és l'home que ens portarà, en Víctor Llucià Barbero, en la seva absència, perquè jo li vaig dir, home, si marxes tu, algú ho hauràs de posar. I aquest home és el que tinc aquí al costat, que es diu Pere Parés i Zern. Pere, bon dia.
4: Bon dia, com estan?
0: És el programa dels Peres, aquest, eh? El Pere Enric, el Pere Parés... Això d'Izern m'interessa perquè tenim un amic del programa, que per cert m'ha enviat un missatge, si ens està escoltant en directe, després et contesto, que és en Jordi Izern, Jubany, que és un pintor molt famós, és del Cuber, té una galeria magnífica, i és una institució al Japó. N'hem parlat aquí al programa. No serà exclusi seu.
4: Doncs pot ser, no sé, tinc molts familiars per allà.
0: Molts isiarnes.
4: Sí, no sé.
0: Bé, doncs aquí és el programa dels Peres, i tindrem Peres, però moltes altres persones que de seguida aniran construint aquest programa que s'allargarà fins a les 2 de la tarda i que poden escoltar a totes les nostres emissores a Catalunya, també a la nostra app i al nostre web, ondacero.es/Catalunya.

0: Estem en temps de vacances per moltes persones que les han començat aquest dilluns. Altres ho faran a final d'aquesta setmana, el divendres, però sens dubte és la setmana de la desbandada. En aquest programa no pot faltar ni mai l'audiència, que no descansa mai, no està de vacances. I si està de vacances, segueix escoltant aquest programa allà on sigui d'Espanya. Impagable audiència que cada dia ens ajuda a construir el relat de la jornada amb les històries de la vida que ens expliquen dia sí i dia també. I avui preguntarem una cosa a l'audiència, que hi ha gent que té i gent que no té, perquè anirem escalfant l'ambient pel que passarà aquest dimecres. I és que parlarem dels pobles en aquest programa que es diu La ciutat d'estiu, oi, Peter?
1: Doncs sí, Robert, com tu acabes de dir, el Frat Toro ens parlarà de llibres amb històries ambientades a pobles d'arreu del país.
0: Home, en Francisco Mario Toro Gutiérrez, que és altrament conegut com a Fran Toro, que és l'home dels llibres, el programa En bones mans, també ha decidit quedar-se aquí. No, és que fer vacances és de fluixos, ho sabies tu, això?
1: Sí, sí, per això estic aquí.
2: Per això... Estàs sobrevalorat, no?
3: Sí. És a dir, dècades i dècades...
2: Ho va dir algun dia.
3: De lluites de gent morint als carrers per aconseguir mitja hora menys de feina.
0: Fer vacances,
3: i ara el tio et diu que fer vacances és de fluix.
0: Sí, fer vacances és de fluix. Per això els forts ens quedem aquí tot l'agost, com per exemple en Fran Toro, que està escalfant l'ambient perquè demà, el programa de demà, ens parlarà de llibres que ens porten als pobles, de diferents pobles d'Espanya.
1: Sí.
0: No? Tu tens poble, Peter?
1: Jo sí.
0: On és el poble?
1: Bueno, on visc o on vaig...
0: No.
1: A veure, Blanes és el meu poble.
0: Ah, Blanes és el teu poble?
1: Sí.
0: No Blanes, eh? Blanes. Que hi ha gent que diu Blanes i dic... M'estremezco. No és Blanes, és Blanes. Ho dic perquè a Rodalies, que vaig anar diumenge, que vaig anar a Ocata, vaig escoltar R-U.
2: Ocata.
0: Blanes. I dic, no, Blanes no. I també diuen, R-U, Hospitalet de Llobregat. I vaig dir, no és Hospitalet, és l'Hospitalet de Llobregat.
1: Uh-huh.
0: Bé, dit això, Blanes és el teu poble, per què?
1: Doncs allà em van batejar i, bueno, allà es van conèixer alguns pares. Va néixer allà la llavor,
0: sí,
1: el fruit de... No vaig néixer allà. Em van pensar allà.
0: Et van fer a Blanes.
1: I
0: vas néixer a Gelida.
1: Jo vaig néixer a Països Baixos.
3: No, la història
0: de... Va néixer a Països Baixos, per això té aquest nom, clar. A quin lloc de Països Baixos?
1: Nijmegen.
0: Com?
1: Et quedaràs igual. Nijmegen, li diuen en castellà.
0: Nijmegen. Nijmegen.
1: És a la ciutat per excel·lència de Països Baixos, la més antiga, i on està un dels ponts més grans.
0: Molt bé. Jo només conec Amsterdam, Rotterdam i Utrecht.
1: Doncs res a fer amb Nijmegen.
0: És el procés de la digestió. Amsterdam, Rotterdam i Utrecht. Bé.
1: Bueno.
3: Mare de Déu.
0: El Peter té un poble a Països Baixos.
1: Sí.
0: I vostè té poble... Ho dic perquè vagi pensant. Demà anirem a Andalusia, Peter. Andalusia, amb en Fran Toro, que és d'origen andalús, la seva família.
1: Sí.
0: La teva és d'origen...
1: Neerlandès i català.
2: És que una pregunta, com has dit a Peter el poble?
1: Nijmegen.
2: És que m'està sonant, perquè vaig veure una notícia ahir, que és Dusan Tadic, és un jugador mític de Serbi, ha fitxat pel Nijmegen.
0: Ah, sí?
1: Ostres, a l'NSA.
2: Sí, sí.
3: Factos.
1: Molt bé. Està tot escrit.
2: És relacionat...
1: Està tot escrit.
2: És que ahir ho vaig llegir.
0: Doncs els pobles d'Espanya i del món, que si vostè té un poble, a Noruega, ens ho pot explicar. I vagi pensant, perquè avui i demà parlarem de pobles. Amb quina pregunta, Peter?
1: Doncs res, si teniu poble, aquell lloc on aneu a passar els estius en família, un indret on heu crescut, o simplement allà on us sentiu com a casa vostra.
0: Molt bé. Si parlem de pobles, i demà l'escoltarem aquí... hi ha la dona que més ha cantat als pobles d'aquest país, a un concret, és aquesta. Escolti,
4: una frase no se gana un pueblo ni con un disfrazarse de poeta.
0: Els més viejos del lugar sabran de què estic parlant. Aquí ningú, tothom està estupefacte, no? No sabeu per on va, no, la cosa?
3: No.
0: Doncs si la gent que ha escoltat això sap de què va, no es perdin aquesta secció que arribarà demà. Aquí ens avancem als continguts. Bé, això passarà a la ciutat. Poden participar ja, Peter, a través del 676-760908, 676-760908. És un telèfon que si no tenen guardat a l'agenda, ho lamento, però ho han de fer. I ens envien cada dia una nota de veu explicant-nos avui si té vostè a poble, i demà seguirem parlant de com són aquests pobles. Expliqui'ns-ho, perquè la ciutat d'estiu avança imparable cap a les dues. Amb aquesta bona, boníssima dada, que és que Catalunya encadena bones notícies al mercat laboral. Rècord històric d'ocupació, atur en mínims i una economia que, de moment, continua tirant del carro gràcies al sector serveis i al turisme, Ricard.
3: Sí, entre l'abril i el juny d'aquest any els afiliats de la Seguretat Social han fregat els 4 milions i la taxa d'atur s'ha situat per sota del 8%, al nivell més baix en un segon trimestre des de l'any 2008. El Consell d'Empresa i Treball, Miquel Samper, s'ha felicitat per aquestes dades.
5: Veurem de forma molt positiva aquestes dades a nivell econòmic i també del nostre mercat laboral, i des del govern de la Generalitat, des del Departament d'Empresa i de Treball, seguirem treballant de la mà de les empreses, de la mà dels agents socials i econòmics, per confirmar aquesta positiva radiografia econòmica i laboral de Catalunya.
3: I si, Robert, si ho comparem amb ara fa un any, la tendència també és positiva, amb més ocupació i menys gent a les llistes de l'atur. Aquestes dades s'expliquen en part perquè el segon trimestre acostuma a ser molt favorable gràcies a les contractacions vinculades al turisme i a l'arribada de l'estiu.
0: Molt bé, els socis de Salvador Illa el salven de comparèixer aquest divendres al Parlament per l'error de les proves PISA.
3: Sí, les explicacions d'ahir durant la compareixença de la consellera d'Educació, Esther Niubó, no van eliminar cap incògnita. A hores d'ara no sabem per què es van descartar més alumnes dels que permet l'OCDE per fer les proves. Davant d'aquest escenari, Junts exigeix que Illa sortís a donar explicacions aquest mateix divendres, de forma imminent. En canvi, els seus socis d'investidura, Esquerra i els Comuns, també demanen la seva compareixença, però de cara al setembre. Salvador Vergés i David Tit són respectivament els portaveus de Junts i Comuns.
6: És un escàndol en haver guardat silenci aquests 4 mesos, i és un escàndol també en el fet que no hagin donat

0: cap mena d'explicació. Per aquest motiu, nosaltres hem demanat la compareixença urgent del president Illa aquí al Parlament perquè doni les explicacions corresponents.
1: Nosaltres volem una compareixença amb llum i taquígraf. Nosaltres entenem que una compareixença a 31 de juliol és pràcticament una compareixença clandestina.
2: Sigui com sigui, Niubó va reconèixer ahir que tenen en marxa una investigació interna i que una vegada descobreixin qui o què va fallar, assumirà o depurarà responsabilitats polítiques.
3: Que a cop contra el narcotràfic internacional a Badalona, la Policia Nacional ha desarticulat una organització criminal dedicada a exportar haixix a França, Alemanya i Itàlia.
2: Sí, l'operació ha acabat amb 4 detinguts i un important desmantellament de prop de 300 quilos de haixix, armes de foc, més de 138.000 euros en efectiu i 8 vehicles d'alta gamma, entre ells un Porsche. Un dels aspectes més cridaners del cas és que un dels membres de la xarxa era taxista i el feia servir per transportar la droga sense aixecar sospites. Fins i tot, atenció Robert, anava acompanyat de la seva filla, també arrestada. La investigació ha permès localitzar diversos immobles utilitzats per emmagatzemar i, posteriorment, distribuir la droga arreu d'Europa.
3: Això ho explicarem a 2:45 de la tarda amb en Ricard Jiménez Padrós al Notícies Migdia, a més de moltes altres notícies de la jornada. Gràcies, Ricard, que vagi bé.
2: El llegirem. Adéu, Robert.
4: A Onda Cero Catalunya t'acompanyem tot l'estiu.
5: Una cigarreta o un bosc cremant, una barbacoa o les brases de milers d'hectàrees. Foc és foc. Evitar una catàstrofe està a les teves mans. Si veus fum o foc, truca al 112. Més informació a incendis.gencat.cat. Diputació de Barcelona. Generalitat de Catalunya. El govern de tothom.
4: La ciutat d'estiu.
3: Diu la dita que qui algú una cosa vol, l'ha de lluitar aquella cosa, no? I la Clàudia Moreno em va dir la setmana passada, jo vull seguir fent això dels sons de la setmana, els soniditos i tal, m'agrada molt aquesta secció, val, donem-li una volta. I em va dir, podríem fer sons de l'estiu que la gent endevinés el divendres. Però durant la setmana els hi anirem servint una sèrie de sons que els ajudaran a entendre la temàtica d'aquella setmana. Cada setmana, les properes 5, amb aquesta inclosa, tindrà una temàtica que jo ja intueixo per on va aquesta, perquè ahir vam escoltar una porta, era allò?
6: No puc revelar-ho encara. No pots dir encara. No sé. Divendres farem un recap de tots els sons de cada dia i què va ser cada dia.
3: A veure si algú encerta, perquè avui el so, quin és?
6: Avui el so, jo crec que és una mica menys difícil que el d'ahir, ja vaig dir que aniria...
3: De més a menys, no?
6: Exacte.
3: Molt bé. I com sona? A veure, escoltem-lo. Amiga, home, això pot ser una fotocopiadora o pot ser una lluna d'un cotxe pujant-se, pot ser? Em faixi amb les mans,
6: no pot dir res.
3: Ella és com la Mayra Gómez-Kem. Hasta aquí puedo leer.
6: Hasta aquí puedo leer, efectivament.
3: Doncs ho descobrirem el divendres de què va la temàtica d'aquesta setmana, però va, hem escoltat una porta, hem escoltat aquesta lluna pujant. Jo dic que és una lluna pujant-se, però no sé. En fi, no t'agafis els dits mai si puges la lluna. El so del dia és aquest, escolti'm. Ah, a veure. És aquell so que vostè pot fer mentre s'acomiada algú que no vol acomiadar-se, puja la lluna, diu adeu, ben sempre. En fi, ho descobrirem el divendres.

0: Des d'ara fins a les dues tenim moltes coses per explicar. Resseguirem el camí de l'actualitat fixant-nos de seguida, d'aquí un moment, en els conills que estan portant de crani els agricultors catalans. Els saludarem d'aquí un moment, els escoltarem i també repassarem l'actualitat esportiva en un programa en el qual tornarem a escoltar música estival amb l'Alicia Escribano, que avui promet fer-nos ballar de valent, oi, Alicia?
1: Ahir parlàvem de los pajaritos i avui parlarem d'un pájaro que és el protagonista d'una cançó que avui dia, moltíssims anys després, continua sent un temazo que ve de gust ballar i que segurament farà que aquí tothom a l'estudi d'Onda Cero vulguem sortir a ballar com si això fos Estudio 54.
0: Ah, molt bé, doncs avui ballarem de valent, també recordant algunes coses, aquests records desbloquejats, que viurem ballant Rasputin amb l'Alicia i amb en Víctor Ruiz Nobel, que ens portarà coses una mica íntimes. Avui parlem d'intimitat en aquesta secció que ens porta als anys 80 i 90 del segle passat. Tan íntimes com, per exemple, aquella casa de

0: poble on alguns de nosaltres hem viscut estius memorables i que avui estem recordant a la pregunta del dia. Dels pobles en parlarem en les properes hores, perquè en Fran Toro ens portarà llibres aquesta temporada estival que ens parlen d'aquests indrets on alguns hem passat estius que són, vaja, molt importants a la nostra vida. Qui avui ens portarà una nova història, en aquest cas al damunt d'un tren de Rodalies, és l'home que ve cada dia de Gelida, i és en Pere Enric, en Peter Hendrik Fanés, que avui a qui ens presentaràs, Pere?
1: Doncs mira, avui us presentaré una noia que es diu Laura, que fa una tasca social molt necessària i que ens explicarà... bueno, no vull dir res, ens ho explicarà en uns minuts, en fi, abans d'acabar el programa.
0: Perfecte. Un programa que s'allarga fins a les 2 de la tarda a Onda Cero Catalunya.
2: La ciutat d'estiu, de 12 i 20 a 2, a Onda Cero Catalunya.
0: El Departament d'Agricultura posarà en marxa aquest mes d'agost un nou pla de xoc per reduir de manera dràstica la sobrepoblació de conills que afecta especialment algunes zones de les comarques de Lleida, Segrià i l'Urgell. Ho ha anunciat el conseller d'Agricultura, Òscar Ordeig, ho hem explicat aquí a Onda Cero, i ho ha fet després de reunir-se a Montblanc amb les organitzacions agràries que havien convocat mobilitzacions pel cap de setmana. Les escoltem tot seguit. Néstor Serra, coordinador de la Plana de Lleida d'Unió de Pagesos. Bon dia.
3: Bon dia.
0: I Pere Roquer, president de Saja. Què tal? Bon dia.
4: Hola, bon dia.
0: Bé, aquestes dues persones són dues de les parts contractants que s'han reunit amb el conseller Ordeig en les darreres hores per abordar una situació que les persones que no som de la zona de Lleida, les comarques lleidatanes, que tampoc som del sector agrícola, ens costa d'entendre i, per tant, volem que tothom ho entengui. Què està passant amb la sobrepoblació de conills i per què és tan greu? Qui vulgui començar?
3: Comença tu, Pere.
0: Pere, endavant.
4: Bon dia a tots i gràcies per la trucada. Bon dia, Néstor. Mira, això és molt fàcil d'entendre. Bon, el conill... perquè si tu i la gent no és el Vox Boni dels dibuixos animats, sinó que és un depredador que està fent malbé cultius tant de cereal com d'arbres fruiters, com d'ametllers, com de pistatxers, i que aquesta sobrepoblació ha donat números tan espectaculars com que en aquests últims 8 mesos se n'ha matat més de 270.000 i cada vegada més se n'està reproduint més.
0: 270.000 s'han exterminat d'alguna manera. En quant temps, això?
4: En aquests últims 8-9 mesos. Però és que amb aquests 270.000 que s'hagin matat, no n'hi ha ni per començar, perquè estem parlant d'una població de més de 3 vegades d'aquestes 270.000. Fins al punt que no tan sols afecta a cultius, en aquest cas al segment agrari, sinó que també afecta a la salut, perquè molts d'aquests animals porten caparres i piparres i, per tant, passen a les persones, però, a més, està afectant a les vies públiques. Hi ha molts ponts d'autovia d'aquí de la Plana de Lleida, o inclús vies de l'AVE, que si alguna vegada algú s'hi fixa, veurà que està ple de forats i és per culpa d'aquesta tipologia de conill salvatge que tenim instal·lat.
0: Clar. No estem parlant d'un conill amable com aquests que molta gent té com a conill domèstic a casa, no? Estem parlant d'un animal salvatge que provoca no només que la collita estigui malmesa, sinó que ens acaba repercutint a totes i a tots, fins i tot a la salut pública, com ens diu en Pere, que es pot veure afectada doncs, per aquestes malalties o aquests bacteris que pot tenir aquest conill salvatge, que no sé, Néstor, fins a quin punt us provoca, diguéssim, pèrdues econòmiques als agricultors?
3: A veure, jo t'explicaria tota la història. Això fa... els conills, com tota la vida, n'hi ha hagut, no? Al camp, al bosc, ha hagut conills, i es portava un control, ¿vale? el que ara és un descontrol, però hi havia un control perquè hi havia caçadors amb aquest sentit. Hi havia caçadors que podien controlar aquesta fauna cinegètica, i, bueno, hi ha hagut un moment, des de fa 20 anys cap aquí, pues que s'ha anat increciendo, no? Ha anat increciendo amb aquesta plaga, ¿vale? Perquè és una plaga. I a conseqüència de que ha anat increciendo, pues que cada vegada més els caçadors són més vells, hi ha menys caçadors, aquest conill se va reproduint i menja pues lo que troba i el que hi ha al camp, que són els nostres cultius. L'Unió de Pagesos fa 20 anys que està avisant a les administracions conseqüents, siguin de tots els

0: partits polítics. En mi cas, omiso, perquè així estem. Estem el dia 28 de juliol del 2026 i tenim més conills de mai tenim més conills que mai, per molt que diguin, que, i ho diuen en veu alta, i ho reiteren, que se baixa la densitat, però se baixa la densitat, però no els danys hi continuen sent, i a part, com ha dit molt bé el Pere, cada vegada més afecta altres àmbits de, a altres àmbits del món agrícola i a molts conreus, d'acord? Què passa? Que fins aquí a la Plana de Lleida, fins a l'abril del 2025, hi havia una emergència cinegètica, dins d'aquesta emergència cinegètica, junts amb el cos de gent rurals, amb els caçadors de cada poble, amb els pagesos de cada poble, se feia una feina, s'anava fent una feina, aquesta feina, perquè els caçadors caçaen, els rurals, els agents rurals venien amb les seves picaps, allà nosaltres no podem actuar, els caçadors no poden actuar, com molt bé ha dit l'Opere, en vies d'AVE, que no podem actuar, talussos d'AVE, talussos de carreteres, talussos d'autopistes, on són reservori, aquí venien els agents rurals i feien batuda, canals, vale? Infraestructures que nosaltres, i al cantó dels camins, que els podem actuar, pues venien aquesta gent junt amb pagesos, junt amb caçadors, vale? I feien batudes. Això es va trencar quan a l'abril de l'any passat, del 25, se trau l'emergència cinegètica i queda en buit durant un mes, que és durant un mes, i a partir del juny hi ha un pla de control, que és el pla de aprovació del CUNI, que el presenta la Generalitat, el presenta Lleida, perquè és específic per a la Plana de Lleida, amb uns cursos econòmics, és a dir, que hi haurà...
1: Tenim problemes de cobertura, però...
0: No.
1: Néstor, t'escoltava amb una mica entretallat amb problemes de cobertura, però no pateixis, t'estem escoltant, acaba.
0: Vale, se compensa...
1: Estem tenint problemes de cobertura, no pateixis. Hi ha en Pere Roquer, que ens ho acaba d'explicar. Un moment, Néstor. Clar, estem parlant d'una sobrepoblació de conills. Dèieu que se n'han matat més de 276.000, perquè la gent es faci una fotografia de la situació. Qui més qui menys es pot imaginar com és la reproducció dels conills. Però és que és un animal que es caracteritza per una maduresa sexual ràpida, una gestació molt curta, de 30 dies, i té una gran capacitat per tenir múltiples cries en cada part. Això vol dir que en cada part hi ha com unes 10-12 cries i comença, diguéssim, la seva època de gestació als 4 mesos d'haver nascut. Per tant, això vol dir que la multiplicació és excessiva, és molt elevada. Com més conills hi ha, més es reprodueixen. I quina és la solució? És a dir, matar conills, sí, però a quin nivell?
2: Bueno, el nivell ja li vam explicar ahir a la reunió de Montblanc. El conseller, començant per aquestes dues zones...
1: La cobertura avui ens faltarà...
2: Sí. I sobretot, després que continués a nivell... no tan sol de Plana de Lleida, sinó que també salta i hi comença a haver bastants conills a la zona de Tarragona. I, evidentment, a les vies públiques, i amb això és la conselleria que ha de parlar directament amb el Ministeri tant d'Agricultura com el Ministeri de Transports, de que es facin aplicacions de fosfur d'alumini a totes les vies públiques. En aquest cas, talussos d'AVE, com parlava ara el Néstor, i els ponts de les autovies, que són zones que reprodueixen. Penseu que de cada gestació, com tu parlaves, la multiplicació és gairebé anual de més de 60 caps, perquè el 50% acostumen a ser femelles i, per tant, la gestació es torna a multiplicar. Però d'aquest 50%, que són al voltant de 6, pensa que es multiplica una altra vegada per 6. I, clar, això os fa de seguida i es fica de veritat a tirar i a matar conills en aquests moments urgent i a fer aplicacions de fosfur d'alumini a les vies públiques, o no ens en sortirem. Per això les mobilitzacions... Se'ns ha demanat de que la setmana del 18 d'agost ens tornem a sentar per avaluar si aquestes dues comarques, que serà aquest pla d'actuació urgent, se veu que s'ha reduït, i després el que hem demanat també aquí és una reunió urgent en territori, perquè gran part del programa el tenim en territori, no el tenim en agricultura. En certa manera, qui gestiona tot el que és temes de fauna salvatge i fauna cinegètica en aquests moments, penseu que, per exemple, guardes rurals estan destinats a través d'interior, és

0: territori. I la mostra és de que ara hem tingut tres atacs de Espanya, on Xais, Egües i Vedells ho han patit, i aquí d'una vegada per totes s'ha ficat damunt de la taula. O sigui, és molt bonic que ara que hi ha incendis se digui que la solució és que el pagès surti a conrear els camps amb els seus tractors, però és que els incendis s'apaguen a l'hivern. I compartir la vida de la pagesia i ramaderia amb tanta fauna salvatge i cinegètica desbocada és inviable.
1: Que important això que diuen en Pere, que és que els incendis s'apaguen a l'hivern. I aquí n'hem parlat al llarg de la temporada sobre com s'han de cuidar els boscos, com s'han de tenir les zones agrícoles perquè a l'estiu no tinguem mal de caps després amb el foc. A banda d'això dels conills, també s'insisteix per part de les organitzacions agràries, el departament que lidera Òscar Ordeig, de revisar les zones d'especial protecció per les aus. Les aus també són protagonistes perquè cal replantejar els espais després dels incendis que s'han registrat en les últimes setmanes i també com s'ha afectat aquestes àrees protegides, no?
0: Sí, perquè al final la zona cepa té un problema i és de que si no me les deixen treballar, si no hi ha aigua no me les deixen treballar, si no ens les deixen treballar són estepàries, si són estepàries són polvorins i s'ha demostrat amb aquests últims incendis que molta part de les cepes ara fa pocs dies a la zona es va veure de que es va cremar una quantitat d'hectàrees molt important perquè no estan conreades ni tenen aigua. O sigui, al final, on hi ha vida és que hi ha aigua. I on hi ha treball agrari s'evita molts incendis com els que ha passat aquest estiu.
1: Aquesta és la situació que s'està vivint per part del sector agrícola, que sovint, no dic per part de l'administració, que sí que ja està al damunt perquè s'ha remengat en ple mes de juliol el conseller Ordeig, però, Néstor, sovint no es posa prou atenció i la ciutadania desconeix bastant la vostra activitat i les vostres afectacions, no?
2: Perquè li hem tallat la carretera i no pot sortir i s'ha remengat per amb això. Això és una pilotada endavant, ja ho veurem. Damunt de la taula ja ho té el que ha de fer, ja ho sap el conseller, ja ho sap el conseller Ordeig, el que ha de fer. Fa molts dies que li diem, fa moltes reunions que li diem. El dia 12 de juny estàvem reunits al Serveis Territorials de Lleida, ens van presentar el que us han presentat a vosaltres, tot aquest mals morts i tot això, ens ho van presentar a nosaltres. Nosaltres els vam dir que no n'hi ha prou, que no poden dir que hi ha aquest cens, que ha baixat l'ocens. L'ocens, també ja han pogut baixar, però els danys hi són igual. Això són pilotades endavant. El departament, com molt bé ha dit el Pere, ja sap el que ha de fer. El que ha de fer és... No s'està actuant. I aquest pla de xoc ha de servir per pugue, però és que aquest pla de xoc no hauria de ser amb dos zones de l'Urgell i del Segrià, hauria de ser a tota la plana de Lleida i a tot Catalunya. Estem parlant del conill, però tenim un altre problema que és molt més greu que el conill, que pot ser la ruïna per la pagesia, per la ramaderia de Catalunya, que és la PPA, i fa no sé quants mesos que estan allí, i han a la UME, i no s'ha controlat. I volen baixar els cens, i diuen que baixen els cens, i quan publiquen no baixen els cens, augmenta els cens. ¿Vale? I quan algú li presenta un pla per poder baixar els cens, en aquest cas de Port Senglars, li presentem un pla i ho rebutgen. I no ho presenta la Unió de Pagesos, ho presenta gent pròpia de la mateixa conselleria o propers de la mateixa conselleria. ¿Vale? Gent que entén del problema. S'ha de fer barreres. No escolten. I el conseller se pot mangar com si vol vindre al tros a cavar les pones. El que ha de fer és actuar. El que ha de fer és la gent rural que facin la feina. Allà no arribem els pagesos, ho han de fer ells. I donar-nos llibertat per poder actuar. Perquè nosaltres estem fent cursos per poder actuar i no ens deixen actuar. Vull dir, això és el que demanem. I quan sortim al carrer, en un mes de juliol, que estem en plena sega, estem en plena collita de peres i pomes, i alguns tenim granges, però el que no podem fer és no es perdre, és estar 10 hores en peu de carretera perquè veiem que uns animals nos estan fotent la collita i no ens deixen actuar. Vull dir que de remengar no s'arremanga ningú, perquè si es vés arremangat només hem arribat a aquesta situació, perquè quan estaven a l'oposició d'escoltar-nos ja no s'escoltaven, però ara estan governant i tenen el mateix problema que quan ells estaven a l'oposició. Vull dir, no diguem que no s'ha remengat, perquè no s'ha remengat. I la senyora Paneque, en el tema de les CEPES, la consellera anterior, en el tema de les CEPES, tenim promesa una reunió des de fa un any, ho sap el Pere, ¿vale? Tenim promesa una reunió, ha baixat aquí Lleida no sé quantes vegades a presentar pressupostos i no s'ha dignat a fer una reunió pel tema de les CEPES. El tema de les CEPES, a part de ser són reservoris d'aquesta fauna cinegètica, sigui jabalins, sigui cabirols i siguin conills. I a part, són focus, ¿vale? Són focus, que com va dir el Pere, que allí com que no es pot conrear, s'ha de deixar, perquè hi ha les aus estepàries, i les aus estepàries, si no tenen aigua, no viuen, vull dir que van a veure, i tot això de les zones CEPES, fa 25 anys que es van prometre unes coses i no s'han promès, i fa 25 anys que estem amb aquest tema.
1: Bé, doncs,
2: vull dir que per amb això, que de remengar ningú se'n remengui.
1: Val. Queda claríssim, molt clar, el Néstor ha estat claríssim. Jo m'esmeno a mi mateix, Néstor, a la portada, m'esmeno en certa mesura. Deia jo que Catalunya va bé, perquè les dades de l'atur així ho reflecteixen. Catalunya va bé, però té moltes coses per resoldre, com aquesta que afecta els agricultors catalans i que hem escoltat aquí Néstor Serra, coordinador de la Plana de Lleida d'Unió de Pagesos, Pere Roquer, president de Saja. Gràcies per estar al programa. Fins la propera.
0: Gràcies a vosaltres.
3: Robert Calvo, a la ciutat d'estiu.
1: Els campions del món continuen rebent homenatges als seus pobles d'origen. Avui que parlem dels pobles i que en parlarem en les properes hores. Víctor, Llucia Barbera.
4: Sí, què tal? Com per exemple Pau Cubarsí, eh? Ahir el central gironí del Barça va ser rebut amb un bany de multituds i a Vilablareix, a Girona, davant de milers de persones que es van agrupar per veure de prop un dels seus, no? Una persona que han vist pel poble sempre, que saben qui és el seu pare, que saben qui és la seva mare. Molta gent, bàsicament, amb la samarreta del Barça a tot el poble i Cubarsí dirigint-se a ells.
5: La veritat que estic molt content de totes les arrels que he construït ahir, d'aquí, en aquest poble. Sobretot em quedo amb totes les tardes, amb tots els cops a la piscina i disfrutar per aquí, per les places, jugant a futbol, que és el que més m'agrada. I sobretot animo a les persones, nens, nenes, que esteu començant a jugar a futbol, que ho disfruteu, que sigueu vosaltres mateixos, que ho gaudiu, que no tingueu pressa d'arribar, que si una cosa d'arribar ho serà, i sobretot disfruteu del camí, que és molt maco i passa molt ràpid. Moltes gràcies.
4: M'agrada el detall que va abandonar l'homenatge, no? Però només va haver de creuar la plaça al carrer, llavors va entrar a casa de la seva àvia,
1: que és
4: a qui havia anat a veure.
1: Diuen que ningú és profeta a la seva terra, però a vegades no, sempre m'emociona quan algú és profeta a la seva terra.
4: Sí, sí, sí. No, tal qual, i en un poblet molt petit com a Vilablareix de Girona. Ell és de l'Estanyol, però pertany al terme municipal. Només va haver de creuar, ja et dic, el carrer per anar a casa de la seva àvia abans d'agafar les merescudes vacances. Un altre que també va rebre un homenatge a la seva terra natal va ser Jeremy Pino, va ser rebut pel govern de les Illes Canàries. Va explicar que ell va haver de marxar del seu poble als 13 anys, va recordar el seu primer equip, la Unió Deportiva Las Palmas, i a més va lluar també la figura del seleccionador, de Luis de la Fuente.
6: Mi relación con Luis es muy cercana, nos conocemos desde que tenía 15 años. La verdad es que siempre he sido muy agradecido con él, porque ha confiado en mí siempre, en cualquier momento. Incluso cuando volví de la lesión de la rodilla, me llevó muchas convocatorias sin jugar, solo para que estuviera con el grupo, y la verdad es que muy agradecido. Cuando vino Luis, creo que formó una familia, y esa fue la fuerza nuestra, que formó un grupo de personas más que futbolistas, y la verdad es que nos ha mantenido unidos en la Eurocopa, en la Nation League y en el Mundial este.
4: Encara cap campió s'ha unit a al seu club, a la seva pretemporada. Tots estan gaudint d'unes merescudes vacances, evidentment.
1: I atenció, perquè el país veí, això està relacionat amb el Mundial, el país veí, França, té un nou seleccionador que a mi m'encanta.
4: Sí,
1: no per la part futbolística.
4: Aquí estan per menys celebracions, per menys homenatges, però sí que ja és oficial que Zinedine Zidane, un dels millors noms de la història del futbol, no? Aquesta, la fonètica que té Zinedine Zidane, doncs és veritat que era un secret a veus, ja se sabia que seria el nou seleccionador, però avui l'han anunciat i a més ja l'han presentat, tot d'una. Així que després de 14 anys de Didier Deschamps com a seleccionador, la etapa Zinedine Zidane arrenca avui. Té una generació espectacular de futbolistes i va dir que no a moltes feines. És una sort, poder dir que no a moltes, feines, perquè volia ser seleccionador del seu país.
7: Aujourd'hui, pour moi, c'est juste une continuité, quelque part un rêve. Per mi assumir el càrrec de seleccionador és un somni. Puc dir que he tingut propostes durant aquests 4 anys.

0: o 5 últims anys i les he rebutjat totes, perquè només volia entrenar a la selecció, era l'únic que volia fer. He fet tot el camí com a jugador fins a arribar a l'absoluta i ara com a seleccionador ho donaré tot per continuar guanyant. Vull felicitar Deschamps i tot el seu staff per tota la feina que han fet. Només vull veure França guanyar i hi posaré tota la meva energia.
1: Et tout son staff, bien entendu, pour ces 14 années. Toujours pour la même chose, c'est-à-dire voir l'équipe de France gagner.
2: Ve de ser quarta a la Copa del Món, França, després de perdre a les semifinals contra la selecció espanyola, i demana Anglaterra en el partit pel tercer lloc. Ja té un Mundial com a jugador, aviam si també el pot aconseguir
3: quarta
2: com a seleccionador.
3: Quarta tampoc està tan malament.
2: No, no està malament del món, de tot el món.
3: Per això quarta del món, vull dir que no, té un repte, però...
2: No és un fracàs. Però això. Espanya va ser millor, infinitament superior a les semifinals.
3: No passa res. Els francesos sempre els hem tingut aquí al costat com a companys i amics que els hem d'ajudar a vegades.
2: Bueno,
3: el Barça...
2: Ens envaeixen una mica les platges, però...
3: Sí, però ens donen també diners d'aquesta economia catalana que ha de rotllar. Sí. El Barça, Fermín López, ja treballa juntament amb els seus companys.
2: Sí, va ser la gran novetat ahir a l'entrenament del conjunt culé a l'estaig d'Anglaterra, a St. George Park, a les instal·lacions de la Federació Anglesa de Futbol. El jugador andalús, que, parlant del Mundial, no el va poder jugar per un trencament al cinquè metatarsià al peu, i ahir ja va fer una part de l'entrenament amb els seus companys. De moment, 13 jugadors del primer equip i 17 entre el filial culé i del juvenil formen l'expedició del Barça a la gira anglesa.
3: Un nom propi, el d'Estuani, al Girona.
2: Sí, perquè aquesta novel·la tindrà un capítol més encara, com a mínim, no? Un amor encara superior al de Romeu i Julieta, el conjunt blanqui vermell i endavanter uruguaiana allargat el vincle que els unia per una temporada fins al juny del 2027. El capità del primer equip complirà d'aquesta manera el desè curs defensant els colors del Girona.
4: Bueno, para mí es algo increíble porque soy una persona que valoro mucho los pequeños detalles, las pequeñas cosas. Y aquí he vivido tantas de un significado tan grande y también cosas también difíciles que poder llegar a 10 temporadas con el club para mí es algo impensado cuando llegué. He aprendido a querer este club. A mí me llena de orgullo poder vestir esta camiseta, sentir estos colores.
2: 148 gols en 312 partits oficials d'Estuani, que podrà incrementar una mica més aquestes xifres. El 12 d'octubre bufarà 40 espelmes.
3: Home, que... 40 anys ja jugant a futbol, sí, sí, doncs sí. Ja és hora d'anar pensant en dia Déu, no?
2: Per això renovar un any, ja estava en dubte, així que, bueno, un any més d'Estuani al Girona.
3: Com has dit tu, que la gent es queda aquí a l'estiu, com has dit això que algú... No sé què has dit. No sé què has dit de... Algú que... Ah, el Zinedine Zidane, que ha decidit quedar-se fins a estiu i posar-se a treballar. Gràcies per estar aquí fins divendres.
2: Sí, com a mínim.
3: T'espero demà aquí, mismo hora, mismo lugar. I ara, a partir de la una, més coses.
2: Fins ara.
5: Es la una, mediodía en Canarias.
6: Noticias en Onda Cero.
5: Buenas tardes. El presidente del Gobierno comparece hasta ahora en Moncloa para hacer balance del curso político. Casi una hora de comparecencia, aún sin preguntas, marcada por los incendios que dejan ya más de 170.000 hectáreas quemadas en lo que va de año, 6 veces más que el año anterior. No ha desaprovechado la oportunidad el presidente Sánchez para acusar de negacionismo climático a la derecha y sacar pecho de los datos económicos. Moncloa, Juan de Dios Colmenero.
7: Sin autocrítica, el presidente del Gobierno en estos momentos haciendo balance del curso político, exhibiendo los logros de este año que nos sitúa, dicho, en el círculo virtuoso de la economía. Habla de los datos macroeconómicos. Pedro Sánchez ha dicho que este gobierno es el gobierno de la gente y para la gente, que hay más poder adquisitivo en las familias y que llevamos casi 3 años creciendo por encima de la Unión Europea.
8: Son 11 puntos menos de temporalidad. Es un 58% más de empleos indefinidos. Desde que superamos la pandemia ya...
5: Comparece el presidente del Gobierno tras el Consejo de Ministros que, entre otras cosas, ha aprobado la declaración de zonas especialmente afectadas por la emergencia, el equivalente a zona catastrófica a todos los territorios afectados por el fuego. Destacan también las ayudas para los trabajadores afectados por los incendios. Tomás San Juan.
9: La principal medida del Real Decreto Ley aprobado por el Gobierno es una nueva prestación de hasta 4 meses para los trabajadores que no puedan puedan acudir a su puesto por culpa de los incendios producidos desde el 23 de julio, por ejemplo, porque hayan sido evacuados, hayan perdido su vivienda o tengan que reconstruirla o cuidar de familiares afectados. Cobrarán el 70% de su sueldo de referencia abonado por el Estado y podrán acceder a ella aunque no hayan cotizado el tiempo mínimo. Eso sí, cuando el trabajador lo considere, podrá volver a su puesto de trabajo y todas las medidas tendrán efecto retroactivo desde el 23 de julio.
5: Sobre el terreno, Castilla-La Mancha ha retomado el

431 persones han estat ateses a la sanitat primària per problemes de salut relacionats amb la calor la darrera setmana. I 157 més han anat a les urgències hospitalàries. Ho diu el Sistema d'Informació per la Vigilància d'Infeccions de Catalunya del Departament de Salut, que actualitza les dades, unes dades que ens han de fer estar alerta, perquè la calor no anirà a menys, anirà a més. Per tant, ens hem de protegir. De les persones ateses a la primària els darrers dies per causes relacionades amb la calor, la majoria han estat víctimes d'insolacions

0: o de cops de calor. Ombra, un barret i molta aigua. És el que es necessita en aquest temps en el qual, sense pensar-ho, sense plantejar-nos-ho, podem patir més del compte. La 1 i 7 minuts.
1: La ciutat d'estiu, amb Robert Calvo. A Onda Cero, donem la veu a les entitats i a la solidaritat. T'expliquem històries, casos i experiències que no et deixaran indiferent. Ciutat Solidària, un espai patrocinat per Zona Franca Barcelona.
0: I avui ens fixem en una malaltia devastadora, en l'Alzheimer. I ens fixem en una entitat que s'anomena Veles per l'Alzheimer, una iniciativa solidària i sense ànim de lucre que utilitza el mar i les activitats nàutiques com a eines terapèutiques i de benestar. Edgar Martínez, què tal? Bon dia.
2: Bon dia.
0: L'Edgar és el president d'aquesta entitat que es funda quan?
2: Ara ja 5 anys.
0: Uh-huh. I parteix una idea entre persones afectades en tercera persona, en aquest cas, per l'Alzheimer, en l'entorn familiar.
2: Sí, correcte. Nosaltres som 4 amics que ens dediquem al món nàutic, naveguem o reparem barcos i hem passat o estem passant la malaltia a casa. I, bueno, aquesta idea surt amb aquesta activitat, bueno, aquesta associació surt amb la idea de portar el nostre coneixement, que és a dintre del món nàutic, la navegació, que és una activitat estupenda per aquest tipus de persones. No per ells només, sinó per tothom. Cuidadors, familiars, tothom. I navegar és molt maco i sanador.
0: És interessant el que diu l'Edgar, perquè parla dels afectats, les persones afectades per la malaltia, però al final els afectats són molts. I com deia, és una malaltia devastadora a l'entorn familiar. Ell ho sap bé, l'Edgar. Perquè a més assumeix el paper de cuidador sense ningú que l'ajudi, perquè no té germans.
2: Correcte, correcte. Sí, és una situació dura. I és això el que et comentava, no? Nosaltres els cuidadors ho passem molt malament. I, bueno, aquest sentiment, no?, de pensar, ostres, què puc fer perquè d'altres no passin aquest mal moment, va ser la idea aquesta de fer de l'associació i tal.
0: I ara ens has d'explicar això de les veles i de la navegació i dels vaixells.
2: Sí.
0: Com contribueix al benestar d'aquestes persones i, sobretot, al manteniment dels records i de la memòria?
2: Doncs és bastant espectacular perquè en el mar es generen moments de molta tranquil·litat, molta pau mental, molta felicitat, i ho hem vist mil vegades amb usuaris, amb persones afectades, amb familiars i acompanyants, no? Veus que estan en pau. Hi ha mil anècdotes increïbles que hem viscut que, bueno, estem sorpresos de com funciona, quin record els hi queda, no? Per exemple, hi ha persones que no se'n recorden datològicament, però diuen, hòstia, és que ese dia navegamos y llovió y luego nos mojamos y no sé què. I queda aquest record, que és algo bastant, bastant impactant. I, si em permets, fins a tal punt de que la Universitat de Barcelona, la Facultat de Psicologia, juntament amb un soci que tenen a França, que són els caps de França, estan iniciant un estudi científic per quantificar i valorar aquests beneficis de l'entorn marí, no tan sols amb l'Alzheimer, sinó amb d'altres patologies.
0: Això que explica l'Edgar és interessantíssim, perquè fa un temps vaig tenir l'oportunitat de fer un reportatge al Museu Nacional d'Art de Catalunya, on l'Alzheimer Center va fer una activitat amb l'Alzheimer que els portava a veure les pintures romàniques del museu, i a partir d'allà els volia despertar el record. I va ser al·lucinant, Edgar, perquè són persones que probablement no recorden ni què van fer ahir, ni què van fer fa un mes, ni qui són els seus familiars, alguns més, alguns menys, no? Hi havia diferents estadis de la malaltia, però allà van coincidir tots. Van veure una pintura romànica on hi havia tres homes que arribaven a un lloc on hi havia una dona, un altre home i un nen petit, i van començar a recordar la història del naixement de Jesús, dels tres reis de l'Orient, etc etc. I a partir d'aquí comencen a recordar altres coses de la vida, no? Per tant, això m'imagino que també passa sobre l'aigua del mar.
2: Sí, nosaltres en Fundació ACE treballem moltíssim, perquè per nosaltres són els dels millors d'Espanya directament, i són molt dinàmics també, i ells es van obrir també a...
0: I tenen una presidenta que no se l'acaben.
2: Sí, sí, sí, sí. Bueno, hi ha molta persones especials allà dintre. Sí, sí. Mira, per cert, pues, saludar a l'Amèrica, a la Montse, a l'autora Vargas, gent estupenda. I van ser els primers que es van animar, i ells ho gaudeixen molt, no?, perquè al ser tan dinàmic, al ser tan diferent, al sortir tant de la rutina aquest tipus d'activitat, és com que, va, es queden meravellats, i els familiars, sobretot, és brutal. Sí, és brutal.
0: Com va començar a treballar aquesta entitat, un cop es funda, amb aquests amics que estan afectats, en aquest cas, pels familiars d'Alzheimer? Com comenceu a treballar? On comenceu a buscar, diguéssim, els recursos?
2: Sí, bé, a veure, nosaltres, al portar tants anys en barcos, tenim molts contactes, no? Sempre hem sigut gent honesta, treballadors, bona gent, no? Llavors, aquest tipus d'activitats, normalment tothom pot pensar

0: que som molt elitistes o molt cares, però tot és qüestió de parlar-ho. El sector nàutic català estava molt obert a col·laborar amb aquestes iniciatives. Hem tingut l'ajuda, sens dubte, de la Caixa, que ha sigut important, molt important. I, bueno, tenim una varietat espectacular d'activitats, no? Però ja us dic, més de 14 activitats diferents, amb una metodologia...
1: Com quines?
0: Bé, a veure, tenim una metodologia que està basada a acabar a sortir a navegar, no és anar a lo loco, no? Les coses s'han de fer bé, no? Llavors, primer, doncs, comptem amb navegants famosos de carreres de volta al món, que fan una xerrada, expliquen els beneficis del mar al centre de dia. Bueno, fem aquest primer ganxo, anem al Museu Marítim, que no ens cobren res per anar.
1: Que és magnífic.
0: Que és preciós. Després agafem, o igual anem a la llotja de pescadors. Un saludo per ells també, perquè ens fan subhasta de peix gratuït.
1: Ah, sí?
0: I se n'enduen a casa el peix. Que faci memòria. Tallers de nusos, és una altra manera de fer. Perdona, tallers.
1: Quan veuen el peix, saben identificar cada espècie?
0: Aquí entrem en un món que és més complicat, perquè el peix hi ha molta varietat, però sí, evidentment, la típica sardina o el salmonete, no? En català no me'n recordo, que es diu Roger, crec que es diu, no recordo, o el lluç, sí que el reconeixen, sí. El que reconeixen una bossa plena de peix es tornen locos i se la poden endur tot a casa. No, anècdotes molt xules. Però hi ha tota una metodologia, un conjunt d'activitats que gairebé ningú no té cost, perquè són els nostres contactes, com les golondrines de Barcelona, que és el primer contacte amb el mar, que tampoc ens cobren, que són molt bona gent, i fem aquesta metodologia i aquest primer contacte amb el mar, que és dintre el port, que veiem que tot està bé i tot controlat. Vinga, va, doncs anem a fer un catamarà. Un catamarà vela, que és una embarcació estable, i així anem posant poc a poc el grau i el nivell. I, bueno, si em permets, també et comentaré que està sent tan èxit que la idea la vam portar a Galícia fa 3 anys.
1: Ah, sí?
0: Jo vaig estar un cop al mes a Galícia fa 3 anys i allà està funcionant per si sol el projecte. Veles per l'Alzheimer, allà, a Mafaga, que és l'Associació de Familiars d'Alzheimer de Galícia, i, bueno, ara fa poc he tornat perquè vam fer una carrera de barcos amb 130 persones.
1: Sí, són regatistes.
0: Bueno, diem carrera, no?, però és com que siguin ells els protagonistes. És a dir, no només pugis al barco, sinó que agafis el timó, que tu portis el timó, que tu sentis el timó, no? I aquí a Barcelona això ho hem fet diverses vegades. Teníem fins ara, que en veritat és record Guinness, ho hem reclamat, però, bueno, 330 persones a l'aigua amb Alzheimer. I aquest any hem acabat una que era més oberta a diferents col·lectius, amb 400 i pico persones a l'aigua, i en diferents col·lectius. Volem obrir el que és les sensacions del mar, no tan sols a nosaltres, principalment a l'Alzheimer, no? Però tots aquests col·lectius que ho necessitin, crec que és molt important que trobin un espai de pau, de relaxació i benefici.
1: Bé, que al final, i això ho expliquen tots els experts, la malaltia d'Alzheimer es manifesta en un moment de la vida, però comença a gestar-se 20 anys abans que aparegui la malaltia. Vull dir... Tu i jo ara mateix podem estar gestant un Alzheimer, no ho sabem, perquè als 65 o als 70 ens caurà la pedra al damunt. Llavors, tots podem ser afectats i afectades, per tant, tots podem col·laborar amb aquesta entitat, participar de les activitats i sustentar-la, no?
0: Sí, a veure, nosaltres hem trobat moltes vegades, no?, molta gent, no? Ostres, vull fer de voluntari i tal, no sé què, ho veuen i ho disfruten i veuen que és una cosa sana, no? Ja dintre del sector nàutic hi ha molta gent que fa lloguers de barco i diuen, hòstia, ojalà tota la gent que vingués a llogar un barco siguessin com els vostres grups, perquè estem veient que estan disfrutant, que estan gaudint, que són feliços, no? I això té un cost, no? I com us deia, la Caixa ens ha ajudat, però hi ha molts patrons de barcos que ens diuen, ostres, nosaltres... Tot ens ho fan a preu de cost i moltes vegades gratis.
1: I quan acaba el dia de les regates o aquestes competicions o de les xerrades que es fan, quan van al mercat, a la llotja del peix i tot plegat, què és el que els acaba quedant? Tu dius, els desperta records no només d'allò que viuen, de l'àmbit marítim o mariner, sinó d'altres coses de la vida. Què aconsegueixes en el teu cas personal? Què notes?
0: A veure, hi ha moltes anècdotes, no? És el que et comentava. Clar, jo tinc la sensació... No? La sensació no, o l'experiència del que visc, això, no? Aquests records d'aquestes persones que no... I et diuen, hòstia, no m'acordo de tu cara, però... I saps? I t'agafen la mà i... Alguns de vegades, toma, coge dinero. I dius, no, que no va per aquí, imagina't, de lo bé que s'ho han passat, no? Per això és molt important que intentem qualificar això científicament. És un següent pas, no? És a dir, hi ha una cosa que es diu la Green Prescription a molts països del món, que és el benestar en el medi natural, però a la muntanya... I aquí estem fent la Blue Prescription, no? La recepta blava, que és el benestar que genera a l'entorn litoral. Que no només ha de ser navegar, eh? Pot ser passejar per la platja, pot ser fer pàdel, pot ser 50.000 coses diferents. Però això està molt endavant. Hi ha moltes entitats que actualment estan fent una feina molt bona, com l'Associació Nàutica Talassa, que fan el mateix que nosaltres...

hi ha molta gent que està obrint aquest nou front en l'entorn litoral, i ara també estem parlant d'arribar també en Barcelona Capital Nàutica, arribar a fer una espècie d'acord entre tots, unificar-nos i donar-li això una força

0: havia salut mental, havia persones invidents, havia persones amb discapacitat física, havia, no sé, una burrada, nanos amb com es diu això, ostres, quina memòria tinc jo també, amb Asperger i totes aquestes coses, no? I tothom s'ho va passar pipa, saps? I aquest és el tema, no? És donar aquests moments de qualitat.
1: I com podem col·laborar amb aquesta entitat? Amb veles per l'Alzheimer? Qui ens estigui escoltant, potser té un familiar com
0: bueno, tu. Bueno, nosaltres sempre... Per nosaltres, evidentment, els diners són importants, no? Però mai demanem diners. És a dir, ens arriben realment sols perquè tothom sap que la feina està ben feta. Ens preocupa més d'aprofitar aquest espai ara per dir, va, pues col·laboreu amb una donació. No, prefereixo que algú es posi en contacte per Instagram, per exemple, i dir, me está pasando esto, ¿puedo participar? Nosaltres no cobrem quotes de soci, no cobrem res per una activitat, perquè sabem el que costa mantenir un familiar amb Alzheimer, i nosaltres mai cobrarem res, ni volem que ens paguin res, però sí que volem acompanyar-los a que tinguin aquests bons moments o poder assessorar-los en el que puguem, evidentment, clar. I nosaltres ho hem passat molt malament. Ens ha costat trobar el camí, perquè en aquest país de vegades passa això, que fins que trobes el camí estàs com una mica abandonat, no estàs apoyat per el govern o el que sigui, i al final som entre nosaltres que ens hem d'apoyar.
1: Gairebé m'atreveixo a dir que totes les entitats socials neixen d'un cas familiar, no?
0: Correcte.
1: Gairebé totes. Veles per Alzheimer té un compte d'Instagram, com ha dit l'Edgar, sí, que és @velesperalzheimer, i també té una pàgina web que és velesperalzheimer.org.
0: Si em permets, la web l'hem liquidat per,
1: ah, sí?
0: Per una senzilla raó. Parlem de diners, no? Parlem de quartos, no? Actualment, una web està molt bé, però té un manteniment.
1: 200 euros l'any, o 300.
0: Clar, doncs a nosaltres, per exemple, 300 euros ens serveix molt per sortir amb un barco, o fer tallers, o... Per tant, no volem ni locals, ni gastos extras, tot ha d'anar destinat a les persones.
1: Doncs poden veure més els vídeos, les fotografies, sí, a Veles per Alzheimer, a Instagram, i allà s'informen de tot plegat, i contactant amb l'Edgar i els seus col·legues. Edgar, gràcies per venir, que vagi bé, adéu-siau. Doncs
0: moltes gràcies per invitar-me.
2: A Onda Cero Catalunya, Ciutat Solidària. Un espai patrocinat per Zona Franca Barcelona. La ciutat d'estiu.
1: Seamos sinceros. Veranos hay muchos, pero el verano bueno, de verdad, es el que recordamos y que queremos repetir. Por eso, Frutas Bollo quiere que este verano te quedes con lo bueno. Disfrutando de su melón, ¡qué rico! Que está riquísimo. Y además también de su melón, la sandía, tan espectacular que ha sido reconocida con el sello Sabor del Año. Frutas Bollo. Este verano, quédate con lo bueno.
2: La ciutat d'estiu.
1: La ciutat de l'estiu, ye-ye. Un estiu lleier que ens porta l'Alícia Escrivant. Alícia, bon dia, com estàs?
3: Encantada, feliç i animadíssima amb aquesta cançó.
1: Segon dia de curs estival que l'Alícia ve encara més alegre que ahir a l'estudi, perquè ja sap que la seva primera secció ha causat sensació amb Los Pajaritos. I ara vostè, que s'incorpora a l'antena de la ràdio, diu: de què parlen aquests dos? Doncs miri, l'Alícia vindrà cada dia d'aquest estiu aquí a parlar-nos de música. Molt bé, però de música con enjundia. Ens porta música que aboca a ciutats del món, a llocs del món, a indrets, no?
3: A viatges, a experiències, a records. El que vull és fer una secció que, a través de la música, de les cançons de l'estiu, fem memòria d'aquelles vacances que vas passar amb aquella persona, o amb els tiets, o aquell àlbum familiar, que el tornis a obrir per repassar aquelles fotos que et queden, no?, d'una època, d'una vida ja passada, no?, però bonica, que ho fem en positiu. I seran sempre cançons molt especials.
1: Vaig llegir una entrevista amb Amaya, de Mocedades i després del Consorcio, on deia que ells havien begut molt de la cultura nord-americana, perquè aquest estiu els enviaven 2 mesos als Estats Units d'Amèrica a veure una tia seva. Dius, home, quina sort, no?
3: Doncs es nota la seva música, la veritat és que sí. Bueno, avui tenim una segona cançó que ens porta cap a un estiu, que és l'estiu de l'agost del 1978.
1: Home, vam estar al 81, avui al 78.
3: Al 78, i és una cançó que es va popularitzar ràpidament per tota Europa, una cançó que explica, bueno, una versió musical de la figura del Grigori Rasputin.
1: Hombre!

0: Va formar part de Boniem, que és Regis Siboe, que el vam tenir aquí. Mirin, si vostès volen escoltar l'entrevista amb aquest, amb el cantant de Boniem, que el vam tenir aquí a l'estudi, que el vam poder tocar, pot buscar l'entrevista al nostre web ondacero.es/Catalunya o a la nostra app Regis Siboe. Boniem, posen Boniem a la ciutat i allà el trobaran.
1: Doncs mira, l'agost del 1978 surt una cançó dintre d'un disc que es diu... Era un viatge, no? La cançó de l'àlbum, no? Que parlava d'un viatge i que té aquesta cançó, que és la de Rasputin, i que bueno, és una cançó que està tendència l'any 2021 arran d'una versió remasteritzada que ha tret un DJ i que a TikTok s'ha fet viral aquesta cançó, la gent la ballava, i és una cançó de l'estiu l'any 78.
0: Sí, ens deia el Regis Siboe que això, que avui en dia se segueix ballant a les pistes, però que a més ha traspassat generacions.
1: La cançó va arribar a Rússia i els Boniem van registrar allà el seu videoclip, a Rússia.
0: Ara mateix, si passés en temps de Putin, no hagués tingut tan èxit, potser.
1: Ara potser no, però el cas és que en aquella època, i ara parlarem d'això, perquè mira, la cançó va arribar, com et deia, a Rússia, els Boniem van enregistrar allà el seu videoclip. Clar, nosaltres només en aquelles èpoques, l'any 78, aquí a Espanya, es veiem Moscou a través del telediario de l'època, sí. No? Molts cops
0: amb la Rosemary Calaf.
1: Amb els gorros aquells barrets típics i tot nevat, no? Doncs el curiós de la cançó és que parla de Rasputin, d'aquesta figura clàssica de la història de Rússia, i el descriu com un home, a la cançó, que encantava les dones i que tenia fama de ser un home molt seductor. És veritat que el Rasputin era això, i també tenia fama de fer uns tractaments curatius alternatius als seus pacients, inclosa la família reial, que li van donar aquella fama tan internacional, però que després resulta que no se sap, allò va ser un frau, no? I és una mica el que va passar, és una vida paral·lela a la de Bobby Farrell, que és el component masculí de Boniem, és a dir, que és una mena de Rasputin, també, perquè també va ser un frau.
0: Sí, sí.
1: Perquè ell no cantava i resulta que el productor...
0: Però, com els Milli Vanilli.
1: Com els Milli Vanilli, no? I com han vingut altres tants després que no cantaven ells, no? Pues el Bobby Farrell, que era aquell senyor que no parava de moure's, que era de Chico Siéntate, una mica, no? Tenia una energia...
0: Para un poco.
1: Pues aquell senyor era una mica un Rasputin, perquè també era un frau, perquè també, bueno, el Rasputin original venia unes pòcimes que curava la gent.
0: Hi ha molts Rasputins per la vida.
1: Hi ha molts Rasputins, no? I el Bobby Farrell, doncs, la veritat és que... També t'he dit que sense ell el grup no hagués estat el mateix, perquè aquella imatge d'aquelles tres senyores tan guapes, però elegants, no? Elles podien ser elegants i l'altra estava allà fent les cabrioles aquelles.
0: M'agrada que ens portis a Rússia avui, perquè amb la calor que fa està interessant que ens anem a un destí de molt fred.
1: Anem a Rússia avui, sí. Bobby Farrell, per cert, va morir el 30 de desembre del 2010 a un hotel de Moscou.
0: Sí.
1: Com te quedes?
0: Molt bé, doncs.
1: Morir-te a Moscou, precisament, no?
0: Doncs que en poc descansi, pobra.
1: Doncs mira, l'any 77, només un any abans del llançament d'aquesta cançó, es van restablir les relacions diplomàtiques entre Espanya i Rússia, i els espanyols, sobretot a la dècada dels 80 i 90, amb el boom de les agències de viatges, vam començar a fer tours per Rússia, sobretot Moscou i Sant Petersburg, no? L'any 2008, per exemple, tenim dades, 2008, 95.000 espanyols van fer turisme a Rússia, no? Amb els anys han estat els russos els que han vingut precisament a visitar-nos a nosaltres. Alguns d'ells ja sabem que s'han quedat a la costa mediterrània amb bones cases i integrats en el dia a dia de les petites poblacions de costa. Però podem dir que avui dia, viatjar a Rússia, doncs està en un moment delicat. No vol dir que no es pugui fer, però no seria el millor moment. El Ministeri d'Exteriors aconsella anar-hi només si cal, doncs per motius que no tinguin a veure amb el turisme.
0: Allà hi va viure un col·lega i company, i que a més és de la meva comarca, és de Berga, en Manel Elias, company de la Corporació Catalana de Mitjans Radiovisuals, de TV3 i Catalunya Ràdio, va estar allà corresponsal durant molts anys i ha escrit tres llibres sobre Rússia que recullen les seves vivències i la complexitat del país. Ha escrit Rússia, l'escenari més gran del món, que és de 2021, L'última victòria de l'URSS, del 2022 i Històries al·lucinants de Rússia del 2023.
1: Veus?
0: Per tant, si volen saber de Rússia, allà... Bueno, jo vaig anar a una de les seves presentacions i quan va dir que, clar, que ells estaven a 37 graus sota zero allà a Moscou,
1: imagina,
0: vaig dir,
1: no?
0: Verge santa.
1: I tant, no? Jo he preguntat a algunes agències de viatge i em diu, no, mira, en aquests moments no estem ofertant viatges a Rússia.
0: Rússia no, carinyo.
1: Però és veritat que quan les coses canvien, esperem que sí, que aviat puguin doncs, restablir les relacions habituals, puguem tots viatjar una altra vegada a Rússia, i ho farem durant palmes, no? Rasputin,
0: i el Putin estarà content, molt content.
1: Imagina't.
0: Vale, a veure quan acaba aquesta era del Putin, perquè porta 37 anys allà. També.
1: Jo només vull posar aquest estiu, els nostres 8 seguidors del programa sí? tindran deures amb aquesta secció.
0: Si vostè ha anat a l'estiu a Rússia, que ens ho enviï. Si n'has enviat, també.
1: Fotografia. O algun record. Per exemple, jo vull enviar el meu record personal quan sento Rasputin. Me'n recordo del telediario, d'aquelles reporteres o reporters que connectaven des de...
0: La Rosa Maria Calaf.
1: La Rosa Maria Calaf de Torn. I jo deia, quan podré jo fer realitat el somni d'anar-hi? Ho vaig fer, abans de l'època Putin. Clar, ho vaig fer. I espero que les properes generacions puguin tornar a viatjar a Rússia.
0: Alícia, demà seguirem viatjant des de la ràdio. Gràcies per fer-ho avui. Que vagi bé.
1: Gràcies.
0: Adéu.
2: Esteu escoltant La Ciutat d'Estiu, amb Robert Calvo.
0: Víctor Ruiz Novel, com estàs? Bon dia.
3: Hola, bon dia.
0: Ja vas trencar el gel ahir, ja t'has saludat amb la teva audiència, va haver-hi una allau de trucades a la centraleta d'Onda Cero Catalunya, aquí a la Rambla de Barcelona, dient gràcies a Déu que ha tornat, quina alegria, i l'Instagram ens ha petat i el Twitter també. Així que...
3: De gent nostàlgica.
0: De gent nostàlgica, hi ha molta gent nostàlgica, però gent nostàlgica que sap mirar el futur també, que això és l'important, eh?
3: No, però...
0: no quedar-se en la nostàlgia. La nostàlgia està bé una estona.
3: Diuen que som la generació nostàlgica per excel·lència.
0: Ah, clar, doncs... Però la nostàlgia és bona en la seva justa mesura. Exacte. No és bo instal·lar-se en la nostàlgia.
3: Exacte.
0: Per tant, nosaltres fem un viatge al passat, l'estem fent des d'aquest primer programa de la temporada, i el farem fins a l'últim, si Déu vol. Anirem als 80 sense deixar de mirar el futur.

0: Así puedes estar actualizado y renovarte sin preocuparte de perder la liquidez de tu empresa. Recuerda, alquila tu equipamiento y tecnología. Infórmate en grenke.es.
1: Barcelona no es visita, es viu. Hi ha un lloc on hi porta vivint molt de temps. Font d'Espanya, on la història es degusta. A l'Hotel Espanya, al costat del Liceu. Cuina sota la direcció de Martín Berasategui. Reserva al 93 22 009 22 o al web de Font d'Espanya.
2: Robert Calvo a la ciutat d'estiu. Esteu escoltant la ciutat d'estiu.
3: Ai, un programa que se'n va de viatge cada dia i agafa carretera i manta. Alguns en bicicleta ho fan això, els que s'atreveixen més.
4: No, jo no soc d'aquestes.
3: Tu en bicicleta no, no?
4: No, no, no.
3: I en patinet potser hi aniries?
4: Tampoc.
3: Tampoc.
4: Per a mi, un
3: condueixes
4: cotxe...
3: Tu? Tens...
4: No, no tinc carnet encara.
3: Bravo,
4: no tinc carnet
3: algú de la
4: encara.
3: Meva escola. Però tens molt jove, jo soc més
4: tinc
3: gran.
4: Tinc 20.
3: Clar, jo en tinc 42 i encara no me l'he tret.
4: Bueno...
3: La minuta de Martina Martelito,
4: junts.
3: En fi, la Clàudia té un cotxe sostenible que no condueix ella, porta... És d'aquests el vehicle de lloguer amb conductor?
4: Porta un driver.
3: Un driver, sí, un senyor que condueix per nosaltres, som les reines. I ens porta avui a un lloc que ens ha dit que és l'extrem més oriental de la península Ibèrica i és un lloc, ha dit a l'inici del programa, on et pots enamorar o del lloc o de qui hi hagi el lloc, no? A veure, ens ha deixat el misteri aquí. D'on estem parlant, Clàudia?
4: Del Cap de Creus.
3: Oh, m'encanta el Cap de Creus, que a més és el, podríem dir, el final de Catalunya, no?
4: Sí.
3: O el principi, segons es miri.
4: Està a l'Alt Empordà, entre Cadaqués, un altre poble espectacular, espectacular, el Port de la Selva, que no he estat, per tant no puc opinar, i Roses, que també...
3: És meravellós, amb aquella...
4: Molt ambient.
3: El golf de Roses, i imagina't, allà al costat tens els vestigis d'Empúries, allà, les ruïnes d'Empúries,
4: sí.
3: Que són la nostra pròpia història. Allà, grecs i romans van arribar-hi un dia i van dir, doncs, això és Emporion, el nostre principal negoci a la península Ibèrica, i llavors van començar a envair, i van arribar a Tàrraco, que va ser la capital de la Tarraconensis, i a partir d'allà la història la sabem tots.
4: Pues aquest lloc és tan maco i té la forma que té tan característica perquè entre la força de la tramuntana, que bufa moltíssim a l'Alta Empordà, i l'erosió del mar, s'han mudat les roques fins a crear aquestes formes que són fins i tot inspiració per artistes com Dalí.
3: És veritat. I que a vegades la tramuntana embogeix les persones. El vent, sovint, als llocs on no hi ha molt vent, diuen que la gent està una mica tocada del bolet, no? No ho sé. Està bé, tu has tocat el bolet una miqueta, si
4: sí,
3: no...
4: Sí, no, si no l'havia seria molt avorrida.
3: Molt avorrida. La Clàudia avui ens ha portat al Cap de Creus, que és l'extrem més amunt de Catalunya, del territori, i ara algun dia ens haurà de portar a la Ràpita, que és el més sud del territori, no?
4: Doncs mira,
3: nord a sud,
4: sí,
3: eh?
4: Sí, sí.
3: A més, la Ràpita es menja molt bon arròs, però això ja ho explicarem quan parlem d'ells, d'acord? Avui anem al Cap de Creus a passejar una estona.
2: Onda Cero Catalunya, t'acompanyem tot l'estiu.

0: lujo yo viajaba, en tren de lujo novel. Portugués, al momento gran amor me declaraba, a mayor velocidad que nos llevaba que el express, al compás del chacachá. Així ve en Peter Hendrik Fanés, al compás del chacachá, del tren de Rodalies de la línia...
1: De l'R4,
0: que és aquesta que va per Martorell, després de Barcelona, sí, puja Manresa, sí. A Cerdanyola, Manresa, va de Manresa...
1: Va a Sant Vicenç... Bueno, Sant Vicenç de Caldés.
0: Sant Vicenç de Caldés, sí. Manresa. És els dos extrems d'aquesta línia que sovint falla. Sovint. Ho dic perquè jo agafo la part de la línia que va cap a Manresa, sí. I tu la cap a Gelida, no? Ell ve de Gelida i li hem demanat, si us plau, que en aquest tren en el qual viatja reculli històries de gent que està en la seva mateixa situació i que a vegades passa els mateixos calvaris. I ens ha trobat algunes històries molt interessants. Aquest dilluns, a l'inici d'aquesta temporada estival, ens parlava de... No recordo què vam explicar ahir.
1: Aquesta noia que tenia ganes de treballar per a dir.
0: Ah, sí. Ahir vam trobar la història del tren, que és una senyora, una noia, vaja, que sí. Ens va dir, a mi m'agrada molt veure passar els trens. I vam dir, com que li agrada... I diu, és que em vull dedicar a solucionar el problema de Rodalies.
1: I s'està preparant les opos per presentar-se a DIF i esperem des d'aquí enviar-li una abraçada i que...
0: Que les aprovi. Avui sí, en sí. Peter

0: té una història més. Ens deia, es diu Laura, ens deia l'inici.
1: Sí.
0: I la Laura qui és? Com te l'has trobat?
1: Doncs la Laura me la vaig trobar ahir per la tarda, quan tornava.
0: Sí?
1: Ben cansada, feia una cara cansada, la pobra, la Laura.
0: Com la teva.
1: Sí, bueno, però es veu que també coincidim perquè fem la feina que ens agrada. I es veu que la... Bueno, en el seu cas...
0: Això no ho pot dir tothom, eh?
1: Sí, sí. La veritat és que sóc un afortunat, igual que la Laura, i la Laura treballa en un centre ocupacional on ajuden a persones amb discapacitat i ho fan d'aquesta manera.
2: Xerrades a escoles, també els ajudem a aprendre coses noves.
3: Sí.
2: I...
3: Hi ha alguna cosa en concret que t'agradi molt fer a la teva feina? Que diguis això, se'm dona superbé.
2: Pues la veritat que ajuda, la veritat em surt sol.
0: És a dir, ella ajuda persones amb discapacitat que necessiten de l'atenció d'una altra persona i està en aquest centre que clar, no està sola en aquest centre, no? Mm-hmm. Què més t'ha explicat la Laura?
1: Bueno, el que em sobtava és això, que ho tenia molt clar, no? Això d'ajudar.
0: Mm-hmm.
1: Tu quan et trobes una persona et diu que realment el que vol fer és ajudar...
0: Hi ha persones bones en el món, Peter, encara que no ho sembli. Jo soc dels que opina que al món hi ha més persones bones que dolentes, el que passa que les dolentes sobresurten més i sovint les dolentes tenen més sort que les bones. Però al final de la vida, el dia del judici final, molt filosòfic, el dia del judici final, les bones sobresortiran.
1: Bueno, i com sabem que la Laura ja el que fa és per vocació, jo realment, quan faig les coses per vocació, sempre hi ha una cosa que m'agrada més, no?
0: Tu a la Laura li vas entrar per quin motiu? Va semblar...
1: Me vaig veure encara cansada
0: encara
1: i amb
0: cansada.
1: Ganes de, també de parlar.
0: Molt bé,
1: necessitava...
0: És a dir, tu li vas anar a fer una mica de psicòleg.
1: Bueno, una mica...
0: De terapeuta, de psicòleg. Molt bé, i què més et va dir?
1: Bueno, realment l'activitat que més li agrada fer a la seva feina és aquesta.
2: Pues la veritat, anant a fer xerrades a l'escola.
3: Sí?
2: Sí. Que ells també ho fan, però jo m'ho passo molt bé.
3: I què parles concretament en aquestes xerrades?
2: Bueno, els ensenyem les seves adaptacions per la vida diària.
0: Fer xerrades a escoles i explicar-los l'adaptació a la vida diària.
1: Sí, sí.
0: Molt important això, perquè a més està formant a persones del futur que hauran de conviure amb aquesta discapacitat, no?
1: Sí, la veritat és que parlar d'aquest món o conviure amb gent que té discapacitats no... A vegades no és fàcil. És
0: Atrenca el capacitisme, que estem en una societat capacitista, que les persones que afortunadament doncs, no ens hem vist afectades per una discapacitat, o ets molt empàtic i et poses molt a les sabates dels altres, o et costa molt d'entendre.
1: És com que et fa baixar molt a la terra, no? El treballar amb aquesta
0: realitat.
1: Gent i dir, doncs això és el que em dedico i realment m'agrada.
0: Uh-huh.
1: Bueno, i una altra cosa que també té claríssima la Laura és que ella ja té moltes ganes d'ampliar els seus horitzons. I quan li vaig preguntar cap a on li agradaria enfocar el seu futur, em va deixar molt clar que volia arribar més lluny.
2: Bueno, estic estudiant, també.
3: Què estudies?
2: Començo treball social.
3: Treball social?
2: Sí.
3: I cap a on vols encaminar la cosa?
2: Bueno, cap al mateix àmbit, però com el seu està tan malament,
3: sí.
2: Pues he d'estudiar més.
3: Un extra.
2: Sí.
0: Així és que bé, hi ha bones persones que volen dedicar-se a ajudar els altres. Treball social.
1: Ja.
0: Per tant, ajudar la societat a ser millor.
1: Però això sembla que no es remunera tot el que hauria d'estar remunerat, no?
0: Entraríem en un altre terreny, en aquest. Però vull dir que, com a mínim, hi ha persones que per voluntat pròpia volen dedicar-se a fer d'aquest un món millor. Com acaba la història de la Laura?
1: Doncs abans d'arribar a la seva parada, li vaig donar...
0: Quina era la seva parada? No te'n recordes?
1: Bueno, la seva parada era a Sant Joan Despí.
0: Sant Joan Despí, molt bé.
1: I abans d'arribar...
0: Una salutació a tothom qui ens escolta des de Sant Joan Despí i tota l'àrea metropolitana de Barcelona a través del 93.5 de l'FM.
1: Doncs escoltem què és el que em va dir abans d'arribar a la seva estació.
3: Vols enviar un missatge directament perquè et pugin el sou o què?
2: Bueno,
3: sí?
2: Si algú m'escucha.
3: Sí.
0: A veure, això era una secció destinada a trobar històries interessants al tren. No és un consultori ni un contestador automàtic de deixar missatges de pujada de sou.
1: No, a veure, però com em vaig empatitzar tant amb ella i trobo
0: pel
1: que
0: sou.
1: Aquestes feines... No.
0: Ah, val.
1: Trobo que aquestes feines no estan reconegudes.
0: Això és veritat.
1: I ho estàvem parlant entre ella i jo i vaig dir, mira, doncs fem aquí el momentazo i a veure si algú reconeix la teva veu d'on vas a treballar.
0: Ara li pujaran el sou a ella.
1: I que li pugin el sou i que vagi encara amb més ganes fent la feina que tanta il·lusió li fa.
0: A vegades els diners no ho són tot i el sou es paga de moltes maneres. També amb suport, amb escalf, amb una mirada, amb un gest, amb un cop a l'esquena o amb una abraçada. Això també és part del sou. Per tant, que les persones que paguen paguen sous, que n'aprenguin. Peter, està molt interessant perquè hem conegut una persona que es dedica a ajudar els altres i això

0: sempre em fa feliç. Aquest programa segueix encara fins a les dues.
1: La ciutat d'Esteu, de 12 i 20 a 2, a Onda Cero Catalunya.
0: En aquest programa de ràdio repassem la història de moltes maneres. Ho fem a través de les cançons que ens porta cada dia l'Alicia Escribano i a través dels fets que ens recull la Clàudia Moreno, que fa un viatge cronològic per la història que vam començar el 1980, ho hem fet aquest dilluns, i avui ens toca saltar un any, a l'any 1981, i no recordo molt bé qui hi havia de protagonista o quins fets eren protagonistes aquell estiu.
2: Doncs el primer que va passar així molt rellevant era que si una tarda qualsevol volies anar al cinema, el que trobaves patant o a cartellera era això.
0: Hombre.
2: 1981, l'any en què es va estrenar la primera pel·lícula d'Indiana Jones, Riders of the Lost Ark, Els caçadors de l'Arca Perduda.
0: Quin anglès té tan acurat? Riders of the Lost Ark.
2: Yes. I mentre Harrison Ford corria pel desert amb aquell barret... No l'has vist.
0: No, però no un moment. Vist. Però has de veure Indiana Jones.
2: Ja, ho tinc pendent,
0: El tècnic diu, fora. Bé, amb tu tenim algunes coses pendents. Crec que acabarem tot el mes i et diré, val, ens dedicarem tu i jo un cap de setmana...
2: A mirar pel·lícules.
0: No, a mirar pel·lícules, a escoltar discos, a veure coses que no has vist i que em sembla insòlid que no hagis vist. En fi, tot i no haver vist Indiana Jones, sap explicar que és notícia, perquè
2: sí.
0: És que...
2: Aquí a Espanya el clima estava més calent que en el desert,
0: estem al 81, sí.
2: Després del cop d'estat del 23F, teníem asseguts al banquet el senyor Tejero, a Milán Balbós...
0: Se sienten, coño!
2: Però...
0: S'ha mort.
2: Sí.
0: Com tothom que s'ha mort.
2: Però aquell estiu tothom tenia els ulls posats a Londres.
0: Què passava a Londres?
2: 29 de juliol de 1981, el príncep Carles i Lady Diana Spencer es casaven a la catedral de Sant Pol.
0: El 29 de juliol és veritat, o sigui, falta res perquè
2: sigui
0: l'aniversari. I ella no és viva i ell no. Està amb una altra dona amb la qual ja estava en aquell casament. Aquesta cosa és molt... És una història que tothom coneix, però a la Clàudia li he explicat alguns detalls abans. M'ha dit, saps que parlem de la Diana Spencer? Dic, ui, si t'explico coses... Perquè, clar, ella no la va sobreviure, la Diana Spencer.
2: No, jo no. Però bueno, he sentit parlar molt d'ella...
0: Crec que t'hagués agradat el personatge. No sé per què ho intueixo.
2: Sí, m'interessa. O sigui, pel que he vist, em resulta un personatge molt interessant.
0: Mira, hi ha una escena d'una sèrie que van fer, que està, crec que, Prime Video, que es diu Spencer, que és brutal, en la qual ella està al límit amb la reina i amb el seu marit, no pot més, té bulímia, té depressió, i una nit estan sopant a Balmoral, i fixa't si ella ho passa malament, les passa canutes, que se'n va al lavabo i es menja el collaret de perles amb unes perles que ven com pilotes de tennis, i se'l menja sencer i el vomita. Diana Spencer.
2: La pobra que tenia 20 anys en aquell moment, sí, sí. Com jo ara...
0: Imagina't.
2: No, és que...
0: Quan, imagina't que et ve una...
2: Quan veig una notícia i veig que la persona té o la meva edat o és més jove que jo, em poso fatal.
0: Però a més, no és que et podies casar amb 20 anys volent-ho, però és que ella...
2: No, ella no van deixar decidir. Pobra. I tot i així ho van bategar com el casament del segle.
0: Sí, bueno, va ser el casament del segle. A més, tenia la cua de núvia més llarga de les realeses del moment.
2: Amb aquest vestit tan espectacular, dissenyat per David i Elisabet Emanuel, bordat amb 10.000 perles.
0: Espectacular, però per mi, lleig com una mala cosa. Però per mi...
2: No, però li quedava bé, perquè ella... Guapa.
0: Sí, clar, és que ella quan... Li quedava tot bé, sobretot li quedava tot bé quan ja va desempallegar-se de tota aquella gent
2: ja
0: va començar a ser lliure i fer una tasca impagable que va fer arreu del món, humanitària, amb diferents col·lectius, sobretot en els col·lectius afectats pel VIH-Sida, per les mines antipersona, en fi, una tasca encomiable que va acabar malauradament al pont de París on va morir, en fi. Diana Spencer en el record en aquest estiu que estem a l'any 1981. Se sienten, coño!
1: Esteu escoltant La ciutat d'Esteu, amb Robert Calvo.
0: Nosaltres, les persones que escolten aquest programa, no els diríem mai se sienten collo, o cállense, o tot allò que diu Tejero, que per sort ja no hi és. Els diem, si us plau, participin d'aquest programa perquè ens encanta conèixer les seves històries. Per exemple, aquelles que passen en un poble. Per què estem parlant avui dels pobles? Perquè en Fran Toro, que se suma a aquesta etapa estival, a l'antena, vull dir, demà ens parlarà dels pobles, perquè ha preparat una secció de llibres que parlen de pobles. Demà anirem a Andalusia, per cert. I hem preguntat a l'audiència, per anar escalfant l'ambient, vostè té poble? Si no,

0: De poble, doncs, em sap greu, però s'està perdent moltes coses. L'audiència ens està contestant a través del 676-760908. En Peter Hendrik ens ha dit que en té una als Països Baixos, però hi ha gent que els té més a prop. Són aquests.
1: Bon dia, amics.
0: Bon dia, guapa.
1: Jo tinc un poble, Estona, a la Plana de Vic.
0: Sí, a la Plana de Vic.
1: Es coneix pel castell.
0: I pel balneari.
1: Es coneix per les mites de Lourdes. Es coneix pels balnearis.
0: Veus?
1: Es coneix per la bona cuina i es coneix també per l'esbar. Diem que com en la Plana de Vic no hi ha res. Música, alegria, bon menjar i amistats. Que els veïns són únics. Mm. Que tingueu un bon dia. Mm-hmm. I que tots els pobles són Vila Florida. Una abraçada.
2: Hola, família.
0: Hola.
2: Pues yo no he tenido nunca pueblo,
0: ¿no?
2: ¿Vale? Porque todos aquí somos de ciudad.
0: Ah,
2: pero resulta que hace unos años, 6 o 7 años, conocimos un pueblo de Vélez Málaga que se llama Torre del Mar.
3: ¡Hombre, por favor!
2: Y pues lo hemos hecho propio.
0: Claro.
2: E incluso nos hemos comprado un apartamentitititito. Y lo tenemos adoptado como pueblo nuestro, que nos encanta.
0: Es
2: un besito.
0: Maravilloso.
4: Muy buenos días de nuevo.
0: Buenos días.
4: Desde mi pueblo natal, Villanueva de la Serena.
0: ¡Ay, qué bonito!
4: En la provincia de Badajoz, donde cuentan ustedes con dos oyentes prácticamente cada día.
0: Bueno.
4: Miren, anécdotas de mi pueblo, una de ellas puede ser el famoso referéndum que se celebró en el año 2022 para unir las dos ciudades, Don Benito y Villanueva, que están muy próximas. Fue una iniciativa de ambos alcaldes, pero luego razones políticas frustraron la unión. Hubiera dado lugar a una nueva ciudad de 63.000 habitantes, convirtiéndose en la tercera población de Extremadura después de Cáceres y Badajoz, uh-huh. y teniendo ya pues acceso incluso a fondos europeos, distrito universitario y demás. Pero la política, que a veces no actúa quizás en el camino más recto, lo impidió. Así que desde aquí les mando un saludo a toda la audiencia, a todo el equipo, a usted personalmente.
0: Gracias.
4: Y decirles que vengan para acá, uh-huh. que se está la mar de bien.
0: Bueno.
4: A veces hace calorcito,
0: ¿sí?
4: pero al no haber humedad se sobrelleva todo muy bien. Un abrazo i feliç programa.
5: Hola, guapos. A mi
0: Hola,
5: em fa molta llàstima no tindre un poble. Jo vaig néixer a l'Hospital de Terrassa. Bueno, a l'hospital no, a la Mútua, que no existia l'hospital encara. Perquè a Rubí, que és on jo visc, uh-huh. és on a mi em van encarregar, fa 55 anys no hi havia hospital ni hi havia res, i ara, bueno, després, 55 anys després, seguim amb el mateix, no tenim res. O sigui que em fa molta llàstima no tindre un poble on anar. I ja per imaginar, m'hagués agradat algo fresquito, en un puesto fresquito, en un puesto, no sé, del País Basc, de Galícia, algo així, tenir el poble allà, Navarra, Astúries, tota aquella part, fresquito, per poder disfrutar. Una abraçada i enhorabona per al programa.
0: Gràcies, guapa.
5: Va, els millors.
0: Tu sí que ets el millor. Demà contestaré totes les coses que vull contestar, però em quedo amb la senyora que té un apartament a Torre del Mar, que és meravellosa, Torre del Mar. Jo tinc casa a Rio Gordo, que és a l'interior. Si vol, a l'estiu em pot adoptar com a fill adoptiu i anem a Torre del Mar. Seguim a la ciutat d'estiu. La tarda és molt llarga, la tarda té moltes hores i podem invertir-les en fer algunes coses interessants. I la Clàudia ens explica un parell de cosetes que ens poden fer passar la tarda de manera diferent.
6: Mira, la primera, per qui s'animi a sortir amb aquest calor, si us agrada la història però us fa mandra aquesta típica visita que només vas mirar en vitrines, cartells, uh-huh. aquest pla combina història amb aquest punt més.
0: I què és el punt més?
6: És una exposició completament immersiva que la fan a l'IDEA, el Centre d'Arts Digitals, aquí a Barcelona.
0: Ah, al barri del Poble Nou de Barcelona.
6: Correcte. I acull una exposició que es diu Els últims dies de Pompeia.
0: Ai, m'encanta. Vull dir, és una cosa que tinc pendent a la meva vida, anar a Pompeia,
6: Jo he estat.
0: I què?
6: És molt guai. Vaig anar de bastant jove i tinc lagunes, però recordo que estava
0: tinc lagunes, tio. Val, doncs escolta'm, i descobrim llavors Pompeia a través d'un món virtual.
6: Clar, durant el recorregut simplement vas passejant pels carrers de l'antiga ciutat, vas descobrint com era la vida quotidiana abans de l'erupció,
0: uh-huh.

0: Mentrestant, els socis de Salvador Illa els salvan de comparèixer aquest divendres al Parlament per l'error de les proves PISA. Marcos Díaz, bona tarda.
1: Bona tarda, Ricard. Les explicacions d'ahir de la consellera d'Educació, Esther Niubó, no van aclarir l'origen de l'error. Encara no se sap, per exemple, per què es van excloure més alumnes dels que permet l'OCDE. Junts reclama que Salvador Illa comparegui aquest mateix divendres, mentre que Esquerra i els Comuns també en demanen explicacions, però ja al setembre. Salvador Vergés i David Cid són respectivament els portaveus de Junts i Comuns.
2: El president Illa és també responsable. El president Illa no es pot amagar de cap manera darrere de la consellera Niubó. Per aquest motiu, nosaltres hem demanat la compareixença urgent del president Illa.
3: Nosaltres volem una compareixença amb llum i taquígraf. Nosaltres entenem que una compareixença a 31 de juliol és pràcticament una compareixença clandestina.
0: El Tribunal Suprem ha aplicat l'amnistia a 6 condemnats vinculats a l'1 d'octubre en només 24 hores, ara ja sí, amb la llei avalada tant pel Constitucional com per la Justícia Europea.
1: Entre ells hi ha l'exconsellera d'Agricultura, Meritxell Serret, i 4 exmembres de la mesa del Parlament del 2017, tots condemnats per desobediència. Tot i això, el Suprem manté de moment l'ordre de detenció contra Carles Puigdemont i la inhabilitació d'Oriol Junqueras en considerar que els seus casos estan vinculats al delicte de malversació.
0: Cop contra el narcotràfic internacional a Badalona. La Policia Nacional ha desarticulat una organització dedicada a exportar a

0: Xis a França, Alemanya i Itàlia.
1: L'operació ha acabat amb 4 detinguts i el desmantellament de prop de 300 quilos de droga, més de 138.000 euros en efectiu, una arma de foc i diversos vehicles d'alta gamma. Un dels membres de la xarxa era taxista i feia servir el seu vehicle per transportar a Xis sense aixecar sospites. Fins i tot viatjava amb la seva filla, també detinguda per aparentar normalitat.
0: I la família de la treballadora de la neteja morta l'estiu passat aquí a Barcelona demanda l'Ajuntament de la ciutat i també l'empresa concessionària Fomento de Construcciones y Contratas.
1: La seva germana, Clara Aguilar, denuncia que 12 mesos després encara no tenen els resultats de l'autòpsia i lamenten el tracte que han rebut.
2: Estamos igual, sin autòpsia, sin darnos el pésame, ni Fomento ni Ayuntamiento. Es como si no hubiera pasado nada aquí. Para ellos son un número que han tachado y se acabó.
1: Suposadament va morir per un cop de calor. De fet, la família també s'ha de decidir a denunciar perquè asseguren que no s'estan complint amb la normativa aprovada al febrer per protegir els treballadors de les temperatures extremes.
0: I el titular dels esports ens el porta el Víctor Llussà. Què tal? Bona tarda.
3: Bona tarda, Ricard.
0: L'Estage, sí, ja ho hem dit bé, a Anglaterra, ja ha arrencat pel Barça amb fins a 17 jugadors entre el filial i el juvenil.
3: Sí, i avui dimarts és el primer dels 3 dies consecutius amb doble sessió d'entrenaments a l'equip de Hansi Flick. Fermín López ja és al tram final de la recuperació de la lesió al cinquè metatarsià del peu que el va deixar sense Mundial. El migcampista andalús i també Ronald Araujo han fet una part de la sessió amb el grup. I d'altra banda, l'Espanyol inicia avui l'estatge a Anglaterra. El tècnic Manolo González ha convocat 25 futbolistes i el conjunt periquito té previstos 2 partits demà contra el Burnley i dissabte davant el Middlesbrough.
0: Passem a la previsió del temps amb la Noelia García. Què tal? Bona tarda.
4: Bona tarda. Avui a Catalunya continua el temps càlid i estable. Dia de sol predomina en el cel clar. Pugen les temperatures amb màximes que seran molt elevades a l'interior. 37 graus a Lleida, 34 a Girona, 32 graus a Barcelona i 31 a Tarragona. Demà dimecres els termòmetres continuaran pujant i es podran superar els 38 graus a zones de Lleida i a l'interior de Barcelona i de Girona. Màximes de 40 graus a Lleida, 36 a Girona, 33 graus a Barcelona i 31 a Tarragona. Continuarem amb sol i amb cel clar o poc ennuvolat. Durant la tarda al Pirineu, possibles núvols d'evolució amb ruixats i tempestes. La nit deixarà temperatures mínimes de 23 graus a Barcelona o 20 graus a Lleida. És una informació d'AEMET.
0: Són les 2:36 de la tarda. El control tècnic, Fran Villar.
5: Notícies migdia, amb Ricard Giménez.
0: Catalunya encadena bones notícies al mercat laboral. Rècord històric d'ocupació, atur en mínims i una economia que de moment continua tirant del carro gràcies al sector serveis i al turisme. Entre l'abril i el juny d'aquest any, els afiliats de la Seguretat Social han fregat els 4 milions i la taxa d'atur s'ha situat per sota del 8%, el nivell més baix en un segon trimestre des de l'any 2008.
1: Les dades de l'enquesta de la població activa, que es publiquen trimestralment, mostren una millora molt clara respecte a l'inici de l'any. Hi ha 130.000 treballadors més i menys persones a l'atur. I això és especialment rellevant perquè la població activa també ha crescut. Dit d'una altra manera, hi ha més gent incorporant-se al mercat laboral i tot i així l'atur continua baixant. Si ho comparem amb ara fa un any, la tendència també és positiva, amb més ocupació i menys gent a les llistes de l'atur. Aquestes dades s'expliquen en part perquè el segon trimestre acostuma a ser molt favorable gràcies a les contractacions vinculades al turisme i l'arribada de l'estiu. Sigui com sigui, reflecteixen una economia que continua creant llocs de feina tot i està vivint un procés de transició cap a un model d'economia basat en la indústria, que més en la indústria que no pas en el turisme de sol i platja. En definitiva, són unes xifres molt positives i de rècord, tot i que arriben en un període de l'any tradicionalment fort per al mercat laboral català.
0: Doncs en aquest context, el govern veu satisfactòries les dades de l'atur i d'ocupació i espera mantenir la mateixa dinàmica els pròxims mesos.
6: Veurem de forma molt positiva aquestes dades a nivell econòmic i també del nostre mercat laboral. I des del govern de la Generalitat, des del Departament d'Empresa i de Treball, seguirem treballant de la mà de les empreses, de la mà dels agents socials i econòmics per confirmar aquesta positiva radiografia econòmica i laboral de Catalunya.
0: Paraules del conseller d'Empresa i Treball, Miquel Samper. I és que si aprofundim en les dades, destacant positivament

0: Bàsicament, tres elements clau. Que cau la taxa d'atur entre els menors de 25 anys, que redueix en més d'un 20% l'atur de llarga durada i que gairebé 9 de cada 10 assalariats tenen un contracte indefinit. Per tot plegat, des de Comissions Obreres celebren les polítiques d'ocupació que s'estan implementant des del govern. Pel que fa a Pimec, rebaixen una mica l'eufòria i apunten que la regularització extraordinària de persones migrants pot haver tingut algun impacte en les xifres. Sílvia Miró és la directora de l'àrea de treball de la patronal.
1: Per tant, sí que diríem que la regularització pot explicar una part parcialment aquest moviment, aquesta evolució que hem conegut avui, però no tota la dinàmica, perquè conflueixen, com els hem comentat, diversos factors. D'una banda, doncs, el comportament habitual del segon trimestre, la correcció també del comportament anòmal que havíem tingut en aquest primer trimestre d'aquest any.
0: Sigui com sigui, és evident que molts migrants que han regularitzat la seva situació segueixen treballant en els mateixos llocs on ja ho feien abans, però ara han sortit de l'economia submergida i tenen els mateixos drets i deures socials i fiscals que la resta de treballadors. I és precisament aquest context de bones dades econòmiques i de rècord d'ocupació el que dona arguments al govern per mantenir la seva ofensiva de captació d'inversions i noves oportunitats de negoci a l'exterior. El president de la Generalitat, Salvador Illa, ha aprofitat el seu viatge oficial al Vietnam per explorar, volíem dir, l'obertura d'un vol directe entre Barcelona i Hanoi. La connexió, que encara està en fase d'estudi amb Vietnam Airlines, convertiria la capital catalana en la primera ciutat de l'Estat amb una ruta directa cap al Vietnam.
2: Sí, aquest moviment s'emmarca en l'estratègia del govern Illa d'enfortir el paper de l'aeroport del Prat com a gran hub intercontinental. En l'últim any, Barcelona ha consolidat 7 noves rutes de llarg radi, entre les quals destaquen les connexions amb Xangai i Hong Kong, a més de Dallas, Riad, Tegucigalpa o Tetuán. I en ple debat sobre si cal o no ampliar la infraestructura, amb fortes crítiques que arriben des dels comuns i Esquerra, Illa assegura que el Prat té marge per seguir creixent i que són les limitacions de l'aerolínia l'obstacle que endarrereixen aquest acord.
3: El coll d'ampolla ara mateix és la disponibilitat d'avions, per aquest cas seria una nova ruta, per tant, en aquest cas la companyia Vietnam Airlines necessita tenir un avió de white body per poder fer aquesta ruta. En fi, hem d'estudiar-ho, però jo he vist interès.
2: L'aposta pels vols de llarga distància ja ha situat el Prat en xifres rècord. Aquest estiu opera 57 destinacions intercontinentals sense escales, la xifra més alta de la seva història. I els pròxims objectius estan clarament fixats a Àsia i Amèrica, amb rutes estratègiques com Delhi, Tòquio o Lima sobre la taula.
4: Cada tarda, a 2:15, tota la informació de Catalunya al Notícies Migdia, amb Ricard Giménez.
0: El govern no aclareix, això sí, l'origen de l'error de les proves PISA. La consellera d'Educació, Esther Niubó, va comparèixer ahir al Parlament a petició dels grups, però les seves explicacions no van eliminar gaires incògnites.
2: Sí, Ricard, de fet, encara no sabem què va fallar perquè ningú s'adonés que la selecció dels alumnes incomplia els criteris de l'OCDE. Niubó, això sí, s'ha compromès a assumir o depurar responsabilitats una vegada finalitzi la investigació interna.
5: I si es determina l'abast de l'error o dels errors i se'n deriven responsabilitat, poden estar segurs que s'actuarà en conseqüència. I, per tant, poden tenir la certesa que si hi ha responsabilitats, aquestes es depuraran a fons, com hem fet, de fet, en altres ocasions.
2: Aquestes paraules de la consellera d'Educació no van convèncer l'oposició, que ja eleven la mirada a Salvador Illa. Són Salvador Vergés, de Junts, i Lorena Roldán, del PP.
6: No ens poden dir que això és una incidència tècnica, això és un autèntic escàndol polític, és un escàndol en l'error que van cometre el mes de març, és un escàndol en haver guardat silenci aquests 4 mesos, i és un escàndol també en el fet que no hagin donat cap mena d'explicació.
7: El Partido Socialista, Esquerra Republicana y los Comunes han unido sus votos en la Junta de Portavoces para impedir que este viernes Salvador Illa compareciera en un pleno extraordinario para dar explicaciones. Ayer se hacían los indignados en la Comisión de Educación y hoy actúan como lo que son, los lacayos del govern.
2: Els socis també assenyalen el president de la Generalitat, però tant Esquerra com els Comuns posposen les seves explicacions fins al setembre. David Cid és el portaveu de la formació morada.
8: Volem que comparegui el president de la Generalitat amb llum i taquígraf, que bàsicament ens serveixi per conèixer què ha passat. Per tant, entenem que això ha de ser al setembre, amb unes conclusions clares sobre el que ha passat, un cop s'hagin tancat aquestes diligències. També volem que aquesta compareixença serveixi per valorar

0: l'inici de curs.
1: Recordem que arran de l'error d'educació, les proves PISA no serviran per mesurar si la qualitat del sistema educatiu català ha millorat o no respecte al 2022.
2: I ara parlem d'un dels temes que més ens interessa a la ciutat catalana, que és aquesta crisi de l'habitatge, perquè aquest matí el govern ha aprovat la modificació de la llista de municipis que es consideren dins de zones residencials tenses. N'hi ha una vintena que surten, una cinquantena que hi entren i més d'un centenar que hi continuen. Amb aquests canvis creix el nombre de localitats amb preu regular, però es redueix el nombre de persones beneficiades. I és que marxen de la llista grans ciutats, com per exemple Lleida, Granollers, Mollet del Vallès i Figueres, mentre que s'incorporen municipis petits com Montferrer i Castellbó, Camarles, Torà o Agramunt.
1: Una ciutat residencial tensa és aquella on una família ha de destinar un 30% dels ingressos a pagar el lloguer o la hipoteca, a més dels subministraments, o bé on fa 5 anys que el preu de l'habitatge està molt per sobre de l'IPC. Amb aquests criteris a la mà, el govern ha fet canvis en el mapa dibuixat fa 2 anys, incorpora una trentena de localitats fins a arribar a les 302, però en canvi es redueix en prop d'un milió el nombre de persones afectades per la crisi de l'habitatge. La consellera portaveu Sílvia Paneque ho atribueix a la regulació del mercat.
3: Aquelles mesures, com pot ser la del topall de lloguer vinculat a les zones de mercat tens, funcionen. Aquelles mesures que regulen, que intervenen al mercat d'habitatge, funcionen. I, per tant, la llei d'habitatge funciona perquè veiem com precisament en aquests municipis que abandonen s'ha complert l'objectiu pel qual la zona tensionada havia estat declarada i, en canvi, d'altres on no hi havia aquesta contenció del lloguer entren en la zona tensionada.
1: A les zones tensades, el lloguer dels nous contractes no podran superar el preu dels últims 5 anys i, a més, quan es tracti d'un gran tenidor, el lloguer no podrà superar l'índex de referència.
2: Més coses. El Tribunal Suprem ha amnistiat fins a 6 persones en les últimes 24 hores vinculades al referèndum de l'1 d'octubre. L'amnistia més destacada és la de l'exconsellera d'Agricultura, Meritxell Serret, condemnada per desobediència pel seu paper en el referèndum de l'1 d'octubre.
1: Pel mateix delicte van ser condemnats els companys de la mesa del Parlament del 2017, Lluís Coromines, Anna Simó, Ramon Abarrufet i Lluís Guinó. Dues decisions des del Suprem que arriba després que tant el Constitucional com la Justícia Europea avalessin l'amnistia en la seva totalitat. Per ara, però, es manté l'ordre de detenció sobre Carles Puigdemont i la inhabilitació a Oriol Junqueras, condemnats per un delicte de malversació de diners públics.
2: I per cert, que el govern espanyol ha suspès finalment el Consell de Política Fiscal i Financera, que s'anava a celebrar demà, i convoca la reunió pel 4 de setembre, tot plegat després que les comunitats governades pel PP haguessin demanat més temps per estudiar la proposta acordada entre el PSOE i Esquerra. Una proposta que ja comptava amb el suport del govern canari. Recordem que, de superar el tràmit parlamentari, la Generalitat sumaria 4.700 milions d'euros cada any per invertir aquí a Catalunya. Cop contra el narcotràfic internacional a Badalona. La Policia Nacional ha desarticulat una organització criminal dedicada a exportar haixís a França, Alemanya i Itàlia. L'operació s'ha saldat amb 4 detinguts i un important desplegament policial que ha permès intervenir prop de 300 quilos d'aquesta droga, un revòlver amb munició, més de 138.000 euros en efectiu i 8 vehicles d'alta gamma presumptament adquirits amb els beneficis del negoci.
1: Un dels aspectes més sorprenents de la investigació és que un dels integrants de la xarxa era taxista i feia servir el seu vehicle com a cobertura per transportar la droga sense aixecar sospites. Fins i tot viatjava amb la seva filla, també detinguda, per reforçar l'aparença de normalitat dels desplaçaments. La investigació, iniciada fa més d'un any, ha permès localitzar domicilis, trasters i naus industrials utilitzats per l'organització per emmagatzemar i distribuir la droga arreu d'Europa.
2: I els Mossos d'Esquadra han detingut un home de 35 anys per la mort violenta d'un altre home a l'Hospitalet de Llobregat, al barri de la Florida. Els fets van ocórrer ahir per la nit cap a les 11, quan la policia va rebre l'avís d'una persona greument ferida al carrer. Quan els agents van arribar al lloc, van trobar la víctima morta i amb greus signes de violència, i al costat un altre ferit, que va ser traslladat a un hospital. Poc després, a prop dels llocs del fet, van arrestar el presumpte autor de l'assassinat. A hores ara els Mossos mantenen oberta la investigació per descobrir què va passar. La família de Montse Aguilar, la treballadora de neteja morta l'any passat durant un torn de feina, demanda l'Ajuntament de Barcelona i també l'empresa concessionària. Eudald Sanz, bona tarda.
0: Bona tarda. La família de la víctima sosté que la treballadora va morir a causa d'un cop de calor i justifica la querella per manca de mesures de seguretat de la companyia. La germana de la treballadora, Clara Aguilar, assegura indiferència per part de l'Ajuntament y la empresa y reclama justicia.
4: Porque no queremos que la familia pase lo que estamos pasando nosotros. Estamos igual, ¿no? Sin autopsia, sin darnos el pésame, ni Fomento ni Ayuntamiento. Es como si no hubiera pasado nada aquí.
0: Aguilar també ha explicat que un any després de la mort de la seva germana encara esperen el resultat de l'autòpsia per saber la causa de la mort. La família assegura que no vol que hi hagi cap desgràcia més i denuncia que l'Ajuntament i FCC, l'empresa concessionària, ha incomplert la normativa que es va aprovar al febrer, mesos després de la mort de la treballadora.
2: Doncs aquesta preocupació per la calor té una altra dada preocupant al darrere. Segons el sistema de monitoratge de mortalitat de l'Institut de Salut Carlos III a Madrid, només en l'última setmana s'haurien registrat 136 morts atribuïbles a les altes temperatures aquí a Catalunya. La xifra acumulada aquest juliol ja arriba a les 464 víctimes, el pitjor registre per un mes de juliol des que es tenen dades ara fa més d'una dècada. I després de l'incendi entre les estacions de Clot i Glòries d'ahir per la tarda, TMB assegura que la xarxa de metro és segura i expliquen que ja han començat amb les investigacions per esclarir les causes de l'incident.
0: El conseller delegat de TMB, Xavi Flores, assegura que l'incident no es pot produir en lloc més de la xarxa perquè el material que ha cremat no es troba en altres punts.
5: Hi ha cremat un revestiment que no tenim en cap altre punt de la xarxa. És l'únic punt en el que el tenim, és un revestiment que es va situar quan es van fer alguna de les obres de Glòries, i aquest revestiment és el que va cremar-se.
0: Flores també ha dit que ja han començat una investigació per esclarir els fets. Recordem que l'incendi va deixar 129 ferits lleus i 7 menys greus per inhalació de fum. TMB explica que el fum va entrar als vagons del metro perquè diversos usuaris van activar el tirador d'emergència en el mateix moment en què el conductor feia el canvi de cabina per a fer recular el comboi.
2: Catalunya és una de les comunitats incloses en la declaració de zones afectades per emergències de protecció civil aprovada avui pel Consell de Ministres. Dels 211 episodis reconeguts arreu de l'Estat, almenys una desena corresponen al territori català, entre incendis forestals, temporals de pluja i episodis de fort vent.
1: Entre els casos recollits hi ha les pluges i tempestes registrades a la primavera, els incendis d'Òrrius, Forallac, Sant Quirze Safaja, Tàrrega, Tiana i la Bisbal d'Empordà, així com altres focs que van obligar a adoptar mesures de confinament preventiu. També s'inclou l'episodi de forts vents associats a la borrasca Marta, que havia quedat fora de declaracions anteriors. Aquesta declaració permetrà als afectats accedir a ajudes estatals per danys personals, habitatges, negocis i explotacions afectades. També obre la porta a beneficis fiscals, bonificacions de la Seguretat Social i subvencions perquè els ajuntaments puguin reparar infraestructures i equipaments malmesos pels temporals i els incendis.
2: Doncs parlem de pagesos ara, perquè finalment han decidit suspendre temporalment les protestes després que el Departament d'Agricultura s'hagi compromès a reduir la sobrepoblació de conills que estan causant greus danys als cultius.
1: Després de dies de mobilitzacions i talls de carreteres al Segrià i a l'Urgell, dues comarques de Lleida, els pagesos donen dues setmanes de marge al conseller Òscar Ordeig perquè el pla de xoc comenci a caminar. Tot i aquest vot de confiança, el sector es mostra escèptic i adverteix que si no hi ha avenços, el 21 d'agost tornaran a sortir amb els tractors a les carreteres. De fet, la proliferació de la fauna salvatge i l'abandonament de la vegetació és una de les principals preocupacions dels que hi treballen al camp, tant per l'impacte econòmic com per la gestió del territori.
2: Quasi 52 minuts de tarda, moment ara per repassar l'actualitat esportiva de la mà del Víctor Llussà. Què tal? Bona tarda.
6: Què tal? Bona tarda, Ricard.
2: El Barça augmenta el ritme d'entrenaments amb 3 dies de doble sessió.
6: Sí, serà una setmana intensa i de molta càrrega pels jugadors culers presents a l'estatge de St. George's Park, a les instal·lacions de la Federació Anglesa de Futbol. Els jugadors de Hansi Flick ja han entrenat aquest matí i ho tornaran a fer aquesta tarda, igual que demà i dijous. Fermín López ja és al tram final de la seva recuperació de la lesió al cinquè metatarsià del peu, que el va deixar sense mundial, i tant el migcampista andalús com Ronald Araujo han fet part de la sessió amb el grup. Les úniques absències a l'entrenament d'aquest matí han estat Alejandro Valde, que arrossega problemes al pubis, i també el migcampista neerlandès Frenkie de Jong. I si el Barça ja és a Anglaterra, l'Espanyol hi arriba avui per iniciar una concentració fins diumenge. El tècnic Manolo González ha convocat 25 futbolistes i el conjunt periquito té previstos dos partits. Demà contra el Burnley, amb qui comparteix grup propietari, i dissabte davant el Middlesbrough, tots dos equips de la segona divisió anglesa. Un dels qui no ha viatjat és José Salinas.

0: Salines, que jugarà cedit al Màlaga la propera temporada.
1: I al futbol de seleccions, França encarrega la missió de tornar a ser campió del món a un vell conegut.
0: Sí, és Zinedine Zidane, que ha anunciat avui mateix i presentat també avui dimarts i ha signat un contracte fins just després de la propera Copa del Món, fins l'any 2030. L'exentrenador del Real Madrid, ja campió del món com a jugador en França, ha agraït la feina dels darrers 14 anys de Didier Deschamps i ha deixat entreveure quin és l'estil que li agradaria imposar a la seva nova selecció.
2: Se ressemblarà a ce que j'ai fait pendant toutes ces années au Real Madrid.
3: Mi estilo se parecerá a lo que he hecho todos estos años con el Real Madrid. Para mí es una continuación. Lo que me motiva es el juego. Llevaba el número 10 y lo que me motiva es salir a marcar goles, aunque claro que es necesario un equilibrio en el equipo. Es importante, pero lo que me motiva es jugar bien. Viví 25 años en España, ya sabéis lo que eso significa.
2: Donc, vous savez ce que ça veut dire.
0: Zidane també ha explicat que ha rebutjat moltes feines en els últims 4 anys per poder assumir el càrrec de seleccionador. I una altra selecció que és a prop de definir el seu futur és la italiana Roberto Mancini, campió de l'Eurocopa del 2021 amb l'Azzurra. És a punt de convertir-se en el nou seleccionador italià. Recordo que la selecció italiana no s'ha classificat pels últims 3 mundials que s'han disputat.
1: I encara en futbol, el Rayo Vallecano es queda sense estadi a 3 setmanes d'arrencar la Lliga.
0: Sí, la Comunitat de Madrid ha suspès cautelarment la concessió de l'estadi de Vallecas al Rayo. La mesura permetrà executar de manera urgent els treballs de manteniment que necessita el recinte després de detectar-hi greus deficiències de seguretat. El conseller de Cultura, Turisme i Esport de Madrid, Mariano de Paco Serrano, és qui ha comunicat la mesura.
4: Bueno, vamos a acometer una serie de reformas urgentes en el Estadio del Rayo para garantizar que el club pueda volver lo antes posible a disputar la competición de Liga, que es la más inminente, y por supuesto para seguir jugando en un estadio en condiciones. Hicimos una auditoría del estadio que ha arrojado unos resultados bastante demoledores en los que tiene que ver con el mantenimiento del estadio, que era competencia, como todos sabemos, y obligación directa del club, y la Comunidad de Madrid ha tomado la decisión de hacer una pausa temporal de la concesión para poder acometer estas reformas.
0: De Paco Serrano ha explicat que també ha comunicat la decisió a la Federació Espanyola i a la Lliga. Ara el Rayo haurà de disputar els seus partits en un estadi alternatiu en un temps estimat que podria oscil·lar entre els 2 i els 6 mesos.
1: I la plana poliesportiva avui ens aporta el Pere Parés. Pere, què tal? Bona tarda.
5: Bona tarda, Ricard.
1: Seràs un habitual, de cada les pròximes setmanes amb els esports, aquí a Onda Cero.
5: Acabareu fas de mi.
1: En bàsquet, l'exjugador del Barça, Willy Hernán Gómez, marxa a l'Unicaja de Màlaga.
6: El jugador madrileny de 32 anys ha acceptat reduir gairebé 10 cops el seu sou per tal de buscar minuts fora del Barça. Hernán Gómez va arribar-hi el 2023 com a MVP de l'Eurobàsquet, però les lesions i la forta competència que va trobar a la posició de pivot no van permetre que acabés de lluir amb l'equip culer. També en bàsquet, el Kitsanas Manresa disputarà el torneig Teresa Herrera contra el Leima Coruña. L'enfrontament de pretemporada tindrà lloc el 18 de setembre al Palacio Deportivo Riazón. I amb més qüestions en handbol, el Barça ha anunciat que començarà la pretemporada el dia 10 d'agost. Un cop iniciada la maquinària, els blaugranes posaran rumb a Alemanya, on disputaran el torneig amistós de la Premium Cup, on també participaran el Fuchs Berlín i el PSG. El primer compromís oficial del Barça serà el 21 d'agost a la Supercopa de Catalunya. I en tenis, Rafa Jodar debuta avui a l'ATP 500 de Washington. El madrileny l'espera un debut exigent contra el francès Arthur Fils. Jodar i Fils es veuran les cares avui a partir de 6:45 de la tarda.
1: Avui toca acomiadar-nos per partida doble de aquesta plana esportiva tan extensa que ens porten cada dia la secció dels esports. Víctor Lluçaquer, què tal? T'anava a dir un altre cop. Molt bona tarda.
0: Fins a la bona tarda.
1: Pere Parés, bona tarda.
5: Bona tarda.
1: I en plana cultural, des d'Onda Cero hem pogut parlar amb un dels figurants de la pel·lícula Enredados, que aquests dies està omplint els carrers de Girona de prínceps, donzelles i guàrdies reials.
7: Però lluny de descobrir quina escena van gravar, l'Aitor ens explicava que abans de participar va haver de signar un contracte de confidencialitat. Ara bé, sí que ens ha compartit amb nosaltres com va viure aquesta experiència al costat de la seva filla.
8: Fueron muchas horas de rodaje, fue una experiencia muy chula, la gente disfrutó mucho, yo pude compartirla con mi hija, todo el mundo estaba metido en su papel y sobre todo para los niños era como estar viviendo un cuento. Y la verdad que todo el equipo de animación pues hizo que pareciese que estuviésemos viviendo la película real.
7: Està previst que la pel·lícula, produïda per Disney, arribi als cinemes entre l'any que ve i el 2028, amb la data definitiva encara per determinar.
1: Però tornant a l'actualitat més immediata, aquesta nit el Festival de Peralada porta el talent jove al seu campus a l'escenari del Mirador del Castell amb l'espectacle Niu.

0: En Onda Cero, Por Fin, con Isabel Lobo.
1: Atención a este temazo de Línea Directa, directo al número uno.
2: Valorado.
1: Y tanto que valorado, porque nuestro seguro de moto es uno de los mejor valorados en España.
3: El éxito está asegurado.
1: Cámbiate y te mejoramos el precio de tu seguro directamente. Llama al 917-700-700 o entra en lineadirecta.com.
4: A ver esa foto, decir patata.
5: ¡Hijolusa!
6: Es que decir patata es decir hijolusa. Por eso, cuando nos busques en el supermercado, dale la vuelta al envase y encuentra nuestra marca para garantizarte una gran calidad en tu mesa. Patatas Hijolusa. Amamos las patatas.
7: Soy Mar Márquez y para proteger mi casa, confío en Verisur.
8: Porque cuando confías en Verisur, estás confiando en un referente mundial en alarmas, con tecnología propia y exclusiva, capaz de anticiparse a las amenazas y responder en menos de 20 segundos ante el peligro, para que este verano puedas irte tranquilo de vacaciones.
7: Por eso, confío en Verisur. Cuando cada segundo cuenta, no hay nada como ser el primero.
8: Llama a Verisur al 900-272-272.
9: Verisur.
10: Todos hemos visto, Blanca Lara, cómo han subido los precios de todo. Es ir a compra y preguntarse, ¿qué es esto? ¿Qué?
11: Y encima, Isabel, va el seguro de tu coche y este año se pasa subiéndote el precio. Pues ¿sabes qué? Que es hora de irse a la Mutua, porque si te vas a la Mutua te bajan el precio de cualquiera de tus seguros, sea cual sea. Tan solo tienes que llamar al 91-555-5555, 91-555-5555. ¿Qué? Vete a la Mutua. Consulta condiciones en Mutua.es.
0: Por fin.
12: Onda Cero Tarragona, la radio que te escolta. A Onda Cero Catalunya, les millors platges de Catalunya.
13: La platja d'Aigua Blava a Begur és una de les joies més espectaculars de la Costa Brava, un entorn de postal amb aigües cristal·lines, sorra fina i tancada per pins i penya-segats.
14: Es pot accedir fàcilment per carretera i les seves aigües tranquil·les són perfectes per fer snorkel. I si la gana apreta, no heu de patir, perquè teniu restaurants d'arrossos i marisc a peu de platja i el parador del turisme ben a prop.
12: A Onda Cero, les millors platges de Catalunya. Tria la teva i gaudeix del mar amb seguretat i escoltant Onda Cero a la nostra app. A més, pots proposar-nos la teva platja preferida. Envia'ns una nota de veu de WhatsApp al 676-760908. 676-760908.
15: Viatgem ara fins a l'Atlàntic Nord, entre Escòcia, Noruega i Islàndia, per descobrir les illes Fèroe, un arxipèlag autònom del Regne de Dinamarca format per 18 illes de roca volcànica, molt de vent i mar obert. Aquí el paisatge és el que mana. Carreteres estretes entre muntanyes verdes, túnels sota el mar, pobles de cases negres amb finestres blanques i teulades d'herba i ovelles per tot arreu. De fet, n'hi ha més que habitants. Una bona porta d'entrada és Torsham, una de les ciutats més petites del món, amb el barri antic de Tinganes, cases de fusta vermella i carrerons arran del port. Però el viatge comença de veritat quan surts a la carretera, a l'illa de Vágar, al poble de Gasadalur, que apareix entre penya-segats amb la cascada de Múlafossur, caient directament al mar. A les Fèroe, el temps canvia en qüestió de minuts. Pots sortir amb sol, travessar un banc de boira i acabar mirant l'oceà sota una pluja fina. Per això convé portar roba impermeable...

0: Potes i flexibilitat. Aquí no es programa el dia al mil·límetre. S'adapta tot al cel. Hi ha excursions molt concretes que expliquen molt bé la destinació. Saxon, amb la seva llacuna envoltada de muntanyes, Gorg, que és una esquerda natural que fa de petit port, o l'illa de Calçoi, o el far de Calur, que s'aixeca sobre un penya-segat que sembla tallat amb ganivet. També hi ha vida local, peix sec penjat a l'aire, llana feroesa, cafès petits on refugiar-se del fred i una cuina marcada pel bacallà, el xai i els productes fermentats. Les Illes Fèroe no són un destí de platja ni de pressa, són un viatge de carreteres buides, de silenci, de mar picada i de pobles mínims.
1: Onda Cero Tarragona, la teva ràdio.
2: En Onda Cero. Por fin, con Isabel Lobo.

0: cámbiate y te mejoramos el precio de tu seguro directamente. Llama al 917-700-700 o entra en lineadirecta.com.
1: Onda Cero Tarragona, la radio que t'escolta. A Onda Cero Catalunya, les millors platges de Catalunya.
2: La platja del Trabucador és un dels paisatges més sorprenents de Catalunya.
3: Es tracta d'una estreta franja de sorra de gairebé 7 quilòmetres que separa la badia dels Alfacs del mar Mediterrani i que uneix el delta de l'Ebre amb la punta de la Banya.
2: Aquí l'horitzó sembla no acabar-se mai i la sensació d'amplitud és absoluta. Amb aigües poc profundes i en entorn modelat pel vent i les marees, el Trabucador ofereix una imatge canviant al llarg de l'any.
3: És també un lloc privilegiat per observar flamencs i altres aus del delta, especialment al capvespre, i és un espai idoni per practicar esports aquàtics com el caiac o el surf de vela.
1: A Onda Cero, les millors platges de Catalunya. Tria la teva i gaudeix del mar amb seguretat i escoltant Onda Cero a la nostra app. A més, pots proposar-nos la teva platja preferida. Envia'ns una nota de veu de WhatsApp al 676-76-09-08. 676-76-09-08. Quan cau la tarda, la brúixola d'estiu. Onda Cero Catalunya.
4: Fa temps, la cançó de l'estiu era un hit que sonava sense parar des de finals de maig fins a principis de setembre. Però des del despetxar de Rosalia, segurament, hem estat orfes de cançons d'estiu. És un concepte que s'està perdent. A la brúixola d'estiu volem posar-hi remei i construir la banda sonora d'estiu que us mereixeu tots vosaltres. I ho farem amb la nostra estimada companya Montse Valls. Bona tarda, Montse.
5: Hola, què tal? Bona tarda.
4: Segon any consecutiu.
5: Segon any consecutiu. És a dir, ampliem la playlist.
4: Farem una playlist amb cançons que ens recorden a l'estiu.
5: Exacte. Però jo us porto un joc. A mi m'agraden molt els jocs, m'agrada molt la música, així que jo us porto un joc. Jo porto 6 cançons cada divendres.
1: La brúixola d'estiu, amb Joan Valentín.

0: En Onda Cero, Por Fin, con Isabel Lobo.
1: Son las 7, las 6 en Canarias.
0: Noticias en Onda Cero.
1: Buenas tardes. Desde las 5 de esta tarde está en marcha una desescalada de municipios desalojados que ha ordenado el Ministerio del Interior, propiciada por la mejora de la situación de los grandes incendios forestales que permanecen activos en España, sobre todo en las regiones de Madrid, Castilla y León, Castilla-La Mancha y Castellón. Aparte de los realojos, en la Comunidad de Madrid ha comenzado también a reabrirse progresivamente las carreteras afectadas por los incendios a medida que avanza esta desescalada y las condiciones de seguridad lo permiten. La primera en recuperar la circulación va a ser la M507, según ha adelantado la Consejería de Transportes. Son 8 los municipios en Madrid donde a esta hora están volviendo sus habitantes. Uno de ellos es Aldea del Fresno, desde donde informa Elena Bueno.
2: Poco a poco van llegando a esta aldea del Fresno sus vecinos después de 5 días fuera de sus casas. Todavía recuerdan el susto cuando el pasado jueves les dijeron que tenían que desalojar el municipio.
3: Me llamó mi hijo porque yo estaba en Móstoles y vine como una bala a por él y yo lo único que le dije, coge la comida del gato, coge al gato, coge mis medicinas y vámonos. De hecho salimos con lo puesto.
2: En la carretera principal que atraviesa aldea el paso de los coches es constante desde las 5 de la tarde. Vehículos que llegan cargados de bolsas de las pocas cosas que sus vecinos se pudieron llevar por lo que pudiera pasar. Hoy vuelven con la satisfacción de encontrar sus casas en perfecto estado.
4: Hemos tenido suerte que nos han evacuado, bueno, por precaución, por el humo, porque bueno, estaba todo rodeado y nos podía tocar a nosotros también.
5: La cosa no está tan mal.
6: Encantado de venir. Ya estaba deseando llegar. Lo principal es que no ha habido víctimas. Los que se han quedado sin casa por ahí es lo peor.
2: Han sido días muy duros, en eso coinciden todos. A alguno le impacta todavía el silencio, los negocios cerrados, las calles vacías. Calles, eso sí, que poco a poco, minuto a minuto, van recuperando a su gente.
1: En Ávila son 5 los municipios en los que se ha levantado la evacuación y el incendio de Burgondo también se encamina hacia su estabilización. Ahora mismo hay algunas reproducciones que bomberos y voluntarios tratan de detener. A todos los realojados en Ávila, Madrid y otras regiones, el ministro del Interior, Fernando Grande Marlaska, les recuerda que se deben tomar algunas medidas de autoprotección.
7: Que tengan en cuenta que vuelven a una situación que ha sido realmente damnificada por una emergencia, por un incendio, y que razones de autoprotección exigen que tomen las medidas necesarias, como mascarillas y cualquier otra.
1: En Castellón, 9.000 personas permanecen aún desalojadas y el CECOPI se reúne a esta hora para actualizar la evolución de un incendio en el que la preocupación del operativo es el humo acumulado. Apenas se ven llamas, pero este incendio tiene aún numerosos puntos calientes que podrían reactivarse. Sobre los municipios aún desalojados, la delegada del Gobierno en Valencia, Pilar Bernabé, asegura que hay un dispositivo de vigilancia de la Guardia Civil para evitar robos.
8: No hemos tenido de momento ninguna aviso de robos, pillajes, etcétera. Por lo tanto, también quiero transmitir tranquilidad a las personas que están fuera de sus casas, que están protegidas por la Guardia Civil.
1: Bueno, y por último les actualizamos la situación en Francia, donde en las últimas horas se han reactivado varios focos de ese mega incendio de Gironda con importantes rebrotes, ya que durante el día de hoy el viento cambia constantemente. Pese a todo, el fuego no ha avanzado de forma significativa. Según las autoridades, está estabilizado, no controlado, pero precariamente. De nuevo, son horas decisivas porque las temperaturas están aumentando en el país vecino y mañana se esperan, al igual que aquí, hasta 40 grados con vientos muy secos. Las 4.000 personas evacuadas hoy se suman a las 220.000 desde el pasado miércoles en esa zona. Es todo de momento. Volvemos con las noticias en Onda Cero a partir ya de las 8 de la tarde, las 7 en Canarias. Es ahora, ya saben, primera parte de La Brújula, edición verano con José Miguel Azpiroz. Les dejamos ahora en compañía de Una Tarde Más con Alicia Eras.
9: Lo contó la radio con Diego Fortea. Un programa que repasa los momentos más sorprendentes de la historia de la radio.
10: La galaxia que suena.
11: Neil Armstrong se separa del módulo lunar.
9: Tu amigo Joaquín. Con entrevistas a grandes figuras de la comunicación que crecieron en este medio.
12: Por favor, Periquín, ¿te quieres callar?
13: La Guardia Civil entra en el Congreso de los Diputados.
14: ¿Con quién hablo?
15: Con María Elisa. Mi padre está dentro del...
9: De lunes a viernes, de 6 a 7 de la mañana. Y siempre que quieras, en la app y la web de Onda Cero.
16: Unidad móvil, adelante, informativos, por favor.
9: Onda Cero. Tu radio.
5: Onda Cero Catalunya, la ràdio que t'escolta.
14: Bona tarda, ja són les 7, posem a funcionar la brúixola.
5: La brúixola d'estiu, amb Joan Valentí.
14: Benvinguts a una nova brúixola d'estiu. Venim amb ganes de fer ràdio amb tots vosaltres en un dimarts 28 de juliol, que ho hauran notat, ens ha deixat respirar la calor, i no en fa tanta com altres dies. Gaudim-ho, perquè els meteoròlegs avisen que en els pròxims dies torna la calorada. Un dimarts marcat també per les noves dades de l'atur a Catalunya, que ens deixen el millor registre en un segon trimestre des del 2008. De seguida ho analitzem. Vinga, va, que això comença. Benvinguts a bord. Ja ho saben, farem ràdio fins les 10 de la nit amb persones meravelloses. Una d'elles, el meu company de viatge, el Ferran Cuixart. Ferran, bona tarda, què
17: bona
14: tal?
17: Bona tarda, Joan.
14: A veure, repassarem les notícies que ens deixa el dia d'avui i després, quan caigui el sol, què tindrem?
18: Doncs avui dimarts, Joan, us portem tres continguts diversos. Començarem parlant d'un fet cada cop, lamentablement, més instaurat dins de la nostra societat, l'addicció al telèfon mòbil. Ho farem amb la psicòloga Gemma García, especialitzada en aquest tipus d'addiccions, i també amb Armar Pigem, un jove addicte. També parlarem amb una funcionària de presons, amb Montse Balaguer, perquè ens expliqui com es treballa i es viu dins d'un centre penitenciari. I acabarem aquesta brúixola d'estiu d'aquest dimarts amb una tertúlia sobre l'art, sobre figures emergents dins d'aquesta disciplina, perquè ens apropin aquesta cultura i els sacrificis que això suposa.
14: Tenim teca, però abans repassem què ha passat avui. Toca fer els deures. Ens posem al dia.
5: A Onda Cero Catalunya, la brúixola d'estiu.
14: Catalunya exhibeix bones notícies al mercat laboral. De fet, podem parlar de rècord històric d'ocupació, atur en mínims i una economia que de moment continua tirant del carro gràcies al sector serveis i al turisme. Entre l'abril i el juny d'aquest any, els afiliats a la Seguretat Social han fregat els 4 milions i la taxa d'atur s'ha situat per sota del 8%, el nivell més baix en un segon trimestre des de l'any 2008.
18: Sí, les dades de l'enquesta de la població activa que es publiquen trimestralment mostren una millora molt clara respecte a l'inici de l'any. Hi ha 130.000 treballadors més i menys persones a l'atur, i això és especialment rellevant perquè la població activa també ha crescut. Dit d'una altra manera, hi ha més gent incorporant-se al mercat laboral i tot i així l'atur continua baixant.
14: Si ho comparem amb ara fa un any, la tendència també és positiva, amb més ocupació i menys gent a les llistes d'espera de l'atur. Com expliquen aquestes dades, de Ferran?
18: Doncs aquestes dades s'expliquen en part perquè el segon trimestre acostuma a ser molt favorable gràcies a les contractacions vinculades al turisme i a l'arribada de l'estiu. Sigui com sigui, reflecteixen una economia que continua creant llocs de feina, tot i estar vivint un procés de transició cap a un model econòmic basat més en la indústria que no pas en el turisme de sol i platja. En definitiva, són xifres molt positives i de rècord, tot i que arriben en un període de l'any tradicionalment fort per al mercat laboral català.
14: I el govern veu satisfactòries les dades de l'atur i d'ocupació i espera mantenir la mateixa dinàmica els pròxims mesos. Escoltem el conseller Miquel Samper.
19: Veurem de forma molt positiva aquestes dades a nivell econòmic i també del nostre mercat laboral, i des del govern de la Generalitat, des del Departament d'Empresa i de Treball, seguirem treballant de la mà de les empreses, de la mà dels agents socials i econòmics per confirmar aquesta positiva radiografia econòmica i laboral de Catalunya.
18: I és que, si aprofundim en aquestes dades, destaquen positivament tres elements clau: que cau la taxa d'atur entre els menors de 25 anys, que es redueix també en més d'un 20% l'atur de llarga durada i que gairebé 9 de cada 10 assalariats tenen un contracte indefinit.
14: Per tot plegat, des de Comissions Obreres celebren les polítiques d'ocupació que s'estan impulsant des del govern. Pel que fa a Pimec, rebaixen una mica l'eufòria i apunten que la regularització extraordinària de migrants pot haver tingut algun impacte en les xifres. Sílvia Miró és la directora de l'àrea de treball de la patronal.
20: Per tant, sí que diríem que la regularització pot explicar una part, no, parcialment, aquest moviment, aquesta evolució que hem conegut avui, però no tota la dinàmica, perquè conflueixen, com els hem comentat, diversos factors. D'una banda, doncs, el comportament habitual del segon trimestre, la correcció també del comportament anòmal que havíem tingut en aquest primer trimestre d'aquest any.
18: Sigui com sigui, és evident que molts migrants que han regularitzat la seva situació segueixen treballant en els mateixos llocs de treball, però ara han sortit de l'economia submergida i tenen els mateixos drets i deures socials i fiscals que la resta de treballadors.
14: Doncs per endinsar-nos més i abordar aquestes bones dades que ens ha deixat l'EPA, sobretot a Catalunya, en uns minuts entrevistarem en detall amb un expert aquestes dades que hem conegut avui. I és precisament aquest context de bones dades econòmiques i rècord d'ocupació el que dona arguments al govern per mantenir la seva ofensiva de captació d'inversions i noves oportunitats de negoci a l'exterior. El president de la Generalitat, Salvador Illa, ha aprofitat el seu viatge oficial al Vietnam, ho explicàvem ahir, per explorar l'obertura d'un vol directe entre Barcelona i Hanoi. La connexió, que encara està en fase d'estudi amb Vietnam Airlines, convertiria la capital catalana en la primera ciutat de l'estat amb una ruta directa cap al Vietnam.
18: Aquest moviment s'emmarca en l'estratègia del govern de Salvador Illa d'enfortir el paper de l'aeroport del Prat com a gran hub intercontinental. En l'últim any, Barcelona ha consolidat 7 noves rutes de llarg radi, entre les quals destaquen les connexions amb Xangai i Hong Kong, a més de Dallas, Riad i Tetuán, i en ple debat sobre si cal o no ampliar la infraestructura, amb fortes crítiques que arriben des dels comuns i Esquerra Republicana, Salvador Illa assegura que el Prat té marge

0: per seguir creixent i que són limitacions de l'aerolínia l'obstacle que endarrereix aquest acord.
1: El coll d'ampolla ara mateix és la disponibilitat d'avions, per aquest cas seria una nova ruta, per tant, en aquest cas la companyia Vietnam Airlines necessita tenir un avió de white body per poder fer aquesta ruta. En fi, hem d'estudiar-ho, però jo he vist interès.
2: Encara seguim parlant en plana econòmica i seguim explicant-los bones notícies, en aquest cas pels jubilats de Catalunya. La pensió mitjana de jubilació creix un 4,4% al juliol a Catalunya en comparació amb l'any passat.
0: I aquesta arriba fins als 1.608 euros. En total s'han abonat més de 1,21 milions de prestacions per jubilació durant el setè mes de l'any. Això suposa 18.000 més que l'any passat.
2: I per demarcacions dins del territori català?
0: Doncs per demarcacions de tot el territori català en conjunt registren repunts de més del 4% en la pensió de mitjana de jubilació. Les prestacions més altes es registren a la demarcació de Barcelona, seguida per Tarragona, Girona i Lleida.
2: I acabem el bloc econòmic, ara sí, amb una mala notícia, i és que hem de lamentar la mort del financer i economista Josep Vilarasau als 95 anys. Estem parlant del primer president de la Caixa.
0: Sí, l'històric banquer va ser director general i president de la Caixa d'Estalvis i Pensions de Barcelona entre el 1976 i el 2003, i es considera l'artífex de la transformació de l'entitat en un gegant financer internacional. De fet, Vilarasau va ser un dels homes més forts i influents dins de l'economia catalana i espanyola de la segona meitat del segle.
2: I fa uns dies, amb el curs escolar ja tancat, coneixíem una notícia, que és que els resultats de les proves PISA aquest any no les tindrem. Per un error, segons diu el govern, no podrem comparar el nivell dels estudiants catalans a nivell internacional. Doncs bé, el govern no aclareix l'origen de l'error de les proves PISA. La consellera d'Educació, Esther Niubó, va comparèixer ahir al Parlament, ho vam seguir a petició dels grups, però les seves explicacions no van eliminar gaires incògnites.
0: No, de fet, encara no sabem què va fallar perquè ningú s'adonés que la selecció dels alumnes incomplia els criteris de l'OCDE. Niubó, això sí, s'ha compromès a assumir o depurar responsabilitats una vegada, diu, finalitzi la investigació interna.
2: Sí, el govern parlava d'incidència tècnica, però encara no s'han donat més detalls, a part d'aquest concepte que van utilitzar ells mateixos. Les paraules de la consellera no van convèncer l'oposició, que ja eleven la mirada al president, Salvador Illa.
0: Sí, escoltem Salvador Bagés, de Junts per Catalunya, i també Lorena Roldán, del Partit Popular.
3: No ens poden dir que això és una incidència tècnica, això és un autèntic escàndol polític, és un escàndol en l'error que van cometre el mes de març, és un escàndol en haver guardat silenci aquests quatre mesos i és un escàndol també en el fet que no hagin donat cap mena d'explicació.
4: El Partido Socialista, Esquerra Republicana y los Comunes han unido sus votos en la Junta de Portavoces para impedir que este viernes Salvador Illa compareciera en un pleno extraordinario para dar explicaciones. Ayer se hacían los indignados en la Comisión de Educación y hoy actúan como lo que son, los lacayos del govern.
0: També els socis d'investidura assenyalen al president de la Generalitat, però tant Esquerra com els Comuns posposen les seves explicacions fins al setembre. Escoltem David Cid, portaveu de la formació morada.
5: Volem que comparegui el president de la Generalitat amb llum i taquígraf, que bàsicament ens serveixi per conèixer què ha passat. Per tant, entenem que això ha de ser al setembre, amb unes conclusions clares sobre el que ha passat, un cop s'hagin tancat aquestes diligències. També volem que aquesta compareixença serveixi per valorar l'inici de curs.
0: Recordem que, com comentava el Joan, arran d'aquest error, les proves PISA no serviran per mesurar si la qualitat del sistema educatiu català ha millorat o no respecte al 2022.
2: Més notícies a la sintonia d'Onda Cero Catalunya. El govern modifica la llista de municipis que es consideren zona residencial tensa. N'hi ha una vintena que surten, una cinquantena que hi entren i més d'un centenar que hi continuen. En total, el mapa de preu regulat s'enfila fins a les 302 localitats, una trentena més que fa dos anys, però en canvi disminueix el nombre de població que hi viu. Més coses, també us expliquem novetats en relació a l'amnistia, perquè el Tribunal Suprem ha amnistiat fins a 6 persones en les últimes 24 hores vinculades al referèndum de l'1 d'octubre. L'amnistia més destacada és la de l'exconseller d'Agricultura, Meritxell Serret, condemnada per desobediència pel seu paper en el referèndum de l'1 d'octubre.
0: Pel mateix delicte va ser condemnat als companys de la mesa del Parlament del 2017, Lluís Corominas, Anna Simó, Ramon Abarrufet i Lluís Guinó. Dues decisions des del Suprem que arriben després que tant el Constitucional com la Justícia Europea avalin l'amnistia en la seva totalitat. Per ara, però, es manté l'ordre de detenció sobre Carles Puigdemont i la inhabilitació a Oriol Junqueras, condemnats, recordem, per un delicte de malversació de diners públics.
2: Des del govern celebren la decisió, la portaveu del govern, Sílvia Paneque, confia que el Suprem continua aplicant l'amnistia fins a arribar a tothom.
6: celebrem que això sigui així i confiem doncs, que efectivament es continuï aplicant en aquest sentit i amb aquesta diligència. Per tant, no podem més que dir que estem satisfets amb aquestes decisions i que...
2: I un últim apunt. La reforma del model de finançament haurà d'esperar fins després de vacances. El Ministeri d'Hisenda ha posposat per al 4 de setembre la reunió del Consell de Política Fiscal i Financera, diguem-ho bé, prevista per avui mateix.
0: Sí, la trobada entre les comunitats autònomes i Hisenda havia de servir per debatre la proposta pactada entre el govern central i Esquerra Republicana. Les comunitats del Partit Popular, però, van sol·licitar més temps per estudiar-la i el Ministeri li ha concedit.
2: La petició del PP, recordem, es va produir el mateix dia que el govern de Canàries, participat per la formació de Feijó, es va despenjar del bloc contrari, precisament, al finançament singular.
0: I des de Catalunya, la consellera d'Economia, Alicia Romero, demana als populars que deixin de fer partidisme i diuen que des del govern han fet un exercici de generositat per escoltar les propostes populars.
7: Per tant, ens demanen més temps, doncs, amb bona voluntat, amb generositat, es dona més temps, tenint en compte, insisteixo, que tampoc van estar a les reunions bilaterals, no van atendre les reunions bilaterals amb el Ministeri d'Hisenda, però que mai es pugui dir que ha sigut el govern d'Espanya que ho ha fet sense permetre aquest marge de diàleg. No? Esgotem les últimes possibilitats per intentar doncs, acostar posicions i també conèixer quin és el model del Partit Popular.
0: Sigui com sigui, la reunió, el finançament singular passarà als SADAS del Consell de Política Fiscal i Financera, però la partida final serà el Congrés dels Diputats, on la reforma del model no té prou suports.
2: I ahir vam conèixer, mentre feia el programa, us ho vam explicar com una informació d'última hora, l'incendi entre les estacions de Clot i Glòries que va aturar l'activitat entre Catalunya i Sant Andreu de l'ELAU, de la línia vermella del metro. Doncs bé, TMB assegura que la xarxa de metro és segura i expliquen que ja han començat amb les investigacions per esclarir les causes d'aquest incident. Ens ho explica l'Audal. Bona tarda, Audal.
8: Bona tarda. El conseller delegat de TMB, Xavi Flores, assegura que l'incident no es pot produir en lloc més de la xarxa perquè el material que ha cremat no es troba en altres punts.
9: Ha cremat un revestiment que no tenim en cap altre punt de la xarxa. És l'únic punt en què el tenim, és un revestiment que es va situar quan es van fer alguna de les obres de Glòries i aquest revestiment és el que va cremar-se.
8: Flores també ha dit que ja han començat una investigació per esclarir els fets. L'incendi va deixar 129 ferits lleus i 7 menys greus per inhalació de fum. TMB explica que el fum va entrar als vagons del metro perquè diversos usuaris van activar el tirador d'emergència i van obrir les portes mentre el conductor feia el canvi de cabina per fer recular el comboi i evacuar els passatgers des d'una estació.
2: Gràcies, Audal. No marxis gaire lluny, que després ens reculls, com cada dia, l'actualitat cultural. Sobre aquesta qüestió que ens explicava el nostre company, Junts per Barcelona reclama la convocatòria urgent d'un Consell d'Administració de TMB.
0: El president de Junts per Barcelona, Jordi Martí, exigeix responsabilitats i demana també revisar els protocols de seguretat després del quart incident greu en instal·lacions ferroviàries de la ciutat.
2: Fem una petita pausa quan ens queden 12 minuts per arribar a 8:15 i els parlem en la crònica negra, amb els successos que ens ha deixat el dia d'avui.
10: ¿Qué? ¿Que no me das un coche de sustitución? Pues ¿sabes qué? Yo me voy a la Mutua. Vente a la Mutua y además de coche de sustitución, te bajamos el precio de tus seguros, sea cual sea. Llama al 91-555-5555. ¿Qué? Vente a la Mutua. Condiciones en Mutua.es.
2: A Torelló, una dona de 44 anys ha estat detinguda com a presumpta autora d'un robatori amb violència comès el 20 de juny.
0: La víctima, un home de 83 anys, va resultar ferida després de caure a terra quan la presumpta autora li va arrencar d'una estravessada la cadena que duia al coll. L'home va patir lesions al maluc i al fèmur, a més de diverses rascades, i va ser traslladat a l'Hospital Universitari de Vic. La detinguda, amb antecedents per fets similars, va ser arrestada el 23 de juliol a Roda de Ter i l'endemà va passar a disposició del jutjat d'instrucció en funcions de Guàrdia de Vic.
2: Cop contra el narcotràfic internacional a Badalona. La Policia Nacional ha desarticulat una organització criminal dedicada a exportar haixix a França, Alemanya i Itàlia. L'operació s'ha saldat amb 4 detinguts i un important desplegament policial que ha permès intervenir prop de 300 quilos d'haixix, un revòlver amb munició, més de 138.000 euros en efectiu i 8 vehicles d'alta gamma per presumptament adquirits amb els beneficis del negoci.
0: Un dels aspectes més sorprenents de la investigació és que un dels integrants de la xarxa era taxista i feia servir el seu vehicle com a cobertura per transportar la droga sense aixecar sospites. Fins i tot viatjava amb la seva filla, també detinguda, per reforçar l'aparença de normalitat dels desplaçaments. La investigació, iniciada fa més d'un any, ha permès localitzar domicilis, trasters i naus industrials utilitzats per l'organització per emmagatzemar i distribuir la droga arreu d'Europa.
2: Moment, ara sí, de l'entrevista

0: Patch Ex Advisory. Manuel, què tal? Bona tarda.
1: Bona tarda, què tal? Com estem?
0: Molt bé, encantat que estiguis aquí nosaltres analitzant aquestes dades que hem anat explicant durant l'informatiu. Ho dèiem, el millor segon trimestre des del 2008. Com les valora? Les valora positivament?
1: Home, doncs sí, Catalunya presenta unes dades especialment positives aquest segon trimestre del 2026. Hem de tenir en compte que ara mateix hi ha quasi 4 milions de catalans que estan ocupats. O sigui que són dades molt positives.
0: Mm-hmm. No sé si podem parlar d'una millora puntual a Catalunya o creu que respon més a una tendència ja més consolidada i, com se li sol dir en aquests casos, uns brots verds, ara que fa ja uns quants anys de la crisi del coronavirus, bueno, que també va haver una baixada.
1: A veure, sí que és important tenir en compte que el segon trimestre de l'any ens ajuda moltíssim el sector serveis per fer una davallada de l'atur i un augment de les persones que estan treballant, sobretot el sector serveis. El que passa és que sí que és veritat que hem de valorar molt, molt, molt important és que la construcció en termes interanuals pues ha augmentat moltíssim a Catalunya, per prop d'un 17%. O sigui que això, en definitiva, és una dada molt positiva. Podem estar contents.
0: Uh-huh. Ara ho deia, no sé si aquestes dades també ens indiquen, a part de l'estabilitat, la qualitat de les feines i algunes feines que, com ara assenyala la construcció, doncs s'han vist més beneficiades i hi ha més gent treballant-hi que fa uns anys.
1: Sí que és veritat que potser hi ha un petit trasbals de... Hem de tenir en compte que si comparem interanualment, hi ha 32.000 persones menys comparat amb les mateixes dades de l'any anterior al sector serveis, i en canvi a la construcció ha augmentat 41.300 persones. Sí que és veritat que els convenis col·lectius són substanciblement millors a nivell de salaris de la construcció que malauradament a l'hostaleria, per exemple. El que passa és que, bueno, que no hem d'oblidar que ens trobem al primer trimestre d'aquesta dada. O sigui, és molt important vigilar temporalitat i que l'ocupació sigui bona i amb bons salaris.
0: Mm-hmm. En aquest cas també imagino que celebra que en la franja més jove també s'ha notat aquesta reducció de l'atur, és a dir, que per franges els joves mm-hmm. també treballen més ara que fa uns anys.
1: Sí, és veritat. El que passa és que malauradament els joves han millorat, el que passa és que la dada de persones de 55 anys que estan buscant feina han pitjorat i encara tenim moltes persones de llarga durada. O sigui, persones que estan buscant feina que porten més de 12 mesos aturades, hi ha 105.000 persones a Catalunya. Això és una cosa que pues, malauradament tenim que ficar fil a l'agulla per solucionar-ho.
0: Mm-hmm. També és veritat que venim d'un any o d'uns anys, m'atreviria a dir, amb un conflicte geopolític evident, amb una situació inestable a nivell internacional. No sé si amenaces d'aranzels i d'altres avisos també han influenciat en aquesta evolució del mercat laboral.
1: Home, això segurament tindria que ser molt, molt especialista per analitzar tot això, la veritat. Però, bueno, no sé, a veure, nosaltres a Catalunya segurament sí que hi ha una afectació, però el que sí que podem dir és que, per exemple, els advocats socials i els nostres despatxos i nosaltres comentem i els nostres clients pues, estan contactant persones. Esperem que no tingui una gran influència en això, que evidentment sí que en tindrà, però bueno. Això són dades molt, molt complicades per analitzar.
0: Sí. Ho entenc. Jo li pregunto de tot, perquè és veritat que aquestes dades, quan són positives, a vegades també ens permeten qüestionar-nos altres coses, no? I que no només ens quedem amb els titulars bons, que a vegades això és un error que comentem tots. Però clar, també li volia preguntar per si s'hagués de quedar amb un repte estructural que continua tenint a dia d'avui el mercat laboral, malgrat aquestes dades que avui celebrem, amb quines quedaria? La productivitat, la manca de mà d'obra qualificada, l'atur juvenil... Encara hi ha molts reptes que hem d'assolir com a territori perquè el mercat, diguéssim, encara sigui més ric i més potent.
1: Mm-hmm. Nosaltres des del col·legi sempre hem apostat o sempre creiem i sempre ho diem que és molt important apostar per la indústria. En el moment que hi hagi una formació especial perquè hi ha evidentment una inversió, perquè si hi ha formació no hi ha inversió per aquest sector, el sector de la indústria pues, és més estable, amb uns salaris més alts i segurament pues, amb això potser és la nostra encara taló d'Aquiles.
0: Clar, que la brúixola moltes vegades hem parlat de...

0: de la digitalització, però ara hi ha l'automatització de moltes feines, no? I quan parlem d'intel·ligència artificial, patim per la desaparició de molts oficis antics. Destacaves, Manuel, com aquestes bones xifres en l'apartat de la construcció. Ara parles de la importància d'apuntalar la indústria. Per tant, les dades, diguéssim, encara han d'incidir en la importància d'aquestes feines que, de moment, pel que veiem, ni robots ni altres tecnologies estan substituint.
1: Exacte. És molt important que com a societat i com a indústria, que la indústria cada vegada sigui més important al pes, més que els serveis o ja inclús la típica feina de bancs o d'administracions o tot això, segurament amb la IA s'anirà substituint o minvant.
0: Ja per acabar, Manuel, també li volia preguntar per una altra notícia d'aquests últims mesos que també potser ha tingut una afectació important en les dades que estem comentant avui, que és el procés de regularització de migrants. Creu que pot
1: Sí.
0: tenir alguna relació amb aquestes bones xifres? Ho dèiem, el segon millor trimestre
1: Sí.
0: des de l'any 2008.
1: A veure, hem de tenir en compte que aquestes xifres són la mitja de dades setmanals des de l'abril al juny. Home, evidentment sí que potser té una petita influència, però l'increment de la població activa, hi haurà una part, evidentment una petita part que sí, però si tindrà que tenir una influència, això ho veurem sobretot de cara al tercer i quart trimestre de l'any. Ara mateix podem dir que no és significatiu. Evidentment sí que ha tingut, segur, segur, però no és, no, no, no, no, no és, no, no és el principal, no, no, no és el principal notícia d'aquestes dades.
0: Com diu el Manuel, molt important esperar el tercer i quart trimestre també per veure el que preguntàvem al principi, si és una millora puntual o una tendència ja més consolidada. Hem analitzat aquestes dades i li agraïm molt al Manuel Brenes, vicedegà del Col·legi de Graduats Socials i també soci del despatx ExAdvisory. Manuel, moltes gràcies, bona tarda.
1: Moltes gràcies, bona tarda a vosaltres.
0: I ara la brúixola, expliquem una notícia com requereix l'estiu, com requereixen les tardes, amb calma i tranquil·litat. Som-hi. I avui els expliquem que l'Associació Joves Agricultors i Ramaders de Catalunya, la coneguda com a JARC, ha presentat una esmena a la totalitat contra els projectes que impulsa la Generalitat per col·locar instal·lacions d'energia renovable arreu del territori. Ens ho explica el Pere Parés.
2: Bona tarda. Sí, reclamen al govern que retiri el pla i torni a començar de zero. El sindicat agrari considera que la proposta, que ha rebut el nom de Plater, posa en risc fins a 300.000 hectàrees de terreny agrícola. Des del Carràs, en una explotació envoltada de camps fotovoltaics, l'agricultor Cesc Esquerda denuncia les dificultats que tenen per trobar terrenys on cultivar a prop de casa seva.
3: I ens foten uns arrendaments altíssims, tot i que tot és una farsa perquè no han fet cap parc solar ni res, i nosaltres doncs, anem allí i clar, la gent s'espera a veure si el parc solar se fa i nosaltres clar, volem arrendar, volem fer coses, volem tirar endavant i no ens deixen.
2: La JARC alerta que això pot comprometre tant la sobirania alimentària de Catalunya com el relleu generacional al camp. No oblidem que és un sector que ja pateix forts problemes de continuïtat. Els joves cada cop volen treballar menys a un sector que es queixa també per l'excessiva burocratització de la seva feina i la competència en desigualtat de condicions que suposa la importació de producte provinent d'Àfrica o Amèrica Llatina.
0: I de quina manera provoca el Plater, aquest pla que ens comentes, que el sector agrari es quedi sense territori fèrtil on cultivar?
2: Segons la JARC, el problema estaria en que els propietaris de terrenys bons per conrear troben més lucratius arrendar-los per construir plaques solars. La promesa d'una gran inversió fa que sigui més difícil que un agricultor pugui competir per arrendar un camp. Això junta, diuen, amb el fet que els projectes es van traspassant entre diverses empreses i no arriben a concretar-se, de manera que, tot i que el camp no s'està fent servir per construir plaques solars, tampoc el poden cultivar.
4: Perquè és terra molt bona, terra de regadiu, consolidada, doncs no podem arribar. Per què? Perquè els han promès l'oro i el moro i s'esperen a que hi hagi una cosa més concreta. Veurem el que s'arriba a fer, perquè veiem que darrere hi ha empreses que no són conegudes, però van subarrendant el projecte, el van passant d'una empresa a l'altra i no sabem qui realment hi ha darrere.
2: L'Associació de Joves Agricultors i Ramaders de Catalunya no ha sigut l'única entitat que ha demanat que el Plater es replantegi. També ho ha fet el GPEC, entitat ecologista del sud de Catalunya, que denuncia una sobrecàrrega de la zona de les Terres de l'Ebre pel que fa a l'ús de territori per implantar energies renovables.
0: Gràcies, Pere. I quan arribem a 8:15 del vespre, arriben els esports. I si arriben els esports,

0: Arriba a l'estudi el José Agustín Gómez. José, què tal? Bona tarda.
1: Hola, bona tarda, Joan.
0: A veure, ja ho dèiem, eh? Ni Mundial ni Lliga, però tenim actualitat, tenim notícies i comencem amb una no gaire alegre.
1: Sí, s'ha produït fa uns 45 minuts quan el president del Futbol Club Barcelona, Joan Laporta, a les seves xarxes socials, penjava el següent missatge. Tot ha anat bé. M'han revertit l'arrítmia. Torno a tenir el cor bategant de forma rítmica. Molt agraït als grans metges, metgesses, infermers, infermeres i personal sanitari de l'Hospital de Barcelona, dirigits pel doctor Jordi Morillas. També el meu agraïment al doctor Valentí Fuster i a tot el seu equip del Mont Sinaí pels seus bons consells, que em va donar tranquil·litat, i al doctor Brugada per recomanar-me el procediment a seguir per revertir l'arrítmia. Finalment, vull agrair totes les mostres de suport i acompanyament dels meus fills, germanes, familiars i amics. Moltes gràcies a tots, mai millor dit, de tot cor.
0: El que es diu un ensurt dels grossos.
1: Un ensurt dels importants, sí. Això fa que Joan Laporta hagi de fer bondat els propers dies i no anirà a l'estada a Anglaterra del Futbol Club Barcelona, on jugarà dos partits amistosos el divendres i el dilluns. Un Futbol Club Barcelona que demà tindrà un nou membre a l'expedició, el Rafinha, després de tancar les seves vacances. Fermín i Araujo estan entrenant en molt bones condicions amb la resta de companys. Valde i De Jong, de moment, estan treballant al marge. Escoltem ara un home que ha renovat contracte fa tan sols uns mesos, que continuarà sent un dels centrals del Futbol Club Barcelona i que no vol parlar de la rumorologia respecte a l'arribada de futurs centrals. Christensen.
2: El mercado de fichajes no es para mí. Como he dicho, creo en mí mismo y necesito volver a estar en mi mejor momento. Y sé que mi mejor versión es realmente buena y en eso es donde debo poner el foco. Es lo que he hecho toda mi carrera. Y todos los veranos al Barça se le relaciona con otros jugadores, pero esto va así. Nosotros nos centramos en lo nuestro.
1: El Barça que no tanca la porta a l'arribada d'un central, però clar, primer haurà de sortir algú. Intocable Cubarsí, Gerard Martín, Christensen acaba de renovar, Araujo està ja entrant en dinàmica de la resta de companys.
0: No
1: qui
0: lloc,
1: sortirà? Però
0: no
1: primer, primer el davanter centre. Primer el davanter centre.
0: Sí, sí, a dalt hi ha trànsit, a les bandes sobretot, però a dalt falta un home.
3: A dalt falta un home.
1: A Estats Units, Laporta va dir que fins a final de mes era el pla, el termini, perquè Julián Álvarez pogués venir al Futbol Club Barcelona.
3: Final de mes
0: és ja.
3: És ja.
1: Divendres.
3: És ja.
1: D'altres diuen que com el jugador no ha pogut parlar encara amb l'Atlético Madrid perquè l'han citat pel dia 10 i que no volen veure'l fins aleshores, el Julián, que està de vacances, farà un pas més endavant per reiterar que vol venir al Barça?
3: Clar, estiu, només ho pot fer a través d'una entrevista, en aquest cas.
0: Cada estiu, col·laborats, és una cosa. Cada estiu en tenim un diferent.
1: Per cert, l'Espanyol ja ha viatjat cap a Anglaterra, on té també amistosos. Demà el primer, contra el Burnley. I ja ha tancat el que dèiem ahir, la sortida de Salinas al Màlaga, cedit amb opció de compra.
0: Molt bé, doncs aquesta és l'actualitat que ens porta el José.
1: Avui no hi ha fitxatge del Barça de bàsquet.
3: Avui no.
0: Jo l'esperava.
3: Avui no hi ha nom complicat.
0: M'he quedat en silenci,
3: de,
0: a veure si avui hi ha un nom complicat i el José ens fa aquest favor. M'he quedat amb això que ha dit, finals de mes, va dir Laporta.
3: Finals de mes és ja, l'únic que, clar, contradiu la versió de Julián Álvarez, que fins al dia 10 no té...
0: Queden... Sí, sí.
1: Aquest és el club, l'Atlético Madrid, que diu que fins al dia 10, tranquil.
0: Queden pocs dies, però si passa alguna cosa ens ho explicarà el José Agustín. José, gràcies, bona nit.
1: Bona tarda.
4: Me preocupa la salud de mi familia. Aunque lo que de verdad me preocupa es que mis vecinos de al lado estén más sanos que nosotros. Es que verles tan sonrosaditos me pone mala. Por eso tengo mi seguro de salud con Becerro y Acebes. Porque además de cuidar de los míos, se aseguran de que ellos estén cada día peor. No sé muy bien cómo lo hacen, pero mira, ahí se les oye toser.
5: La publicidad no necesita llegar a esto para ser eficaz. Basta con que salga en la radio, porque la publicidad en radio se valora como más creíble y cercana. Por eso es más eficaz para tu marca. Hazte inolvidable. Anúnciate en radio.
0: Arriba el moment de repassar les notícies culturals de la jornada i ja saben que ho fem amb l'Eudald Sanz. Bona tarda, Eudald.
6: Hola, bona tarda.
0: Doncs, a veure, què ens ocupa avui a l'actualitat cultural?
6: Doncs mira, avui parlarem de música i també de cinema. Amb què et ve de gust començar?
0: Tirem amb el cinema, va.
6: Doncs fa dies que diem que Girona acull el rodatge de la pel·lícula Enredados, de Disney. Mm-hmm. Doncs bé, des d'Onda Cero hem pogut parlar amb un dels figurants de la pel·lícula que ha participat en les gravacions a l'escenari de Girona. ens explicava la seva experiència.
7: Fueron muchas horas de rodaje, fue una experiencia muy chula, la gente disfrutó mucho, yo pude compartirla con mi hija.
8: Todo el mundo estaba metido en su papel y sobre todo para los niños era como estar viviendo un cuento. Y la verdad que todo el equipo de animación pues hizo que pareciese que estuviésemos viviendo la película real.
6: Ell és l'Aitor i ja ha anat amb la seva filla.
0: Testimoni maco que recollíem sobre aquest rodatge que estem seguint durant aquests dies. Però, clar, necessitem saber quan s'estrenarà el film.
6: Doncs no se sap. Se sap que s'estrenarà en algun moment de 2028, clar, però Disney encara no ha facilitat la data concreta.
0: Queda temps, doncs.
9: El món ha dit sí.
0: Canviem de qüestió i ara parlem del Festival de Peralada, perquè aquesta tarda

0: pròpia que doncs, combinen en un espectacle d'una hora.
1: Hem destacat el Festival Peralada, concretament aquest espectacle Niu. Des del festival, per què destaquen concretament aquesta activitat?
0: Doncs perquè reflexa l'objectiu que persegueix el campus Peralada, que és la performativa del festival que apropa joves artistes del territori i artistes internacionals.
1: Molt interessant, cal veure aquesta obra i cal seguir tots aquests artistes que estan fent una gran feina, tots ells, al Festival de Peralada. Per últim, més música, però ara una mica més a prop. You say my nerves and you run on my brain. Too much of love,
0: trust a woman is sane. You broke my will. Doncs sí, perquè aquest vespre començarà el Festival Internacional de Música de Cambrils, que obrirà la Diva amb The Barcelona Blues Big Band.
1: A veure, és fàcil, però amb The Barcelona Blues Big Band crec que em puc aventurar i endevinar de quin gènere estem parlant. Però qui és la Diva?
0: Doncs la Diva és la cantant suïssa Vanessa Sabrina Naeji, una de les cantants de blues i boogie-boogie més reconegudes d'Europa. Ha passat pels principals festivals de gènere i ha participat en esdeveniments de gran format com els homenatges a Jerry Lee Lewis, a Londres i a Glasgow. I aquesta tarda, Joan, podreu gaudir de la Diva en un concert gratuït al Port de Cambrils.
1: Gratuït, per tant, no hi ha excusa.
0: No hi ha
1: excusa. Ens has portat cinema, música, queda tot ben apuntat perquè són grans plans culturals.
0: I tant. Cal aprofitar l'estiu.
1: Exacte. Eudald, moltes gràcies. Demà més.
0: Fins demà.
2: Meter la maleta, la tuya, la suya, la de tus hijos, sombrillas, toallas, abanico y crema de sol. ¿Has cogido el bañador? Has cogido bañador. Rotonda, salida, atasco, 20 kilómetros, 90, 200, que si tengo hambre, que si tengo sed. Cuando falta, cuando falta, cuando falta, cuando falta, cuando falta, cuando falta, cuando falta. Una estación de servicio Repsol. Uf, qué bueno es parar. Sobre todo cuando tienes buen café, tus chocolatinas favoritas, irresistibles bocadillas de jamón y los mejores servicios en carretera. Se hace camino al parar. Repsol.
1: Vinga, i ara encetem aquestes dues seccions del Diego i la Irene, que ens porten fins les 8 del vespre, i les coneixíem, i comencem amb la del Diego, com vam fer ahir, que té un component històric. Diego Fernández, bona tarda.
3: Bona tarda, Joan. Avui us porto la història d'un objecte que tots hem utilitzat milers de vegades, tot i que encara que cada vegada l'utilitzem cada vegada menys.
1: Clar, aquesta és la qüestió. Ahir ens parlaves de la història d'un personatge que coneixem potser el que va fer, però no coneixíem el nom ni la història, i avui parlaràs de la primera vegada que es va inventar alguna cosa, no?
3: Efectivament. Però bueno, abans de començar, com vull que es torni habitual, fer un petit joc de preguntes, a veure com vas amb el tema d'avui.
1: Com sou, eh? Després la Irene segur que me'n fa, perquè us encanta això de posar-me a prova. Va, us escolto.
3: Doncs sí. Mira, la pregunta és, on es va instal·lar el primer caixer automàtic de la història? Et dono...
1: Menys mal.
3: Tres opcions, perquè si no és una mica difícil. Pot ser a Manhattan, a Nova York, al barri de Shibuya, a Tòquio, o a un districte al nord de Londres?
1: No ho sé. Totes les innovacions tecnològiques em porten cap a Tòquio, però jo diria, i no sé per què, no em faig dir-te per què, que a Manhattan, Nova York.
3: Doncs mira, no, la resposta...
1: No.
3: Correcta és Londres, més concretament
1: ni un ni l'altre.
3: El 27 de juny del 1967, en una oficina del banc Barclays, al districte de Enfield. Així que he agafat, perquè avui viatgem al passat per descobrir la història del seu creador, el John Shepherd Barron, i de com un bany relaxant i la golafreria van canviar el món.
1: Vinga, traiem pols a aquesta màquina del temps que ens viatja cap a zones antigues, temps passats. Avui on som?
3: Avui som als anys 60 i abans de res hem d'entendre com era la vida d'aquella època. Els bancs s'obrien només durant el matí, normalment de 9 a 12 i mitja, i si necessitaves diners en efectiu per al cap de setmana o qualsevol cosa i no havies anat a la sucursal abans que tanquessin divendres o el dissabte al matí, t'havies d'aguantar fins dilluns.
1: O sigui que si et sorgia una emergència o volies sortir a sopar el dissabte a la nit sense efectiu, no tenies cap opció d'aconseguir diners.
3: Efectivament, i va ser precisament una d'aquestes situacions les que va canviar-ho tot. Un dissabte al matí qualsevol, el protagonista d'avui, el John Shepherd Barron, un home nascut a l'Índia Britànica i que va ser capità de paracaigudistes durant la Segona Guerra Mundial, anava al banc a intentar treure diners i es va trobar amb un problema, amb el problema que t'he explicat abans.
1: Tot tancat. Tot absolutament tancat.
3: Doncs sí, va arribar només un minut tard a la porta del banc i va trobar-se la porta tancada en els seus nassos.
1: I a més un minut, que encara fa més ràbia, no? Que si és una hora dius, ostres, m'he despistat, però un minut.
3: Sí, sí.
1: Espero que ara em diguis, i entenc que sí, que la desesperació d'arribar un minut tard va fer-lo inventar el nostre protagonista, el caixer automàtic.
3: Doncs sí, la veritat és que en comptes de quedar-se només amb

0: Cabreig, se'n va anar a casa, va ficar-se a la banyera per relaxar-se i va començar a pensar. I allà va tenir el seu moment d'eureka. Mm-hmm. Se'n van recordar de les màquines expenedores de xocolatines i es va preguntar si una màquina em pot donar una barra de xocolata a qualsevol hora a canvi d'una moneda, per què no fer una màquina que em doni diners en efectiu en canvi d'un xec?
1: Clar, el que passa amb aquestes invencions, que si les veiem des de l'òptica d'ara, que portem tants anys convivint amb elles, diem, ostres, això és molt lògic, no? Però clar, a mitjans dels anys 60, una caixa amb diners dins que tu podries extreure en la quantitat que volies, sonava pràcticament a ciència-ficció.
0: Doncs sí, sí, imagina't què devia pensar la gent d'una màquina que estava al mig del carrer i escopia diners.
1: Clar, exacte.
0: Però bueno, també cal tenir en compte que en aquell moment doncs, no existien les targetes amb franja metàl·lica, tampoc existien els xips,
1: sí.
0: I també va ser una dificultat per al Shepherd Barron, que havia de pensar en com fer una màquina que fos segura. El cas és que ell treballava com a directiu a una empresa que es deia Delarue, una famosa empresa britànica, dedicada a la impressió de bitllets i documents de seguretat. Així que tenia, bàsicament, els coneixements tècnics per crear algun mecanisme que funcionés. Poc després va aconseguir una reunió amb el director del banc Barclays i, prenent un gin tònic, li va presentar la idea.
1: Tens moltes dades, eh?
0: Sí, sí.
1: Era un gin tònic, just?
0: Un gin tònic.
1: Vull dir, no era una altra beguda, perfecte.
0: El director li va dir que si podia construir aquesta màquina, se la compraria immediatament.
1: Aquí falta com ho va aconseguir, que aquesta màquina reconegués l'usuari sense targetes de plàstic.
0: Doncs aquesta és la part més increïble, jo crec. Feien servir uns xecs de paper que eren especials perquè el banc els donava als clients i estaven impregnats amb un compost lleugerament radioactiu.
1: Què dius?
0: Concretament contenien carboni 14, que probablement et soni, perquè sovint s'utilitza per calcular l'edat de les coses. La màquina detectava la radiació i comprovava que el xec fos autèntic i demanava un codi de seguretat, et donava el bitllet de 10 lliures, que era el màxim, i ja està.
1: Anem a pams. Jo m'he quedat quan has dit carboni 14 i ha sonat aquest so tan esgarrifós, radioactivitat, has parlat, tinc moltes preguntes. Això no era perillós?
0: Doncs ell mateix feia aquesta broma anys més tard, però hauries de menjar-te uns 136.000 xecs perquè fos nociu per la teva salut.
1: No ho tinc als meus plans, la veritat.
0: No. El sistema era completament segur i el 27 de juny del 1967 es va inaugurar el primer caixer. Per publicitar-ho, el banc va contractar l'actor famós de televisió britànica, el Reg Barney, perquè fos la primera persona al món en treure diners d'un caixer automàtic davant de tota la premsa. Va introduir el xec a la màquina, el va comprovar, va posar el PIN, cosa que també marcava un precedent, he de dir, i va treure 10 lliures.
1: Què vols dir amb això, que marcava un precedent?
0: Doncs és un precedent per l'estandardització dels PINs de 4 dígits. De fet, ve d'una anècdota familiar. Originalment, Shepherd Barron volia que el PIN fos de 6 xifres, perquè pensava que els dígits del registre militar... pensaven els dígits del registre militar, vull dir, i li semblava més senzill. Però quan va preguntar-li a la seva dona quants dígits podia recordar ella sense oblidar-se'n seguits, ella li va dir que només podia recordar 4 números seguits. Per això va deixar-ho en 4 i a partir d'aquest moment va néixer el Personal Identification Number, és a dir, el PIN, que tots coneixem, de 4 dígits, que ara s'ha convertit en l'estàndard global.
1: Curiós, perquè telèfons, números de telèfons també devien recordar en aquesta època, però bé. És veritat que els 4 dígits t'ajuda perquè pots posar una data, que, no? Bueno, un any, vull dir, que a gent li sembla molt, molt fàcil i també és perillós, no? O sigui que si avui dia totes les nostres targetes i mòbils tenen un PIN de 4 dígits, és per la dona de l'inventor.
0: Doncs sí, gràcies a la Caroline Shepherd Barron, les 4 xifres es van convertir en l'estàndard internacional.
1: I suposo que després d'això es van fer rics, venent la patent per tot el món.
0: Bueno, doncs mira, curiosament, el Shepherd Barron no va voler patentar mai el seu invent. I saps per què? Perquè si el patentava, havia d'escriure públicament com funcionava el sistema de codificació i seguretat. I temia que els criminals ho utilitzessin per desactivar les màquines o robar.
1: Curiós.
0: Va preferir fer fortuna copiant un invent que va veure a Nova York, portant-lo al Regne Unit. Eren els vehicles blindats que transportaven diners pels bancs.
1: Ara, diguéssim, tu ens acostes a aquest nom i el podem conèixer, però fins ara no el coneixíem. Però en aquell moment no va haver-hi discussió per qui l'havia inventat?
0: Doncs, com passa sovint amb els grans invents, va haver-hi polèmica. Un altre inventor escocès, el James Goodfellow, va patentar gairebé al mateix temps un sistema que utilitzava targetes de plàstic i també un PIN. I durant dècades es van barallar per veure qui era el verdader pare del caixer. Per evitar més baralles, la mateixa reina d'Anglaterra va acabar concedint l'ús d'honors i condecoracions oficials a tots dos.
1: Mira que llest, el James, el bo d'en James va ser aquí hàbil i ràpid. Una solució, és veritat, molt britànica per tancar el debat. I Shepherd Barron va continuar inventant coses després

0: d'això?
1: Doncs sí, i se li va acudir un altre invent que sonava inclús més de ciència-ficció que el caixer.
0: A veure?
1: T'asseguro que no t'ho imagines. A veure si amb aquest so et dona una pista.
0: Una peixera molt gran, o...?
1: Són balenes. El cas és que més tard, en la seva jubilació a Escòcia, va posar una piscifactoria de salmons i va inventar, agafat perquè és fort, un espantafoques.
0: Què dius? M'hauràs d'explicar què és això.
1: Es tractava d'un aparell que emitia sons de balena per allunyar les foques dels seus peixos.
0: Que bo.
1: I encara que aquest invent és una mica còmic, la veritat és que, sens dubte, el seu llegat és haver creat un aparell del qual avui hi ha prop de 2 milions d'unitats repartides per tot el món.
0: Boníssim, eh? I a vegades, quan parlem de la vida d'un inventor, ens sembla que el següent gran descobriment serà de la mateixa temàtica, que es quedarà amb el món dels diners i l'economia, però no, en aquest cas va inventar el que has anomenat com un espantafoques. Increïble, pensar ara sí que una de les revolucions bancàries més grans del segle XX va començar amb un home enfadat davant la porta d'un banc, perquè havia arribat un minut més tard que tanquessin, i pensant en xocolata a una banyera.
1: Doncs sí, la realitat és que les millors idees sovint surten dels problemes més quotidians. I per tancar el tema d'avui, et deixo una última dada curiosa. Saps on es troba el caixer automàtic més remot del món?
0: El més remot, el que està més lluny de tot.
1: Sí,
0: no ho sé, l'Antàrtida, no ho t'imagines?
1: Doncs sí,
0: sí?
1: Es troba a l'Antàrtida, a la base científica de McMurdo. Només n'hi ha un en tot el continent. I funciona amb dòlars, i un equip de tècnics ha de viatjar un cop a l'any per fer-li el manteniment.
0: Diego, això algun dia ho has de portar, perquè aquests caixers a l'Antàrtida donarien, sens dubte, per fer una altra secció, eh? Moltes gràcies per aquesta història tan curiosa, Diego. Demà ens veiem amb un nou protagonista, no? Una nova història d'una persona.
1: Doncs sí. Fins demà, Joan. Bona tarda.
0: Gràcies, bona tarda.
2: Consigue tu alarma llamando a Movistar ProSegur Alarmas al 900-351-351 con instalación gratis y cámara gratis. Y así en la cabeza, en vez de tener el run de si te van a entrar en casa, tienes esto. Movistar ProSegur Alarmas.
3: Descubren células madre. Arranca 1995.
4: Llega la inteligencia artificial.
5: La sociedad avanza y la publicidad con ella. Por eso en Autocontrol, anunciantes, agencias y medios, llevamos más de 30 años evolucionando para seguir cuidando de que la publicidad que recibes sea leal, legal, honesta y veraz. Autocontrol. Por una publicidad responsable.
0: I ja saben que ahir la nostra companya Irene Martín va inaugurar aquesta secció que durant l'estiu ens portarà per diferents llocs de tot el món i ens farà una guia, no?, per descobrir com hi podem passar uns dies. Ahir vam anar a Cadaqués, un dels pobles més bonics de Catalunya, i avui ens va assegurar que aniríem cap al nord d'Espanya. Irene, què tal? Bona tarda, com estàs?
6: Bona tarda, molt bé.
0: A veure, ara ja podem desvetllar quin és aquest destí, perquè des d'ahir la tarda li estic donant voltes cap al nord, però exactament on anirem?
6: Doncs mira, avui canviem les platges i les cases blanques per muntanyes, boscos i alguns dels paisatges més impressionants de la península. Et faré la primera pregunta, Joan. Ui. Si et dic llacs, cims, ossos i natura, quin lloc et ve al cap?
0: Ossos. Mira, ossos em vaig veure a la Serra de Gredos.
6: No.
0: No. Bueno, ho havia de provar, ho havia de provar. A veure.
6: Està més al nord.
0: A Astúries?
6: No. Sí. Bueno, als Pigos d'Europa.
0: Ah, molt bé.
6: Sí. Els Picos d'Europa són una serralada situada entre Astúries, Cantàbria i Castilla i Lleó.
0: Per tant, no només d'una comunitat autònoma, engloba més.
6: Exacte, comparteixen territori entre 3 comunitats i formen part d'un dels parcs nacionals més antics d'Espanya, on hi trobem muntanyes de molts metres, boscos i rius.
0: Una cosa que sempre m'ha sorprès, és veritat que són molt a prop del mar?
6: Sí, i de fet, en dies clars pots veure les muntanyes des de la costa cantàbrica.
0: És un d'aquells llocs que també, una mica com Cadaqués, apareixen a les fotografies i costa creure que siguin reals fins que no els visites.
6: Sí, sí, totalment. I abans de continuar el viatge, et faig la segona pregunta del dia. A veure si sumes el segon punt.
0: Va.
6: Quin d'aquests animals viu als Picos d'Europa? Et dono 3 opcions.
0: Vinga.
6: L'os bru, l'àguila imperial o la marmota?
0: Un només, eh?
6: Sí.
0: N'he quedat amb un. Diré l'os bru.
6: Molt bé.
0: Sí, sí.
6: Hi ha diverses teories sobre l'origen del nom Picos d'Europa, però la més coneguda diu que aquestes muntanyes eren una de les primeres terres que veien els mariners quan tornaven d'Amèrica.
0: I encara hi viuen animals salvatges importants, eh?
6: I tant. És un dels últims refugis de l'os bru cantàbric, una espècie que s'està recuperant gràcies als programes de conservació.
0: O sigui que, si hi anéssim, podríem veure ossos vivint en total llibertat, eh?
6: Sí, tot i que és molt difícil

0: veure'ls, perquè solen evitar el contacte amb les persones. A més dels ossos, també hi viuen llops ibèrics, voltors i moltes cabres salvatges. I ara bé, una pregunta ràpida. Quina creus que és l'alçada aproximada del cim més alt dels Picos d'Europa? També et dono tres opcions.
1: Home, sisplau.
0: Vale, 2.600 metres, 2.800 metres o 3.000 metres.
1: Jo crec que no és un 3.000, per tant diré 2.800.
0: No.
1: No, o sigui que és un 3.000?
0: 2.600.
1: 2.600, una mica més baix.
0: Sí, el Torre Cerredo arriba als 2.648 metres i és el punt més alt de tota la serralada.
1: M'he quedat a 200 metres, tampoc ha sigut exagerat. A veure, si a la gent ja li ha creat l'atenció com a destí turístic i vol anar-hi uns dies, per exemple, un cap de setmana, què és el primer que els diries? Escolta, això ho heu de visitar sí o sí?
0: Doncs mira, sense cap dubte, els llacs de Covadonga. Els llacs Anol i Ercina són probablement la imatge més famosa dels Picos d'Europa.
1: També és d'aquells llocs on acabes fent més fotos que caminant i al final la ruta acaba durant moltes hores, moltes hores.
0: Sí, sí, exacte.
1: I, per exemple, si volem veure les muntanyes des d'un punt elevat per tenir una bona perspectiva...
0: Doncs llavors haureu d'agafar el telefèric de Fuente D. En pocs minuts puja més de 700 metres i les vistes són espectaculars.
1: I alguna zona potser més amagada, perquè aquí és veritat que és certament famós i potser hi ha molta gent. Volem fer una foto i surt molta gent també fent fotos i queda una mica lleig. Si volem una zona més tranquil·la, arrecerada, un racó, va, que no conegui tanta gent.
0: Doncs mira, jo us recomano el poble de Bulnes, que és un poble molt petit que durant molts anys només era accessible caminant. I com a experiència típica, us recomano fer un tram de la ruta del Cares, on caminareu entre muntanyes i túnels excavats sobre les roques.
1: Per tant, tenim feina, eh? Vull dir, hi ha paisatges bonics, caminarem, farem rutes, però clar, quan camines i fa exercici, se t'obre una mica la gana. És imprescindible. Allà on anem hem de conèixer quin és el menjar típic per quan tenim molta gana i, per tant, hem de fer un bon dinar per recuperar forces i seguir fent turisme. A veure, què et portes de menjar avui, Irene?
0: Doncs prepara't, perquè aquí es menja molt bé.
1: Ja m'imagino.
0: El plat estrella és la fabada asturiana, amb mongetes, xoriço, botifarra i cansalada.
1: Només d'escoltar-ho ja m'entra la gana. A més, aquestes hores són perilloses, ens acostem a l'hora del sopar.
0: Sí, sí,
1: sempre al nord d'Espanya es menja bé, vagis on vagis.
0: Sí,
1: això és veritat.
0: Sí, sí. I si encara tens més gana, també és molt típic el cachopo.
1: Cachopo, que són aquell plat enorme de dos filets, sí, de vedella farcits, amb formatge o el que sigui.
0: Sí, exacte, amb pernil i formatge a dins. I també, si hi ha un producte famós a tota la zona, és el formatge de Cabrales, un dels formatges blaus més reconeguts d'Espanya.
1: A veure, ja estem ben menjats i com vam fer ahir amb Cadaqués. Ens portes alguna curiositat?
0: I tant. Sabíeu que els Picos d'Europa van formar part del primer parc nacional declarat a Espanya?
1: Doncs no, no ho sabia, seré sincer.
0: Doncs mira, ara ja ho saps. I encara una altra. La Gola del Cares travessa un barranc tan profund que en alguns dels punts les parets de roca s'aixequen més de 2.000 metres sobre els excursionistes.
1: 2.000 metres?
0: Sí, sí.
1: És a dir, un forat increïble,
0: increïble,
1: eh?
0: Sí.
1: Deu fer bastanta impressió caminar per aquests llocs. A veure, portes llocs preciosos. De moment portes dues seccions, però, sí, però Cadaqués i Astúries avui que estem visitant, no? Cantàbria, tota aquesta zona, són llocs preciosos. Potser també ens trobem amb molts visitants, no estarem del tot sols, però si algú ja està buscant algun allotjament, quins consells els hi donaries?
0: Doncs el primer és escollir bé l'època de l'any, ja que els mesos de maig, juny, setembre i principis d'octubre solen ser els més recomanables, ja que hi ha menys turistes i també fa bon clima.
1: I el temps, ara que parles de clima? Perquè a la muntanya sempre diuen que això canvia molt.
0: Exacte. A la muntanya pots començar el dia amb sol i acabar envoltat de boira o amb molt més fred. Cal anar preparat, s'ha de dir.
1: Clar, hi ha molta gent que potser ens escolta des de Barcelona, Girona o una gran ciutat i diu, escolta, jo quan vaig de vacances vull tranquil·litat, no vull que hi hagi tanta gent com a les grans ciutats.
0: Sí.
1: Algun truc per evitar trobar-ho absolutament tot ple?
0: Doncs madrugar, ja que a primera hora del matí no hi ha tanta gent. Si arribeu ben d'hora als llacs de Covadonga o al telefèric de Fuente D, doncs evitareu moltes aglomeracions i gaudireu molt més del paisatge.
1: Sempre que vulguis arribar d'hora als llocs i que no hi hagi molta gent, matinar és la solució.
0: Sí.
1: Bé, els picos d'Europa que ens ha descobert avui la Irene són un bon destí per als amants de la natura, muntanyes espectaculars, pobles amb encant, bona gastronomia, això ens ha quedat claríssim, i alguns dels paisatges més impressionants de tota Espanya. Recordem

0: aquesta carena de roques de 2.000 metres per sobre dels excursionistes que fa realment bastanta impressió. Per cert, Irene, quants punts he fet avui?
1: Doncs fem un recompte. Has encertat 2 preguntes de 3.
0: Aprovat.
1: Està molt bé.
0: Per mi, a la universitat, tot el que fos per sobre de 5 era un èxit. Per tant, jo estic molt content de com ha quedat el meu programa avui.
1: Sí, sí.
0: A veure, ja saps què passa en aquests últims minuts de la teva secció, que jo et pregunto, perquè sóc un ansiós,
1: sí.
0: Què ens portes demà? Alguna pista de cap a on viatjarem?
1: Doncs només us diré que viatjarem fins a un petit poble austríac situat al costat d'un llac i envoltat de muntanyes.
0: Home, algun oient ja sabrà, només amb aquestes pistes, però també buscarà la tranquil·litat aquí.
1: Sí, tu et fas alguna idea? Saps jo cap a on?
0: Em faig alguna idea, però vull que la gent jugui a casa i que si no ho sap, també sigui sorpresa per ells el que es trobin demà. Irene, mateixa hora, demà, descobrim un nou destí, en aquest cas europeu. Sortim de la península ibèrica i ens anem a algun racó d'Europa. Irene, moltes gràcies. Bona tarda.
1: Gràcies a tu.
2: De dilluns a divendres fins les 10. Perquè a l'estiu sempre queda alguna cosa per descobrir.
3: Soy Mar Market y para proteger mi casa confío en Verisur. Cuando cada segundo cuenta, no hay nada como ser el primero.
4: Por eso los miles de expertos de Verisur responden en menos de 20 segundos ante cualquier peligro en tu casa, dando aviso a policía en caso de intrusión. Además, en caso de emergencia, con tan solo pulsar un botón, podemos mandarte la ayuda que necesites, abrir la puerta en remoto y acompañarte en todo momento. Llama a Verisur al 900-272-272. Verisur.
0: Vinga, i arribem a les 8 del vespre i ja saben que a aquesta hora fem una pausa de mitja hora per repassar l'actualitat amb els nostres companys de Onda Cero en emissió nacional. I quan tornem, a 9:15, parlem de les addiccions al mòbil.
5: Sí, un fet cada cop més instaurat dins de la nostra societat i que hem de lamentar i que és un tipus d'addiccions que sobretot pateixen els més joves, però cada vegada les persones més adultes, també de tercera edat, s'hi troben en aquesta situació. Per fer-ho, parlarem amb la psicòloga especialitzada en addiccions al telèfon mòbil, Gemma García, i també amb un jove, amb el Marc Pigem, que es denomina exaddicte al telèfon mòbil i voldrem saber la seva història.
0: Ell mateix es diu exaddicte. Veurem com va arribar a aquest punt. Res, petita pausa i ens posem amb aquest tema que ens involucra a tots.
2: A Onda Cero Catalunya, la brúixola d'estiu.

0: Vinga, i després de fer un repàs de mitja hora de les notícies que ens ha deixat aquest dimarts 28 de juliol en àmbit nacional, doncs tornem aquí, a la brúixola d'estiu d'Onda Cero Catalunya. Primer de tot, per oferir-los el contingut que els hem promès. Un contingut que jo crec que és molt interessant. Prendre notes, sobretot, perquè jo crec que tots, en major o menor mesura, estem força enganxats al mòbil. És a dir, ara és difícil, Ferran, anar pel metro i no veure gent amb el mòbil en aquest trajecte de 3, 4, 5 parades. No es veuen
1: lliures.
0: És una
1: situació que ja està instaurada de ple a la nostra societat, lamentablement. Que sobretot nosaltres ho concebim sobretot amb els joves, però és una situació que cada vegada la gent de més edat, ja no parlo de pares i mares que potser també eduquen amb els seus fills amb masses pantalles, això és una altra qüestió. Sí. També la gent de tercera edat, que ja està passant la seva edat amb les pantalles del mòbil, generant addiccions, també el que pot suposar a nivell de compres, el que pot suposar ser addicte al telèfon mòbil, no només per les jocs i videojocs, sinó també per les compres online.
0: Sí, sí, sí, moltes coses, eh? Haurem de parlar en aquesta xerrada que tindrem amb una psicòloga, oi?
1: Sí, parlarem amb una psicòloga experta en addiccions al telèfon mòbil, amb Gemma García, i també amb un jove, Marc Pigem, que ell mateix s'autodenomina com un ex-addicte al telèfon mòbil, i voldrem saber la seva història, com es va donar ell, que feia servir massa les pantalles, massa el telèfon mòbil, com es va donar, com ho va transmetre als seus pares i, sobretot, com ho ha superat. Voldrem saber la seva història.
0: I com ho divulga, perquè sap que és la situació d'ell, però també de moltes persones del seu entorn i, per tant, doncs, vol fer aquest servei públic, podríem dir. Mira, ja els veiem per la peixera, ja els tenim aquí. Per tant, no ens allarguem més i comencem aquesta entrevista sobre les addiccions al mòbil.
2: Onda Cero Catalunya, la brújula de estiu.
3: Tiri, tiri, tiri.
4: Hola, soy Tipo Directo y mientras escuchas Onda Cero, atento.
5: Con el nuevo seguro de hogar de Línea Directa, que está muy, muy bien, pones tu casa en modo fácil. Fácil de entender que te cubre y que no. Fácil y rápido en el servicio y fácil porque te quedas satisfecho. Ahora con pago mensual, cámbiate y te mejoramos el precio directamente. Llama al 917-700-700 o entra en lineadirecta.com.
0: L'altre dia vaig fer un exercici. Vaig preguntar a la gent del meu entorn quantes hores passaven de mitjana amb el mòbil. Hi ha una funció amagada al telèfon que t'ho diu exactament. Segur que la coneixen. La meva mare, poca cosa, 3 hores i mitja. Però a mesura que baixava l'edat de la mostra, la xifra s'anava disparant una mica, fins a arribar a un dels meus millors amics de 25 anys, que hi passava gairebé 8 hores al dia. Quan vam veure el número, Ferran, t'ho prometo, que li va caure l'ànima als peus i no s'ho creia.
1: Normal, i és que aquest és un dels problemes, Joan, que vivim avui en dia. Quan una cosa forma part de cada moment del teu dia a dia, deixes de qüestionar-la al mòbil, ens desperta al matí, ens acompanya a la feina, ens entretén quan ens avorrim i fins i tot ens acompanya quan no sabem què fer durant 30 segons. El tenim tan integrat que sovint no ens adonem de l'espai que ocupa fins que veiem el temps d'ús que li hem donat.
0: Una eina extraordinària, però també un laberint dissenyat per retenir-nos. Si entrem per una cosa concreta i gairebé sense adonar-nos-en, acabem perduts entre vídeos, notificacions, missatges i continguts que ens van reclamant l'atenció una vegada i una altra. Avui volem parlar precisament d'aquesta relació complicada que mantenim amb un objecte que ens cap a la butxaca i ho farem amb algú que l'ha viscut en primera persona. Ens acompanya, per una banda, el Marc Pigem, exaddicte al mòbil. Bona nit, Marc.
6: Bona nit.
0: No t'ha molestat aquesta definició? Tu mateix dius, no?, que eres exaddicte al mòbil.
6: Sí, és una definició que vaig, després de mirar i de pensar-ho, vaig veure que encaixava en el meu cas i després de superar doncs, aquella experiència sí que és una definició que sí que comparteixo i sí, sí.
0: Pot impressionar de primeres, però fins i tot la gent que ho ha sigut no li importa utilitzar aquest terme. I perquè ens digui si és precisa o no aquesta definició, també tenim a l'altre costat la Gemma García, psicòloga experta en conductes addictives. Bona nit, Gemma.
7: Hola.
0: Funciona com una addicció, per tant, aquesta vinculació que tenim amb el nostre telèfon mòbil. No va errat el Marc quan diu que era exaddicte al mòbil.
7: Bé, l'activitat que nosaltres fem amb el mòbil pot arribar a ser una conducta addictiva, val? Però com qualsevol activitat que proporciona plaer inicialment, diguéssim, té com un continu, no? Pot anar des d'un ús que nosaltres fem i que no tenim una implicació negativa en la nostra vida, a un ús problemàtic, quan ja comença a interferir d'alguna manera de forma negativa, i pot arribar a ser una dependència o generar una addicció, quan d'alguna manera interfereix d'una forma greu en la nostra vida quotidiana. Per què? Pues perquè fem un ús excessiu, perquè no puc controlar, perquè d'alguna manera cada vegada necessito més, no?, utilitzar aquesta eina, i si no l'utilitzo tinc uns símptomes de tolerància que és aquesta necessitat i d'abstinència, amb el sentit que tinc ansietat, tinc irritabilitat. Vaig deixant d'alguna manera de fer aquelles activitats que a mi m'agradaven i me proporcionaven plaer abans, i tot això va afectant a la meva vida diària. I això es manté durant un temps, no? Quan això arribem aquí, llavors sí que podem parlar de que tenim una conducta addictiva o tenim una addicció al mòbil.
0: Ah, no ho hem dit, ets també cap de la subsecció d'intervenció en drogodependències del Centre Espot de la Diputació de Barcelona. Després parlarem...

0: parlem de la teva tasca en aquest centre. Abans, em dóna la sensació que com tots l'utilitzem, el mòbil, tots en tenim, ens és difícil saber si en fem un ús excessiu o no. Què ens ha de fer, Gemma, saltar l'alarma? Quins símptomes pot indicar que estem massa enganxats? No vull dir addicte, però massa enganxats.
1: Bé, principalment quan focalitzo molt la meva atenció o la meva vida amb l'acció del mòbil, no? Vull dir, si estic contínuament pensant en ell, si, per exemple, no el puc utilitzar, me genera inquietud i ansietat, i d'alguna manera també quan començo, el que dèiem abans, no? A deixar de fer altres coses, no? Perquè ho substitueixo pel mòbil. I per mi el que és molt important també és veure quan l'ús del mòbil acaba sent un regulador emocional, no? O sigui, no tant perquè jo utilitzo el mòbil per fer una activitat, sinó perquè aquest ús, el que jo l'estic utilitzant és per regular un estat emocional meu, no? Perquè estic inquiet, perquè estic nerviós, perquè em sento sol, perquè tinc un problema, i d'alguna manera ho tapo, no? O amb el mòbil.
2: En aquest cas, Marc, tu vas començar un cas per iniciar una desintoxicació del mòbil. Quan et vas adonar que eres addicte al mòbil i com va ser aquest camí?
3: Per mi jo crec que va ser progressiu el fet d'adonar-me, però recordo diversos moments clau. Per exemple, un d'ells va ser, a mi em va sortir un detox de dopamina, que és com bueno, fer un temps o una setmana en la qual doncs, limites els estímuls dopaminèrgics, i jo vaig fer aquesta prova d'una setmana i el primer dia va ser increïble aquests símptomes d'abstinència una mica que jo tenia, i una de les coses que més em va impactar era que notava que la meva mà s'anava sola al mòbil a cada moment, però jo no ho controlava, no ho pensava, però em trobava doncs, que la meva mà s'estava anant al mòbil. Això, per exemple, va ser una de les coses que em va fer, ostres, doncs, veure que això potser era més greu del que pensava. També, doncs, el fet de sí, molts cops doncs, entrar en el mòbil, però després d'una estona doncs, potser sentir-me pitjor de com estava abans, no? Potser perquè havia vist doncs, vides irreals a les xarxes o m'estava comparant o tot això. Sí, i després també jo crec que em va fer veure que estava passant massa temps en el mòbil, bàsicament, amb els videojocs també, i que estaven formant una part massa gran de la meva vida i que jo com volia començar a fer altres coses, m'estava fent gran i que era un moment potser de canviar.
2: I va ser un pas que vas donar tu sol o vas tenir algú del teu entorn que et va alertar?
3: Els meus pares em van ajudar. El meu pare, per exemple, em feia una pregunta que em va ajudar molt, que era això de prendre consciència, era una mica una invitació a mirar-me a mi mateix i això de preguntar-me com em sentia després de jugar a videojocs o després d'estar a xarxes. I això a mi em va ajudar a veure que molts cops, per exemple, després de jugar a videojocs com el Fortnite, em sentia doncs, fora de lloc, una mica amb una tensió, no em sentia bé, molt diferent de després de jugar, per exemple, a un esport o de llegir o així.
0: Marc, parles d'una fase, diguéssim, que és la de conscienciació, que és importantíssima, no?, quan parlem de casos d'addicció. Però clar, què passa després? Perquè una cosa és ser-ne conscient i després com anem reduint, diguéssim, el consum per poder fer un ús, diguéssim, regular o que no és perjudicial per la nostra salut. En quant de temps ho vas aconseguir i si va ser realment difícil o no?
3: Sí, va ser difícil, sens dubte. O sigui, molts cops em vaig desinstal·lar, per exemple, Fortnite i Instagram, les dues aplicacions, i després, al cap d'uns dies o setmanes, me les tornava a instal·lar per qualsevol motiu que em venia al cap, no? Però bueno, jo diria que va ser qüestió d'uns mesos que seria com el canvi gran, no? Bueno, el que més em va ajudar, per exemple, amb el mòbil va ser desinstal·lar-me Instagram i TikTok del mòbil, i a vegades ho feia servir, per exemple, per l'ordinador o així, però ja era un ús molt més conscient i que interrompia molt menys a la meva vida, i al final, quan estàs fora de casa o així, doncs no ho pots fer servir. I sí, una mica això.
0: Una mica això. Clar, jo crec que el que pot passar amb aquesta entrevista és que molta de la gent que ens escolta pot dir, escolta, és que jo estic en una situació similar a la del Marc, no? I en sóc conscient, però ho hem dit, és un tema biològic, és un tema difícil d'erradicar i potser necessiten un pla. I no sé si ens podries donar algunes claus, Gemma, per començar aquest procés cap a un ús raonable del mòbil, o si en aquests casos el millor és demanar una ajuda directa d'un professional.
1: Jo crec que sí que és important, en el moment en què un sent que la seva relació amb el mòbil, no, com ara deia el Marc, no, jo jugava i després de jugar em sentia malament, no? Em sentia molt diferent, o si no podia fer, em sentia inquiet. Tu quan comences a veure que la teva relació amb la pantalla no és satisfactòria o t'està provocant, no, algun tipus de malestar, jo crec que sí que és important consultar amb un professional de conductes addictives. Per què? No perquè ens posem una etiqueta de dir jo soc addicte al mòbil o tinc un trastorn de videojocs o no, sinó perquè si tot això ja m'està afectant d'alguna manera i jo no ho puc gestionar, doncs és important veure primer què hi ha darrere d'aquí, per què jo necessito, no, d'alguna manera ficar-me tan focalitzat en aquesta activitat, de què fujo, no? O el que tu deies, no senties el mateix que quan feies esport, no? Segurament, potser tot això t'ubicava molt a espai i no et permetia fer aquelles activitats que possiblement abans sí que feies i que

0: tu eren positives, no? Importantíssim el que deia, la motivació al canvi. O sigui, el que és molt important és que la persona se n'adoni realment de que necessita canviar alguna cosa de la seva relació amb el mòbil, en aquest cas, no? Normalment tu li preguntaves, eres tu, te va ajudar algú, era la família? Normalment, sobretot amb adolescents, la demanda principal no ve per part de l'adolescent. En general, tots els que tenim una conducta addictiva en qualsevol cosa, la frase típica és jo controlo, jo ho deixaré quan vulgui, jo no tinc ningú problema. Llavors, fins que d'alguna manera tu no veus que realment tens una necessitat de canvi, és molt difícil introduir aquest canvi. Llavors, a nivell de tractament, què fem inicialment? Importantíssim vincular. ¿Vale? O sigui, que la persona senti que quan va amb un especialista se sent en un espai acollidor, un espai que no se li qüestiona, no? Sinó que se l'ajuda, se l'acompanya en aquest procés de canvi. Val? Veure també què hi ha darrere d'aquest ús, no? Per què estem fent aquest ús, què estem buscant amb això, i després evidentment veure quin tipus de conducta faig, quin patró tinc, si faig un, jo què sé, si faig trastorn de videojocs, si jugo al joc online, el que hi deia, coses com molt més concretes com desinstal·lar-me, no? Una aplicació, limitar-me el temps, val? És a dir, n'hi ha una sèrie de pautes que es van treballant, però el més important és que un estigui en un moment de canvi favorable per fer-ho.
1: Utilitzàvem un terme, diguéssim, que és prou fort, que és addicte, no? És tenir una addicció cap a una cosa. És veritat que quan ho definim, com ho feia la Gemma, doncs quadra bastant, i crec que es pot considerar això. El que passa és que, clar, quan ets addicte a les drogues, diguéssim, ets conscient que és una cosa extraordinària i que al final acaba sent conscient que et fa molt mal directament al teu cos. El que passa amb els mòbils i el que em sembla molt perillós és que mires l'entorn, vas en metro, la família, els amics, tothom fa un ús molt elevat. Sí. Del telèfon mòbil. Per tant, aquest estadi de consciència del que ens parlava el Marc, segurament és més difícil d'assolir que amb altres addiccions.
0: Sí.
2: Sí, jo trobo que bueno, són clarament diferents aquest tipus d'addiccions, però el que passa amb el mòbil és que està molt més normalitzat i també una mica socialment acceptat, i no hi ha aquesta part de consciència, diria, per exemple, amb totes addiccions a drogues o així. Com que el mòbil una mica tothom el fa servir de formes, jo diria, en molts de casos, excessives o potser no, doncs no molt bones per nosaltres o així, i està més socialment extès i acceptat, doncs fa més difícil potser el reconeixement o el prendre consciència, jo crec.
0: Clar, i després precisament és un tipus d'activitat que la podem fer les 24 hores, no? El que dèiem, o sigui, un consum de substàncies normalment no ho pots fer, per exemple, a la via pública d'una forma, no? O depèn de quins entorns no ho faràs. Els mòbils o qualsevol aplicació d'aquest tipus la podem utilitzar les 24 hores del dia amb un anonimat, no? Amb una confidencialitat, que això fa que, evidentment, ho normalitzem molt més, com ell deia, i està superestens. No? Per mi una cosa important és que estem veient cada vegada més, totes les dades ens diuen que hi ha un increment, no? D'ús problemàtic de les pantalles, i per una altra part a nivell de les unitats de conductes addictives, com per exemple nosaltres, el centre Espot, estem veient un increment de demandes d'atenció. Per exemple, en aquest moment nosaltres ja tenim, dels casos que portem, nosaltres treballem amb drogues i pantalles, el tema de pantalles ja està referint-se a un 55% dels casos que estem veient, no? I això té com la doble lectura. A vegades dius, ostres, dolent perquè veiem que hi ha molts casos, no?, problemàtics, però per mi a la vegada és positiu, perquè jo crec que això és real, existeix aquesta problemàtica, i fins ara costava molt que arribessi a les unitats de tractament, no? Per lo que deia el Marc, perquè es normalitza molt. Doncs jo crec que cada vegada estem prenent més consciència, estem més sensibilitzats de la possible problemàtica, no?, que ens pot generar un mal ús de les pantalles.
1: Per això crec que són importants espais com aquests, no? Sí. Perquè es parli i vegin que la situació del Marc pot arribar a ser crítica, però si la reconeixem a temps, doncs hi ha solució i hi ha un camí que es pot conduir. Us trasllado més coses que em preocupen d'aquest tema. Els pares. Clar, les noves generacions, al final, a casa, els seus referents, els pares, veuen com fan un ús molt elevat del telèfon mòbil. Per molt que els impliquin límits, és difícil de seguir-los si veus que els teus propis pares, diguéssim, li incompleixen o passen moltes hores a la pantalla. Començo pel Marc, que tu, en aquest sentit, vas tenir facilitats. Els teus pares van saber identificar que tu tenies un problema diferent al seu i que ells no et feien un ús tan elevat del telèfon mòbil.
2: És diferent amb els meus pares. El meu pare sí que fa un ús molt més reduït i sí que jo tinc un molt bon referent en aquest sentit amb això, i amb la meva mare doncs potser, bueno, potser ella fa servir més el mòbil o el que sigui, no? Però, bueno, en cap cas doncs, o sigui, ells tenien un ús problemàtic, diria, com el que jo tenia.
1: Era diferent.
2: Era diferent, sí, sí.
1: Clar, entenc que aquí com a pares o com a futurs pares hem de ser conscients d'aquesta vessant i hem de saber també regular el nostre ús del mòbil davant dels nanos.
0: Això és fonamental. Pensa que, bueno, que la família és el primer factor de protecció, no?, de qualsevol conducta de risc.

0: I evidentment és molt important el modelatge que nosaltres, no?, com a pares, donem als fills. Llavors és important, per exemple, el Marc deia abans, no?, quan el pare et preguntava com te sents, no?, quan estàs utilitzant la pantalla. És a dir, és molt important també fer, diguéssim, com un diàleg, no?, sobretot quan són adolescents, per entendre què hi ha darrere d'aquest ús, el que jo us deia abans, no?, per què l'estem utilitzant i com ens sentim, i d'alguna manera també fer aquest modelatge o aquest patró positiu davant de l'ús de la família dins de les pantalles. I entendre també quan podem o no donar pantalles als fills.
1: Clar. Vale? Aquest és un altre gran tema.
2: També ha canviat el criteri educatiu en moltes famílies de ficar les pantalles de les digitals als iPads per a l'hora de criar els infants, i també els infants, al contrari, amb molta diferència com nosaltres ens vam criar, ja neixen amb una pantalla visual a l'hora de ser educats. Aleshores, això també els inculca a nivell inconscientment que sempre han d'estar vinculats a una pantalla, i potser ja ho tenen tan normalitzat que acaba derivant en una problemàtica.
1: Potser ara ja el primer mòbil no és un Nokia, sinó que és un smartphone, no?
2: Exacte.
1: Això també és un altre tema.
2: I l'accés, també.
0: Sí, però, per exemple, a nivell de... Ja s'estan donant criteris molt clars, no?, a nivell de l'Associació de Pediatria, per exemple, o a nivell de l'OMS, no?, que s'estan donant criteris claríssims en quant a l'ús de les pantalles en relació a les edats. I està claríssim que primera infància, de 0 a 3, zero pantalles, i que després, de 3 a 6, un ús molt controlat i sempre acompanyat de l'adult. De 6 a 12 ja ha començat d'alguna manera, però en coses com molt controlades també, i després anar incorporant a l'ús de la pantalla, tenint en compte la maduració, no?, de l'adolescent, i d'alguna manera sempre amb un control per part dels pares.
2: Per exemple, ara fa una setmana, un parell de setmanes, França ha estat pioner a nivell de la Unió Europea, que ha prohibit l'accés a les xarxes socials a menors de 15 anys. A tu et sembla una bona mesura?
0: Bueno, jo crec que per mi el que és més important és entendre el procés maduratiu de l'adolescent. Val? O sigui, és un moment justament d'alta vulnerabilitat, no?, per fer conductes de risc, justament perquè és un moment on tota l'àrea frontal, no?, que és la que té a veure amb la planificació, amb la funció executiva, amb el raonament i amb la regulació emocional, encara està desenvolupant. I per tant és molt important entendre que en aquest moment és molt difícil per l'adolescent regular la seva activitat, i per altra part està en un moment, diguéssim, de creació de la pròpia identitat, i on, per exemple, tot el que és les relacions socials, no?, i l'identitat de l'altre, com tu deies, no?, jo em posava a vegades i em sentia pitjor perquè veia que jo no veia models, no?, d'adolescents que no complien el que jo estava fent. No? Llavors és una edat molt complexa en aquest sentit, i per tant poder no és la millor edat perquè un adolescent, no?, es fiqui dintre d'unes pantalles amb les xarxes socials, amb el poc control que pot haver-hi.
2: Però no és una mica contradictori amb el fet d'una limitació de la llibertat del menor?
0: Bé, jo penso que s'ha de fer per mi, és un acompanyament. O sigui, jo crec que no és dir les pantalles són el dimoni, són dolentes. No, jo penso que les pantalles són necessàries, també. Però són necessàries, depèn del moment, no?, de l'edat, i sempre amb un acompanyament i respectant aquest desenvolupament, no?, a nivell cognitiu de la persona.
3: A mi m'agradaria afegir una coseta aquí, perquè, per exemple, això que has dit de restringir la llibertat dels adolescents, o sigui, en els casos de, per exemple, no conduir a menys de 18 anys, no ho permetem perquè sabem que hi ha un risc, coses així, i abans no es permetia i van morir molts infants fins que es va prohibir, doncs, conduir a menys de 18 anys. En el cas del tabac, de l'alcohol, de moltes coses, es prohibeix perquè s'entén que no està preparat encara el jove i que és millor, doncs, que s'introdueixi en aquestes coses quan ja sigui major d'edat. A la meva opinió, crec que el fet de prohibir o restringir l'accés als joves menys de 15 anys, i jo estaria a favor també de menys de 16, i fins i tot crec que seria millor més endavant, però crec que és positiu, bueno, perquè sabem ja, doncs, que aquestes aplicacions estan dissenyades per ser addictives de moltes maneres, i que, per exemple, psicòlegs com Jonathan Haidt, amb el seu llibre La generació ansiosa, doncs, parla i de fet demostra que hi ha una relació bastant causal, ja no només correlacional, sinó de causalitat, amb un ús elevat de xarxes o l'ús que fan els joves, i doncs més ansietat o més problemes de salut mental. Així que, bueno, jo sí que estic d'acord.
2: Sí, però a nivell social no acaba de ser una mica contradictori que el sistema educatiu, sense jo estar a favor ni en contra, que el sistema educatiu hagi instaurat les xarxes digitals, les pantalles digitals a les aules, i alhora estiguis prohibint a les menors consumir les xarxes socials. Aleshores, és aquest el debat de quin model educatiu, quin model de societat estem construint alhora que ja sabem que està generant una problemàtica, en aquest cas d'addicció a les pantalles, i les derivades, Joan, que pot derivar ser addicte a les pantalles.
1: Sí, perquè al final el Marc parlava del mòbil, però també parlava de videojocs. Clar, potser veiem el mòbil 5 hores d'ús diari, sí, però és que i la resta del dia, potser estem amb la televisió, estem amb l'ordinador, és a dir, jo crec que és una reflexió, com deia el Ferran, una mica profunda de societat, no?, cap on anem, i sobretot jo crec que una mica en la línia de protegir els menors. Això sí que crec que és important. Us faig un parell de preguntes a cadascun més personalitzades, perquè, Marc, em vull centrar en el teu cas, perquè no només vas fer aquest pas endavant de reconèixer-te com un addicte al mòbil i intentar canviar-ho, sinó que ho vas divulgar a través de les xarxes. És veritat que quan ho vaig veure vaig dir, ostres, és una mica contradictori, no?, que el teu missatge vagi a través dels telèfons d'altres joves, però entenc que és la manera d'arribar a ells, no?
3: Correcte, aquesta reflexió la vaig tenir jo abans de prendre aquesta decisió, però bueno, una mica la conclusió que vaig arribar és que l'atenció de la gent, sobretot dels joves, però una mica de tothom avui en dia, està a les xarxes, està al mòbil, i que era com una mica la manera que jo tenia d'arribar a la gent, i això, ara doncs fa un parell de mesos vaig començar un compte Instagram on he anat doncs publicant continguts una mica amb l'objectiu, bueno, dos objectius, un d'ells doncs conscienciar joves sobre els efectes de les pantalles i com ens afecten les nostres vides i tot, i l'altre doncs intentar proporcionar solucions sobre com fer un millor ús o un ús més conscient o eines que em van ajudar a mi, de coses que llegeixo i de coses que també veig, una mica també aprofitant-me de potser aquesta connexió dels joves. I sí, una mica amb aquests objectius, però per exemple també m'he obert una newsletter o un Substack amb el contingut, perquè no vull que la gent, si vol veure el meu contingut, hagi d'estar a xarxes. Aleshores, per mi és com, ho fico aquí, si ja has entrat a les xarxes pots veure i et fa com potser una mica de consciència i tal, però bueno, després ja segueixes o decideixes sortir o així, però en cap moment vull ser una raó per la qual tu passis més temps a les xarxes.
1: I deia la Gemma de no parlar de dimonis, ni de les xarxes ni dels telèfons, i el Marc ens explica aquesta vessant bona, no? Aquesta vessant de comunitat on els dos apreneu cap a les dues direccions. Vosaltres al centre es pot també fer un acompanyament diferent al del Marc. Expliqueu-nos una mica els casos que us arriben, Gemma, i de quina manera els acompanyeu. Intenteu doncs, que el seu benestar millori.
0: Clar, jo el que te deia és, nosaltres al centre Espot, que és el centre de prevenció i tractament d'addicció de la Diputació de Barcelona, treballem conductes addictives tant de substàncies com comportamentals i d'entre d'elles la de les pantalles, no? Llavors, el perfil que ens arriba prioritàriament, majoritàriament ens arriben nois, parlem de pantalles ara, majoritàriament nois, i sobretot amb molta problemàtica de trastorn de videojocs, i estem començant a veure un increment important en joc patològic, joc online, joc d'atzar online, val? I amb les noies principalment la problemàtica està amb les xarxes socials. Llavors sí que veiem també una casuística que ens preocupa, que és que hi ha un volum molt gran, hi ha una prevalença molt alta de patologia dual, val? Que és quan ens trobem que coexisteixen a la vegada un trastorn addictiu, en aquest cas de pantalles, i un altre tipus de trastorn mental, no? Com pot ser, per exemple, el Marc deia, no?, aquesta relació que tenim a les xarxes socials amb trastorns depressius, trastorns d'ansietat, problemàtica, per exemple, de trastorns de conducta alimentària, autisme, TDAH, val? Llavors, clar, l'abordatge ha de ser un abordatge integral, no?, on treballem les dues patologies, d'alguna manera, i que d'alguna manera fas aquest enfoc més biopsicosocial que dèiem inicialment, no? Perquè hem d'entendre que moltes vegades la conducta addictiva és un símptoma, no?, d'un malestar que hi ha, i que d'alguna manera, a través d'aquesta conducta que no és l'adient, intentem solucionar, diguéssim, aquest malestar que hi ha per sota, no? Aquest seria una mica el perfil. I prioritàriament poder les edats estan al voltant de 16 a 17 anys, majoritàriament.
2: D'hora, edat.
0: Sí.
2: Molt jove.
1: I ja per acabar, arriben pel seu propi peu, o normalment aquí hi ha una feina dels pares de reconèixer el problema dels seus fills i acostar-los al vostre centre?
0: Clar, quan parlem d'aquestes etapes més incipients, evidentment arriben per part dels pares. I moltes vegades ens arriben per part dels pares directament, o moltes vegades també perquè és l'escola, l'institut, el que alerta els pares, no?, de que hi ha una problemàtica, perquè potser van molt adormits a l'escola, perquè utilitzen el mòbil a l'escola quan no es pot utilitzar, i s'observa una seva problemàtica aquí. Ja quan són una mica més grans, i ja, per exemple, el tipus de trastorn de joc online ja ens arriba moltes vegades per part del jove, però també principalment perquè hi ha algun tipus d'incident, no?, que s'ha pogut manifestar, ho ha descobert d'alguna manera la família. No sé, per exemple, l'altre dia em trucava una família, doncs, d'això, no?, amb un fill de 19 anys que s'havia adonat doncs que el fill tenia un problema de trastorn de joc, i s'havia adonat doncs, per un tema de la targeta de crèdit, no?, de que havia vingut un ús, no?, per la targeta de crèdit dels pares, i a partir d'aquí...
2: La compra, exacte, doncs, que és una altra derivada que es pot extreure de l'addicció al mòbil, en aquest cas també pot generar una problemàtica en aquest cas, en aquest sentit.
0: Sí.
1: Doncs us agraeixo molt que hagueu vingut aquesta tarda, dues perspectives molt, molt diferents. Marc, volies resoldre-ho?
3: Sí, només volia clarificar una coseta que volia haver dit abans, que en el meu cas, i això em defineixo com a exaddicte, però jo crec que el meu ús està una mica per sobre de la mitjana, però no gaire més. És a dir, que, primer, que hi ha casos molt pitjors que els meus, ja es coneixen i això, i jo crec que això és important saber-ho, i que jo veient la meva classe, el meu grup d'amics i tot, això, jo diria que està una mica per sobre de la mitjana, alguns potser una mica més, alguns menys, però bueno, crec que és important tenir això en compte per on una mica on estem i la situació.
1: Mm-hmm. Crec que són necessaris d'aquests espais precisament per saber que al final és difícil fugir de les pantalles, feina, escola, casa, però és important també ser conscients quan ens afecta el nostre benestar i que hi ha recursos, mm-hmm. que hi ha recursos per traçar un camí cap a millorar la nostra situació. Moltes gràcies, Gemma García, Marc Pigem, dues visions diferents però que ens han ajudat avui a copsar aquesta problemàtica que ens afecta a tots. Gràcies als dos.
3: Moltes gràcies.
0: A vosaltres.
4: Cuando menos te lo esperas, otra vez aparecen los piojos. Filbit, tu marca de confianza contra piojos y liendres. Filbit, de Laboratorio CERN.
5: Consigue tu alarma llamando a Movistar Prosegur Alarmas al 900-351-351, con instalación gratis y cámara gratis. Y así en la cabeza, en vez de tener el run-run de si te van a entrar en casa, tienes esto. Movistar Prosegur Alarmas.
1: Què t'ha semblat?
2: Home, interessant, interessant i sobretot molt, molt didàctica a l'hora de transmetre els continguts i també sí. sobretot per educar.
1: M'ha agradat els moments on es miraven, no? Perquè clar, són dues òptiques molt diferents que els dos han fet moltes reflexions i s'han preguntat moltes coses sobre aquest tema, sobre les addiccions al mòbil, com dèiem, des de diferents perspectives, però amb molts conceptes s'entenien, no? I s'acabaven gairebé les frases perquè els dos són uns cracs, diguéssim, des de les seves perspectives sobre el mateix tema.
2: Sí, sí, de fet, ara estem veient fora de l'estudi que encara segueixen intercanviant opinions, sobretot perquè, clar, la Gemma García haurà vist molt joves com el Marc Pigem, i el Marc Pigem, potser, des del punt de vista que ens ha explicat com ella ha superat aquesta addicció, no crec que hagi tractat amb moltes psicòlogues, però vaja, estan aquí xerrant i segur que sí. s'emporten una lliçó un de l'altre.
1: Sí, sí. A veure, ens queda ràdio encara per fer-la sonar, pugin el volum, perquè sonarem fins les 10 de la nit i començarem coneixent una realitat, perquè l'estiu jo crec que també és moment per això, per conèixer realitats que ens envolten i que no coneixem en tant detall. Mm-hmm.
2: Des de la Buixa de l'Estiu ens hem marcat aquest objectiu que volem aproximar-vos i també a nosaltres mateixos, perquè no dir-ho, a realitats i a professions que potser coneixem des de fora però no des de dins. En aquest cas començarem per els funcionaris de presons. Sí. Mm-hmm. Parlarem amb la Montse Balaguer, que és funcionària de la centre penitenciari de Lledoners. També ha estat a Brians 1, Brians 2, 4 camins. Per tant, té una experiència increïble. Sobretot per saber com es viu dins d'una presó, com viuen els interns, com es gestiona a nivell professional aquesta professió. I voldem saber, doncs, això, com es viu des de dins i si realment funcionen els centres penitenciaris.
1: Molt interessant. I acabarem amb art, perquè avui els presentem una secció que es diu Emergents, on analitzem sectors artístics diferents des del punt de vista dels artistes emergents. Aquests artistes que encara estan començant i que fan projectes per créixer. Parlarem amb grup d'estudi, amb la Berta Esteve i el Carlos Carbonell. El grup d'estudi és un col·lectiu que fa projectes, diguéssim, per denunciar l'estat de salut del sector. Re, pausa de 5 minuts per repassar una mica més d'informació a nivell nacional i ens hi posem.
2: Som-hi.
4: La brúixola d'estiu, amb Joan Valentín.
6: Són les 9, les 8 en Canàries.
7: Noticias en Onda Cero.
8: Buenas noches. El ministro del Interior, Fernando Grande Marlaska, ha anunciado que en las últimas 24 horas no ha habido ningún avance del fuego respecto al perímetro que había ayer, en lo que respecta al incendio de Ávila y Madrid. Ello ha permitido que a partir de las 8:30 de la tarde se haya levantado también la orden de evacuación de dos localidades más, Fresnedillas de la Oliva y Zarzalejo, con lo que son ya 10 los municipios realojados durante esta jornada en la Comunidad de Madrid. Escuchamos al ministro del Interior.
9: Podemos decir que estamos conteniendo el fuego, algo importante, desde en las últimas 24 horas el perímetro que estaba fijado no ha habido ningún avance. Es el primer momento en que podemos decir que en las últimas 24 horas no ha habido ningún avance del fuego respecto al perímetro que existía ayer, con lo cual esta noche se seguirá trabajando con la misma intensidad que se hizo ayer en las tres zonas, de forma importante en la zona norte del pantano de San Juan, pero también en Mijares, también en Casillas, en esas zonas.
8: Bueno, pues la situación en Castellón es, en cambio, algo más delicada. El consejero de Emergencias de Interior de la Generalitat, Juan Carlos Valderrama, ha señalado que el incendio de Val d'Uixó continúa activo y todavía no está controlado, por lo que los efectivos mantienen un intenso dispositivo sobre el terreno, ya que se han registrado brotes dentro del perímetro del incendio, aunque es verdad que todos ellos han podido ser atajados sin que el fuego haya experimentado un avance significativo. Valderrama ha informado además de que se mantienen confinadas las zonas de Nueva Onda, en el término municipal de Onda, y la pedanía de Artesa. En cambio, se ha levantado el confinamiento en el municipio de Betxí, salvo en tres urbanizaciones donde la medida continúa vigente.

0: Crec que una de les coses que hem de fer aquest estiu, Ferran, és conèixer a fons realitats que ens envolten. Perquè tots sabem que és un metge, o un mestre, o un cuiner, però sabem realment com és el seu dia a dia, quines responsabilitats tenen, quins prejudicis arrosseguen, què implica dedicar-hi la vida.
1: Sí, en aquest espai volem descobrir la realitat que s'amaga darrere d'aquests oficis, perquè és el que dius, sabem i coneixem la professió, però sabem el que implica realment cada una d'aquestes. Dins d'aquest espai, doncs, ho farem. I per començar, avui ens endinsem en un dels més desconeguts per la majoria de nosaltres, el dels funcionaris de presons.
0: I parlarem amb una d'elles, la Montse Balaguer, que és portaveu d'UGT Presons i actualment treballa al centre penitenciari del Lledoners, però abans també a la Model, a Ponent, a Brians 1 i 2.

0: i també a Quatre Camins. Per tant, ens pot parlar de la realitat en diferents centres. Exacte. També, que és interessant. Montse Balaguer, què tal? Bona tarda.
1: Hola, què tal?
0: Mira, jo m'agradaria començar aquestes seccions, i ho farem també amb la resta d'oficis, parlant de com és un dia a dia, des que t'aixeques fins que acabes la feina, això, fent de funcionària de presons.
1: Doncs molts dels funcionaris de presons vivim molt lluny dels centres penitenciaris, així que per començar ens aixequem molt aviat. Sempre havíem sortit el sol i aquestes coses. També els nostres torns són molt llargs, són de 15 hores, més els desplaçaments. I bé, doncs ens aixequem i anem a treballar, ens canviem allí, no podem anar vestits al carrer, de carrer, al carrer amb l'uniformitat. I bé, quan parlem de funcionaris de presons, penseu que també ho són els que no són de vigilància. El que passa és que en l'imaginari sempre ens imaginem el funcionari de blau, el funcionari de vigilància. Llavors, la nostra tasca principalment és vigilància, és garantir la seguretat en un establiment penitenciari, perquè els establiments penitenciaris estan destinats a la reinserció, rehabilitació i reinserció social dels interns, i perquè això pugui passar hi ha d'haver ordre, hi ha d'haver seguretat a dins. Llavors nosaltres el que fem és vigilar i garantir aquest ordre.
2: I a nivell mental, a nivell psicològic, com és cada matí aixecar-se i haver de fer aquesta feina? Com us prepareu?
1: Ens preparem, estem...
0: ja curtits.
1: És una rutina, això no té més. El que passa és que sí que és veritat que tot just quan arribem, el que fem, la gran majoria dels funcionaris de vigilància, és anar-nos-en a fer un recompte, d'acord? Cada dia, quan entrem, el que surt definit ens entrega una sèrie d'interns, un número d'interns, i nosaltres rebem aquests interns. El primer que fem és veure que estan tots bé. Per tant, aquí és on ja hi ha la primera... És el primer moment en què tu has d'estar preparat per quan obres una sala, trobar-te alguna cosa que potser no esperes. La gran majoria de vegades estan tots i estan tots bé, però de vegades no. I això sí que, a partir d'aquí, el dia és molt diferent quan d'inici ja comences amb un intern, doncs, que hi hagi un codi zero, que hagi tingut algun problema de salut, si viu sol i no veu acompanyat i no ha pogut avisar ningú. Bueno, comences el matí molt... Treballem molt amb l'atenció, treballem amb...
0: Sí, no, aquest recompte entenc que marca el dia, és a dir, si hi ha un recompte habitual, llavors s'activa la rutina, diguéssim, i si no, sí que el dia canvia una mica i és més complicat, s'ha de buscar, s'ha d'atendre la persona...
1: Sí, s'atura tot.
2: I com actueu davant d'una emergència?
1: Si és una emergència mèdica, un intern que et trobes, doncs, que ha tingut... Si parlem de sobredosi, si parlem d'un intent de suïcidi, si parlem d'un infart, és una emergència mèdica, tot. El que fem és aturar la vida en aquell mòdul, no segueix cap recompte, els interns... s'aïllen de la sala on està passant, automàticament activem un codi zero, s'han de personal mèdic i els caps de serveis que es fan càrrec de la situació, i a partir d'aquí, depèn del seu estat, doncs se li fa una reanimació o no, s'activa una sortida vital amb ambulància, s'atén potser només a l'infermeria, depèn del seu estat.
0: Exacte. Ara deia la Montse, tots els funcionaris de presons remen cap a la mateixa direcció, diguéssim, que és garantir la seguretat del centre penitenciari, però no tots són com aquells que veiem a les pel·lícules, que tenen un contacte directe amb els interns. Hi ha altres funcions, diguéssim. No. És a dir, tothom, al final... Si parléssim de posicions dins del centre, tot seria el mateix. He dit que no, perquè la Montse ja m'ha avançat que no estava dient el correcte,
1: No. A les presons catalanes, exceptuant els funcionaris d'oficines que fan una tasca administrativa, que alguna vegada potser també en veuen algun, ni que sigui una ordenança, tots els veiem, perquè sí que el funcionari de presons és el que està a mòdul, però també és el que està als tallers productius, el que està a comunicacions, a subministres, a cuina... ingressos, o sigui, hi ha diferents categories de vigilància, però tots estem en contacte més o menys amb interns.
2: I a nivell de ràtio, és a dir, a nivell de funcionari de presó, nombre d'interns, com és la situació? Com és aquest balanç?
1: Aquest balanç és molt difícil de trobar quina és la ràtio real, perquè les dades sempre estan com a molt distorsionades. Per això us he dit que funcionaris de presons ho som tot. I a vegades que, hi ha... 4.000, som 4.000 escaig de funcionaris de presons, dius, Déu-n'hi-do. Però clar, d'aquí has de descomptar els treballadors socials, psicòlegs, educadors, educadores, psicòlogues, no sé si les he dit, és a dir, tot aquell personal de l'equip de tractament que també són funcionaris de presons. Dins d'aquests funcionaris de presons hi ha tots els de les oficines, també els equips directius. O sigui, les ràtios realment costa molt trobar-les. Les ràtios avui, amb una massificació que ja hi ha a les presons, a les presons més noves, com Puig de les Basses, Mas d'Enric i Lledoners, estem parlant de 100 interns per mòdul, Hi ha dos, amb sort, tres funcionaris per atendre'ls.
0: Sí que és veritat que jo crec que les pel·lícules i les sèries no han col·laborat aquí i tenim el món de la presó com un món molt estigmatitzat,

0: Igualment, perquè jo, per exemple, no n'he vist mai una, ni buida ni plena, no n'he vist mai, i sé que es pot visitar,
1: sí, sí.
0: Però vull dir que és una realitat que ens queda com molt obscura i que només hi accedim a través de la ficció, no? Moltes vegades. Però imagino que tot i així han d'existir aquests protocols de seguretat. És molt important seguir una sèrie de mesures perquè el vostre tracte amb els interns doncs, us protegeixi d'alguna manera i no hi hagi cap mena de problema en aquest sentit.
2: Sí, el codi de conducta i el que s'espera d'un funcionari o funcionària de presons. Després tenim tota una sèrie de formació que ens fan, doncs, dividides en GAPs, que se'n diuen, no? Que són formacions doncs, que, on treballes l'assertivitat, per exemple, a GAPU, que és la de la comunicació assertiva, etc. Hi ha molta formació a l'hora de poder contenir, de poder tractar i relacionar-te amb els interns, sempre d'una perspectiva d'autoritat, però sí, cuidant totes aquestes formes, no?
3: De fet, ara que parles d'autoritat, fa poc, al febrer, si no recordo malament, el Parlament de Catalunya va aprovar que ja se us considerava agents de l'autoritat, per tant, teníeu més protecció jurídica davant d'una possible agressió per part d'un intern. Si no recordo malament, fa poc el Congrés dels Diputats ho va ratificar. A nivell estatal, què ha suposat això per vosaltres?
2: A nivell pràctic, doncs, per exemple, aquesta setmana que hi ha hagut uns quants funcionaris que han estat ferits i amb alguns li ha trencat les ulleres, per exemple, doncs, el rescabalament d'unes ulleres, d'unes dents, o, és a dir, fins ara...
0: És més el post, no?
2: És el més el post, perquè sí. No, o sigui, a nivell preventiu no suposa gran cosa. Suposa sobretot pel canvi de mirada que hi ha des de l'administració cap als seus funcionaris.
0: Ja, l'entenc.
2: Sí, perquè que l'administració, que és la gran, digui que som agents de l'autoritat, vol dir que ens està protegint. O sigui, fins ara no hi havia... O sigui, no ser agents de l'autoritat volia dir que no hi havia res a guarir, a cuidar... Llavors, tu tenies una baralla al mòdul o estaves gestionant bandes traficants de fora, etc. Sí. I tu arribaves amb un judici i deien pel nom, cognoms, i el seu advocat tenia l'adreça de casa teva. No anem a protegir res i estem
3: tractant... Ara tenim més protecció.
2: Molta més protecció.
0: Com la podria tenir un mosso, perquè ens entenguem. No?
2: Correcte, sí. El mosso la té.
0: I en aquest sentit, la col·laboració també amb les administracions i cossos de seguretat ha millorat? És a dir, quan hi ha una situació lletja a un mòdul, per exemple, a part del suport que poden donar companys, hi ha una col·laboració, una línia de comunicació directa amb Mossos o altres cossos de seguretat perquè us ajudin?
2: No. No. O sigui, nosaltres som la policia, entre cometes, perquè són moltes més coses, dins la presó. I dins la presó, Mossos d'Esquadra no tenen competència com nosaltres no la tenim al carrer. No es barregen mai.
0: No poden entrar ni en un cas complicat.
2: En un cas,
0: complicat.
2: Va ser l'any 2002-2004, sí. En el cas dels motins, sí. Per ordres, ja parlem de conseller i de govern, sí, sí, sí. Llavors sí poden entrar, però clar, estem parlant de l'any 2002 i 2004, o sigui, no és una situació... En cas de motí poden arribar a entrar els Mossos, però si no, qualsevol darull, ni que sigui entre 50 interns, ens en fem càrrec nosaltres. No pot entrar un... No entren els Mossos.
0: Per tant, dins d'aquesta formació que abans explicaves, que clar, deu ser molt, molt evident i necessària, sobretot per ser assertius, no?, en la manera com ens comuniquem amb els interns, però també a nivell físic, de seguretat física. Hi ha una educació també en aquest sentit, amb l'ús d'armes per contenir certes situacions?
2: Nosaltres armes no en tenim. El funcionari de presons només porta un walkie i un bolígraf i una llibreta, aquesta és la mítica. Nosaltres no anem ni amb defenses, ni amb el que se'n diuen les porres, no?
0: No,
2: No anem amb defenses. Les defenses és un mitjà que es pot utilitzar en un moment determinat, sempre i quan ho autoritzi la cadena de comandaments i amb comunicació al jutjat de vigilància penitenciària. Nosaltres, quan intervenim en una baralla entre interns, hi anem amb el cos. Anem sense res més.
3: I quina conseqüència podria tenir l'ús de la porra en aquest sentit?
0: Perquè això també és una fantasia de les pel·lis,
2: sí.
0: Que porten porres.
2: Sí, no. De fet, comencem perquè a les pel·lis els que van uniformats normalment són els interns. Pues no, aquí els que han uniformats som nosaltres. Ells van de carrer. Tot és així. Quina incidència? Pues que no entrem mai amb defenses, amb les porres. Les defenses tu hi entres quan hi entres vestit a imatge vostra seria com un antiavalot, d'acord? Però això és en un cas molt concret i molt determinant, quan està en una cel·la, quan un intern s'ha parapetat a la cel·la perquè t'està fent una demanda il·legítima, com, no sé, com tenir tres televisions o voler sortir al carrer i trenca els vidres i et vol atacar amb els vidres, llavors no pots entrar, s'autolesiona, es fa mal, llavors tu aquí has d'intervenir. Aquí sí que anem amb escamots i fem aquesta intervenció, anem amb casc, amb escut i amb defensa, són uns funcionaris determinats, assignats per a fer això, que mentrestant si no estan fent altra feina, no poden ser movibles, no sempre són els mateixos,

0: i és quan intervenim i fem. No... Però això és aquestes situacions on acaba l'intern contingut, aquestes famoses contencions mecàniques, etc.
1: Els funcionaris de presó veu agafar molta rellevància, amb molt pes, ara farà 2 anys, si no recordo malament, amb un cas terrorífic que va passar a la presó de Mas d'Enric, on una cuinera va ser assassinada per un intern. Des d'aleshores heu agafat molt pes, moltes mobilitzacions, moltes concentracions. Heu millorat la vostra situació respecte a aquest episodi?
0: Sí. Cal diferenciar que la Núria no era una funcionària de presons, és una treballadora del CIRE, és una treballadora laboral, d'acord? L'hem de diferenciar perquè les reivindicacions que fem com a UGT de presons i la resta de sindicats que vam aconseguir l'assignatura d'un conveni, d'un acord, la nostra competència no es fa extensiva a CIRE, en aquest cas, d'acord? Llavors, sí que és veritat que, com a garants de la seguretat, fem nostra la seguretat de tothom qui ve, ja sigui un treballador de CIRE, un personal de manteniment o un voluntari. Per tant, quan algú pren mal sota la nostra custòdia, per nosaltres la custòdia són totes les persones i professionals que hi treballen, doncs sí que la fem nostra i la vam patir molt. Arrel d'aquí vam signar un acord penitenciari per començar a caminar cap a una relació amb l'administració molt diferent de la que ha sigut els últims anys, en el qual doncs, no hem tingut importància en res, només s'ha perseguit utopies, o sigui, coses que no, contenció zero, o sigui, s'ha anat per unes polítiques que estan molt bé rehabilitadores, però que han de venir acompanyades de la seguretat, perquè sense seguretat no hi pot haver rehabilitació. Llavors, s'han aconseguit, doncs, posar fil a l'agulla, per exemple, amb el tema de drons. Entren i van entrant drogues amb drons, és a dir, això crea màfies dins de les presons, les drogues a les presons creen deutes, després ja el cobrament d'aquests deutes, si pot ser o no pot ser, hi ha agressions, és a dir, s'ha començat a aplicar més seguretat any 2026, perquè estem en una seguretat que no havia canviat res des dels anys 90.
1: Perquè com és la relació d'interns entre ells? Com es relacionen? Com ho definiries? Com és?
0: Els interns a les presons catalanes estan separats per mòduls. Els mòduls són per tipus de delicte, perquè allà tenen el seu tractament, el seu pla individualitzat de tractament per a la seva reinserció i millora. Llavors tenen una sèrie de... Llavors, estan reunits per tipus de delicte, amb la qual s'ajunten persones violentes amb violents, m'enteneu, eh?
1: Sí, sí.
0: Toxicòmans amb toxicòmans. Llavors, la relació entre ells, normalment, per norma general, dels 14-15.000 interns que acabem passant durant un any a la presó, normalment és correcta. No són molt amics, no es fan amics, però es respecten. Però dins d'això hi ha màfies, hi ha autèntiques màfies. I les màfies, clar, no permeten... Sempre van als més febles. I, a més, no permeten que hi hagi un ambient que pugui afavorir la reinserció i el tractament.
2: I en aquestes dinàmiques que ara dius d'anar pels més febles, vosaltres aquí també interveniu, en aquestes dinàmiques internes entre interns?
0: Nosaltres... Com que fem la vigilància, el que fem és informar. Si nosaltres veiem que hi ha un intern que és susceptible, això ja sí, sí, informem. I a més, per això a les presons, tot i tenir 19 anys i no vas a una presó d'adults, vas a una presó de, en aquest cas, de penitenciari joves, per diferenciar molt aquests rols de poder ja innats, no? Que és el tram d'edat. Llavors, quan una persona és feble, doncs sí, nosaltres, de fet, és els que hem de protegir. I tu ja saps més o menys qui pot ser l'extorsionador o qui és el que controla el mòdul en aquest sentit.
2: Ja els coneixeu també pels perfils, per persona.
0: Bueno, els vas coneixent, clar, no tens sempre no tens sempre la mateixa, els mateixos intents, però sí que coneixes les dinàmiques. I dins d'aquestes dinàmiques veus qui sí, qui no. També hi ha vegades que quan els estan extorsionant acaben demanant ajuda a tu. Clar. Amb la qual tu també...
2: Tu diries que és perillós, per tant, ser funcionari de presó?
0: Sí, sí, sí. Els números ho diuen, sí. Perillós, sí. Pots tenir moltes agressions, de fet n'hi ha moltes. Hi ha hagut un 300% més d'agressions en els últims 3 o 4 anys. Ha canviat molt el perfil d'intern de fa uns anys a ara. El que passa amb la política penitenciària, com amb tot, és que tot va molt lent a comparació de com està la realitat. El perfil de l'intern ha canviat molt, hi ha molt més perfil psiquiàtric, hi ha perfils psiquiàtrics, o sigui, malalts psiquiàtrics que no són diagnosticats al carrer i que es diagnostiquen un cop arriben. També hi ha un perfil d'intern sense un suport social, sense res fora al carrer, que té molt poc a perdre. Yeah. Llavors, quan té molt poc a perdre, no sap que té molt a guanyar, també. Tampoc no posen cap mena d'esforç. I fan de la presó, la seva estada a la presó, un modus vivendi igual que fora.
1: Bé, entenc clar que un intern que té una condemna d'anys superior

0: Estic parlant 17, 20, 25 anys, la seva gestió dins de la presó del centre penitenciari serà diferent d'un pres que potser té 3 anys, que la seva manera de viure serà molt diferent perquè sap que tindrà conseqüències potser molt més negatives que per l'altre pres. En aquest sentit, creus que el sistema penitenciari afavoreix a la reinserció de l'intern actualment?
1: Els números diuen, segons els últims estudis, que hi ha un 70% de reinserció per

0: gruix d'interns. Yeah. Afavoreix, bueno, no és fàcil dins la presó, perquè a més necessitaríem tenir unes ràtios d'equips de tractament i poder... No és fàcil, i menys avui, amb la saturació que hi ha. Avui tenim 2.000 interns més que fa dos anys. 2.000 interns és molts interns. Presons que estan preparades per atendre amb un nombre òptim d'interns, com per exemple Puig a les Basses, Lledoners, Mas d'Enric, que són 750 interns, avui estan amb 1.000. Amb 1.000 vol dir que tu estàs tensionant tot i tu no pots donar l'atenció. Potser no detectes tant el vulnerable, no detectes tant els moviments, perquè som els mateixos funcionaris atenent a molts més interns i pots perdre aquestes...
1: Les petites coses que et donen les pistes. Que...
0: I això pot ser... Clar, això va en detriment també de la seva rehabilitació, perquè passen els dies i...
2: No, clar, quan més gran el grup, més difícil garantir la seguretat.
1: Exacte,
2: del grup,
1: sí,
2: no? Per la gent que s'encarrega d'això. No vull passar-me de fantasiós amb aquesta pregunta, però abans m'ha fet gràcia perquè deies que... Bueno, m'ha fet gràcia, no. M'ha interessat que deies que alguns interns, els més dèbils, a vegades venen directament a vosaltres en sí. busca d'ajuda. Imagino que aquesta formació que abans explicaves, que és tan necessària, també hi ha un apartat, un tema, no? una assignatura que és la relació amb els interns. A vegades no tenir-ne massa, però alhora ser assertius i poder-te comunicar amb ells. Hi ha interns amb els quals tens una relació diferent que amb d'altres? O això també és una cosa que teniu molt en compte i és certament perillós?
0: Catalogar els diferents. Diferents sempre, perquè...
2: Més propera,
0: si tens,
2: o...
0: Sí, perquè tens interns que no et diuen ni bon dia. Tu dius bon dia i ni aquí et contesten ni a que no. Per tant, necessàriament has de tenir... O sigui, tens relacions diferents, però diferents en el sentit potser que hi ha més comunicació, de la comunicació no important, de hola, bon dia, què tal, etc. Però... El tracte no és diferent. El que és just, tant si t'hi portes bé com si no. O el que és just o el que tu has de fer ho has de fer igual. Tant si l'intern és simpàtic com antipàtic, com si tens més afinitat o menys. Ja, la línia està molt, molt clara del que tu pots fer i el que no pots fer. O el que...
2: No pots tenir una conversa de 3 minuts amb un intern.
0: Sí, no, l'has de tenir una conversa de 3 minuts. Sí. Sí, sí. Sí, perquè a més, penseu que sobre nosaltres recau també que es puguin arribar a activar els protocols de prevenció de suïcidi. Per exemple, tu per notar que aquesta persona, que aquest intern, hi ha hagut un canvi d'actitud que et fa pensar que pot arribar a fer un intent de suïcidi, tu has de tenir un coneixement d'aquesta persona i una certa sensibilitat al canvi d'actitud, perquè hi ha unes directrius que et marquen. Mm. Si comença a fer això i no ho feies, clar, per saber si ho està canviant, ho havies de saber, per tant... Per això també va unit a la seguretat i el que dèiem al principi de tot. Per això és molt difícil, o hauríem de tenir molt més, tenim molta més distància amb les nostres dades personals, etc, perquè realment ens coneixem molt bé. O sigui, tu estàs i fas el dia a dia habitual amb un mòdul i he arribat a treballar algun dia a les 10 del matí, venim a un intern i diu, ai, se encuentra mejor, oi? Doña Montse, no? És que ha venido con una cara. Vull dir, ei, això t'ho poden dir, no passa res si arriba fins aquí. Per què? Perquè és que ells detecten fins
1: el teu estat d'ànim, la teva manera...
0: Això amb Mossos d'Esquadra no passa perquè els detenen i els engarjolen. Clar. I punt. Nosaltres sí, nosaltres tenim
1: una convivència.
0: Hi ha una convivència. Llavors, sí que hi ha tractes diferents en quant a comunicació, però no a tracte. El tracte és per tothom igual.
1: Hi ha una darrera qüestió ja per finalitzar l'entrevista. Perquè tenim molts mites, com comentava Joan abans, de les pel·lícules, les sèries que hem vist de televisió. Ens agradaria que ens desmuntessis algun mite que està instaurat dins de la societat però que realment dins d'un centre penitenciari no és.
0: Però que te'l digui jo o me'l preguntes?
1: No, que me'l diguis tu.
2: El Ferran vol que li faci la feina.
0: Sí,
2: vull jo... dir,
0: sí, no?
2: Directament.
0: No sé.
1: Que tu vius els dos mons, tu vius els mons de les pel·lícules i les de les sèries.
0: Em veig poc, aquesta presó, ho sento.
2: Home,
0: ara,
2: clar,
0: però...
2: és que també ho vius des de dins. No? Ha de ser com una realitat que no pinta bé.
0: Per mi sense ficció. No, per mi sense ficció. Primer, a les pel·lícules, si sortim els funcionaris de presó, sempre ens maten a la primera escena, perquè van a alliberar amb algú i em pelen, no? Aquí només començar.
2: Per exemple, quan feu el recompte, allò d'anar un a un i cridar-los i que surtin davant de la cel·la, així com posats de peu amb les mans enrere, tot això funciona
0: no
2: així.
0: Surten fora de la cel·la, però sí han d'estar de peu al fons de la cel·la i amb llum o les cortines obertes. Tu has de veure que ells estan bé. No em val que estiguis al llit estirat i m'aixequis un braç perquè no sé si t'estàs desangrant de l'altre. Tu has d'estar de peu i al fons de la cel·la. I això és així, és una normativa. Sí, això és així. Aquest no te'l puc desmuntar, de mi.
2: Doncs, si se t'acut algun més, te'l farem arribar. Crec que ha sigut molt interessant, Ferran, la veritat, perquè és això que dèiem, que crec que és un món que ens queda lluny, perquè, bueno, no hem pogut accedir gaires cops, i com dèiem, a vegades tenim el contacte a través de pel·lícules i tots sabem que no és la millor manera
1: ficció,
2: de saber com és una realitat. M'ha donat la sensació també, Montse, que teniu molta responsabilitat, perquè sota aquest paraigües de seguretat hi ha una seguretat física, però ara també ho deies, una seguretat psicològica, prevenir suïcidis, que també és una xacra que heu patit moltíssim dins de les presons amb gent doncs, que està en un punt molt delicat de la seva vida. Per tant, avui hem tingut 20 minuts

0: però crec que n'hauríem de dedicar molts més a la ràdio en general, i per tant, Montse, porta oberta sempre, i esperem que es pugui parlar més de presons i que puguem treure tots una mica més al cap i conèixer quina és la realitat dels interns i també dels funcionaris de presó. Montse Balaguer, portaveu d'UGT Presons i actualment al Centre Penitenciari del Lledoners. Moltes gràcies per acompanyar-nos aquesta tarda.
1: Gràcies a vosaltres per l'interès.
2: Libérate de tus deudas. Si tienes casa en propiedad y no llegas a fin de mes por los préstamos, Agencia Negociadora te puede cambiar la vida.
3: Pues antes eran 13 recibos lo que pagaba y eran alrededor de unos 2.000, 1.900, casi 2.000. Ahora se me ha quedado en 696. En menos de un mes se salió todo. Luis ha hecho un trabajo descomunal.
2: Llámanos gratis al 900-900-880. 900-900-880 o agencianegociadora.com. Grupo Reacciona.
4: Descubre el nuevo Filbit repelente de insectos con 12 horas de protección. Filbit y los mosquitos salen pitando. Filbit. Utilice este producto de forma segura y lea las instrucciones.
5: Els qui viuen de nit també tenen dret a escoltar bona ràdio.
6: En aquest concert que us volia preguntar, tu compraves les entrades i no les podies imprimir. Si tu en aquell moment te quedaves sense bateria, no entraves al concert.
7: Amb lo simple que seria que agafes el mòbil i el sacseges,
6: sí?
7: Saps? Xaca, xaca, xaca, xaca,
6: sí?
7: Xaca. I entonces, quan el sacseig, ja se te va haciendo la bateria.
6: Jo lo de la idea del la Sergi bomba. La veig al proper Mobile World Congress. Jo veig gent aquí sacudint mòbils i la gent com a bojos. ¡Qué locura! ¿Cómo se lo han inventado? ¡Qué genialidad! Exacte.
5: Escolta Nits de Ràdio, de dilluns a diumenge, després de Radio Estadio Noche. Nits de Ràdio, amb David Cervelló.
8: Hola, soy Mónica Carrillo.
9: Y yo soy Ana Pastor.
8: Viajar por carretera siempre es mejor si se hace en compañía. Por eso, en la quinta temporada del podcast Operación Salida, Ponle Freno quiere invitaros a subir a nuestro coche para compartir trayecto con algunas de las personalidades más destacadas de nuestro país.
9: Pues, por ejemplo, Esther Vaquero, Juan Luis Arzuaga, Joaquín Castellón, Gloria Serra y muchos más.
8: Escúchalo en ponlefreno.com, la app de Onda Cero y en todas las plataformas de podcast.
10: Es un mensaje de A3Media.
0: Seguim presentant continguts de la brúixola d'estiu d'enguany i ara els portem una de molt cultural que s'explica millor entenent aquest espai com un escenari de micròfon obert. Sobre d'aquest escenari, durant 3 setmanes, pujarem artistes emergents i també algun d'emergit de diferents disciplines. I amb ells parlarem de les dificultats de començar a treballar en el seu àmbit, de l'estat de salut del sector i del seu estat de salut també, perquè si és un sector molt precari potser ho estan passant malament. I amb quina disciplina comencem avui, us preguntareu? Doncs amb l'art contemporani, per preguntar-nos si als museus tot està realment al lloc que li pertoca.

0: I Ferran, amb qui parlarem d'art contemporani? Presentem-los com cal.
1: Doncs un grup d'estudi, un col·lectiu que treballa precisament observant, analitzant i qüestionant com funciona el món de l'art contemporani. Ens acompanyen avui a l'estudi Berta Esteve, curadora, investigadora i performer, i també Carlos Carbonell, artista, investigador i desenvolupador.
0: Bona tarda, com esteu, Berta, tarda, Carlos?
2: Hola, bona tarda.
0: De salut, esteu bé?
3: Sí.
0: Aneu fent, no?
2: L'estiu és una mica dur a vegades.
0: És dur? Sí. És a dir, hi ha una temporalitat clara en el món de l'art amb l'estiu, vols dir? O tu estàs parlant de salut d'anar al metge?
2: Jo penso com d'estat d'ànim, no? Com és un... com yeah. una època de l'any com cansada, calorosa, que no saps molt bé.
3: Aixafada, sí.
0: Sí, sí, és veritat. Per això costa tant fer el nostre programa.
3: A més, estem amb l'onada de calor permanent que estem...
0: Sí, sí, estàvem a la llufa, la gent, sí. en aquesta època. Però va, intentarem que no sigui així.
3: Exacte, exacte. Intentarem transmetre-ho.
0: Tenim ganes de parlar amb vosaltres i reflexionar sobre el sector, que entenc que és una cosa que feu molt en el vostre dia a dia, conèixer-lo des de dins també, perquè nosaltres podem anar a algun museu però no sabem tot el que hi ha darrere, no? Abans de tot, però crec que és important que la gent sàpiga què és grup d'estudi, que ens feu 5 cèntims, l'hem presentat molt ràpidament. Així ràpidament, què diríeu que és grup d'estudi? Imagino que són moltes coses, eh?
4: Jo crec que la Berta ho pot explicar molt millor.
0: Va, Berta, tot teu.
2: A veure, grup d'estudi som un col·lectiu de comissariat i mediació experimental, podríem dir, i que fem el que s'anomenaria crítica institucional i utilitzem molt l'humor en el que fem. També tenim com una petita... un abstract, que potser és una mica confús, però diu que el grup d'estudi es dedica a la categorització i a la proposició de diferents formes de presentació pública de produccions artístiques.
0: Mira, doncs molt bé, ja sabem què és, no? Hi ha alguns conceptes que a mi se m'han escapat, Ferran, però que anirem descobrint al llarg de...
3: Jo t'he mirat a la cara i Joan anava se sentint i dic, no sé què has de fer.
0: D'aquesta xerrada, clar, jo crec que amb tots els grups que parlarem en aquesta secció són sectors artístics realment complicats. La crítica institucional entenc que no rema a favor perquè sigui menys complicat. Vull dir, això us ha passat? Us heu trobat més traves per aquest component crític que teniu en tots els vostres projectes?
4: Jo tinc una teoria, fem la broma sovint, de que un grup d'estudi va cremant cada institució en la que entra. Hi ha com una llista negra de no deixar entrar aquesta gent mai més, perquè moltes vegades crec que el grup d'estudi ha sigut convidat amb la fe de l'autocrítica, com si convidem una gent crítica amb la nostra institució, estem quedant bé, com clar, no tenim res a amagar, o acceptarem les crítiques, millorarem, però la realitat és que crec que eventualment ens haurem de mudar a Madrid o a una altra ciutat per començar...
2: I començar de nou, no?
0: I anar tatxant un mapa, no? I anar posant xinxetes on no podem anar.
2: Sí.
0: No?
3: I quins són els motius?
4: Bueno, tu tens més història de...
2: O sigui, jo crec que grup d'estudi fa una tasca guai, no? Que és com que tant si se'ns acudeix alguna cosa que vulguem fer o sobretot si ens conviden, pensem alguna cosa que algun tipus de... experiment o prova o cosa que vulguem fer que està com molt pensada en relació al propi espai, les pròpies circumstàncies de la institució que ens ho està convidant, no? A vegades hi ha institucions que ens conviden veient el que hem fet en una altra institució, pensant, ostres, aquesta cosa que hem proposat allà, m'encantaria que ho fessin aquí, els convidem. Però el que farem a ells serà algo que potser no és el que farem allà i els posarà una mica com en tensió, no? I per això com aquesta cosa d'anar cremant cada lloc on anem, fent broma, eh? Però una mica potser és veritat.
0: Clar, suposo que això ens hi trobarem amb la resta de sectors que parlem, però el món emergent, diguéssim, o quan vosaltres encara no sou una institució per si mateixos, us baseu molt en la xarxa, no? En col·laborar amb altres institucions... Clar, a vegades si existeix la possibilitat, us ha passat que col·laboreu amb una institució de la qual en algun altre moment doncs, podíeu criticar o que fa les coses d'una manera que no us convenç. Això us ha pogut passar i heu fet un projecte, diguéssim, dedicat a això?
4: Sí, no?
2: Sí, jo crec que és... O sigui, crec que està a l'ordre del dia, a l'art contemporani almenys, no? Com que... no et pots com autosustentar del tot, sempre estàs col·laborant o treballant tant amb institucions com amb espais o projectes i sempre hi ha com cert qüestionament de si estàs col·laborant amb una persona que estàs 100% afí amb la seva manera de treballar.
0: Sí. Segur que molts artistes s'han exposat a museus que en realitat odien, no? I potser han jugat amb això i han exposat coses, diguéssim, per criticar.
4: Però jo crec que això passa a totes les professions, sí, no? Que toca treballar a un lloc on potser t'agradaria estar a un altre lloc i, jo què sé, pues, no és massa diferent, crec.
0: Bueno, si sou una institució i ens escolteu, si col·laboreu amb un grup d'estudi, potser col·laboreu un projecte. Serà un projectàs, però potser ja... No, home, no. Sabem que no. Bé, és que és veritat que el món de contemporani hem començat per una disciplina, diguéssim, que té moltes preguntes al voltant, no? Que la població ens pertoca directament. I jo volia assentar les bases una mica amb vosaltres que sabeu més i heu reflexionat molt sobre el sector. Per exemple, una pregunta que a mi m'agrada molt, no? I és si realment la cultura és objectiva o si la cultura és subjectiva, no? I la volem objectiva en excés. Per exemple, quan algú entra a un museu i no li ha agradat, qui té el problema en tot plegat? L'artista o és la persona que no ha pogut connectar amb les obres que ha intentat consumir? Pregunta molt, molt intensa per començar,
4: sí, és una preguntassa.
0: A veure.
2: Per mi és com si ha estat un match o no, no? Com una mica de... hi ha hagut una connexió entre el que proposava l'artista i el que... com el que li agrada o el que l'interpel·la l'espectador. També pot ser que l'obra d'un artista no acabi d'estar ben solucionada, entre cometes, o que no s'acabi de comunicar molt bé, ja sigui a nivell d'obra o a nivell de museografia, potser, com els suports d'explicació del propi museu. També pot ser que la persona vagi amb prejudicis o que senti que s'està parlant

0: d'alguna cosa que no l'interpel·la gens o que sigui massa complexa, o sigui que és sí.
1: Si a vegades no s'acaba de comunicar bé, no? Perquè a vegades quan parlem de música, ostres, costa molt dir que hi ha música millor que d'altra, no? Això, diguéssim, que es basa en la subjectivitat i cadascú li agrada el que vulgui, però en aquest cas, si no es comunica el missatge que l'artista vol, sí que hi ha exposicions o obres d'art que són pitjors que d'altres. Això sí que ho podem dir, per tant.
2: Per mi, i tant.
0: Sí, no, sí. Moltes vegades, perdó, com que es parla molt de... Si una cosa a algú no li agrada, diu, bueno, és que això no és art. Crec que podríem parlar del pal. Aquesta peça d'art m'ha agradat o és bona, en la meva opinió, i aquesta no m'ha agradat o no és bona. No tant de si és art o si no és art, sinó com està més interessant, crec que hi ha algú com que no està funcionant o que no m'ha arribat. No?
3: Al final és la connexió, que és el que comentaves tu abans, Berta, la connexió que té l'espectador o la persona que veu l'art i el missatge comunicatiu que transmet l'artista o com l'ha intentat o com ha aconseguit al final interpretar-lo. Al final és el match que tu comentaves, la connexió que tens.
1: No
3: és que hi hagi art bo o dolent, no? No sé com ho penseu
1: vosaltres. Correcte el que diu el Ferran i complemento dient aquella frase tan odiosa, no?, que diuen alguns, això ho podrien haver fet un nen, home. Diguéssim que, bueno, no sé si és una frase que funciona una mica massa dura i no s'entén el procés que això porta.
0: Que potser sí que ho podria haver fet un nen, però no tracta tampoc d'això, no? Com
1: no?
0: Que
1: no
0: hi ha
1: això.
0: Moltes més coses i que crec que, bueno, com que en l'opinió de cadascú sí que pot haver-hi, que diguis aquesta peça d'aquest artista és bona o és dolenta, però no podem potser com universalitzar-ho, no sé.
2: Sí, no, a mi la frase aquesta, això podria haver fet el meu fill o un nen, em sembla genial sempre, perquè és clar, és com, sí, i tant, que ho podria fer. Però vull dir que sovint quan la gent pensa de la idea del valor de l'art, és una pedra tan gran que potser és massa gran per parlar-la aquí, no? Mm-hmm. Però jo penso que hi ha potser també una càrrega de la idea de que el valor de l'art es sustenta per la idea de l'esforç. Mm. I és una cosa que no...
0: O de la complexitat, no? Que pot...
2: Sí.
0: Que ara crec com que en l'art contemporani no tracta ni del temps i esforç que has dedicat a fer alguna cosa a vegades, ni de com complexa o quin nivell tècnic hi ha.
3: Ara que parles precisament de l'art contemporani, aquest art és el que busca allunyar-se del gran públic? És el que podríem dir que és la vessant més punk de l'art, si ho relaciona amb la música, en aquest cas?
2: Jo veig molt poc punk. Sí, m'agradaria que fos més això que tu dius.
1: O sigui, no és prou transgressor per considerar-se punk, voleu dir? O què és el que
0: és
1: no us
0: casa? És més elitista, potser?
2: Jo crec que, a veure, hi ha molts ecosistemes interrelacionats i hi ha llocs on més, menys, no? Però jo, personalment, ara mateix a Barcelona, em sento que, a una escala potser també més gran, és com les institucions fan el rol del punk... I demanant als artistes que serveixin aquesta direcció, però no els hi deixen ser punk.
1: Els hi
0: demanen. Bueno, és com un...
2: Sí, és com que... Per mi ara mateix l'escena actual a Catalunya la veig molt com la idea d'una escena de, jo què sé, del segle XV, on hi havia aquesta idea de que els artistes comulguen amb els interessos de la corona, no? Que fan obra religiosa, no?
3: I per què creus que passa això?
2: Ah, no ho sé.
0: O sigui, jo crec com que sí que hi ha com unes línies, no? Com que es van d'una manera com complexa, com una espècie de coses que van confluint, es va consolidant com quines temàtiques, quines metodologies, quines coses se suposa que són rellevants per la contemporaneïtat, no? Sembla com que l'art moltes vegades hagi d'adreçar temes de gran urgència contemporània, no? I això genera com una espècie de cicle.
2: Aquesta paraula d'urgència contemporània.
0: Sí, l'he dit perquè sabia que t'agradaria.
1: Clar, en aquest cas és que l'etiqueta art és amplíssima, no?
3: Vull
1: englobar tantes coses que vosaltres, si us caracteritzeu com un grup amb una potent crítica darrere dels seus projectes, heu hagut de fer molta feina per delimitar, no?, exactament quin era el vostre camp concret. Vull dir, això també és una feina de molts anys i de saber exactament on ens focalitzarem perquè la crítica sigui concreta i no quede difusa en el missatge, no?
2: Sí, bueno, nosaltres, la Berta i jo, crec que quan ens vam conèixer i vam començar a estar junts a grup d'estudi, era aquest tema que dius potser era el tema de les convocatòries.

0: que és un tema que és com transversal, no? en el sistema de la professionalització de, dels artistes, no? És a vegades l'única manera que tenen de cobrar algú o de donar-li opcions de fer coses, i és molt injust, és molt... Bé, qualsevol procés de selecció és injust per definició, no? Però hi ha diferents nivells d'injust o de...
1: Clar, en el cas de l'art és més difícil, diguéssim. Si tu, jo al final per una feina busco un perfil concret, pot ser injust, però jo demano unes coses i per tant el que més m'agrada per seure aquesta cadira doncs serà l'escollit. En el cas de l'art, ho dèiem abans, és difícil saber quin és millor, quin és pitjor. Per tant, us vull preguntar una mica per aquesta figura, que és qui decideix que està darrere el museu i en quins paràmetres, en quines bases?
0: Pues moltes vegades en base a convocatòries.
2: És molt complexa aquesta pregunta, perquè com deia abans, és com que a poc a poc, des de línies més teòriques de pensament, a altres artistes que han estat acompanyats per comissaris que s'han consolidat i han fet que el que fan de sobte és molt interessant, doncs va teixint una sèrie com de tendències, temàtiques, estètiques, no? Que van configurant una mica el que se suposa que és lo interessant o lo guai ara, no? Però fora d'això, doncs hi ha molts agents que participen de fer que una obra o un artista que ha vist en la sala d'un museu, no? Com tant des del director d'una institució com que té un projecte amb unes línies pel seu museu, pel seu centre d'art, com un jurat... que poden ser altres artistes que tenen també els seus gustos personals i que estan escollint en base uns criteris de selecció que, com deien, encara que tu els delimitis en unes bases, són subjectius, perquè potser en un d'aquests criteris posa qualitat artística de la proposta, que és com... Okay.
1: Qui decideix no, aquesta qualitat? Qui li dona aquest valor?
2: Què vol
1: no?
2: dir qualitat artística de la proposta? Doncs que estigui alineada amb totes aquestes tendències
0: actuals,
2: rellevants, tal. Bueno.
1: M'interessa molt els projectes que heu fet a partir d'aquesta idea, perquè jo sé que això de les convocatòries i de posar paràmetres més justos, més injustos, més aleatoris, és una cosa que us agrada. Hi ha dos projectes que m'han semblat molt interessants. Comencem, si us sembla, pel que té una... no sé com dir-ho, un vestit més llaminer, que és la caixa. Parlem abans, diguéssim, el procés de selecció aquí és molt important, qui s'exposava en cada una de les vostres caixes, però expliquem-li a la gent en què consistia a nivell formal aquest projecte. A veure.
0: Bueno, era una caixa.
1: I fins aquí.
2: Bueno, el projecte es diu Caixa Sorpresa Grup d'Estudi i va estar... d'octubre a gener del passat any a l'espai Rampa de la Capella. I el que nosaltres proposàvem era com treballar el tema dels criteris de selecció utilitzant el concepte de la sorpresa. El que vam fer va ser com fer-ho formalment, però també metodològicament. Formalment volia dir que hi havia una caixa de regal gegant a la sala d'exposicions que s'obria cada X temps revelant una nova exposició. Hi havia una manivela, pujava la tapa i caien les parets revelant.
1: I l'exposició estava dins d'aquesta caixa, no?
2: Dins d'un regal gegant que havia estat dissenyat per al col·lectiu Estructures 3000, que és com un col·lectiu... germà enemic, fent broma, però sí.
1: Clar, llavors diguéssim que les parets que conformaven la caixa tancada, quan s'obria, també en realitat formava part de l'exposició, no? Perquè no quedava eliminada, no es treien aquelles restes, no?
2: Sí.
1: Llavors aquí la clau és que a part d'aquesta sorpresa, vosaltres també buscàveu que la gent que s'exposés hi arribés per un camí que decidíeu vosaltres, com si fóssiu comissaris, i llavors aquí és el que us pregunto, quins criteris veu fer servir... Què volíeu una mica indicar amb aquest camí que havia de seguir l'artista per arribar fins dins de la vostra caixa?
0: Doncs vam parlar de quins són els temes que generen friccions, no? De coses des d'enveges, sensació d'injustícia, abusos, tal. I esclar, nosaltres amb aquest replantejament de criteris de què es valoraria i com es valoraria, en principi no preteníem fer res modèlic, no veníem a arreglar el món, sinó veníem a potser fer-ho més evident, sí, el que ja, sí, existeix.

0: i per al camí, per què no, passar-s'ho bé, no? Una mica, sí, també. Sí.
1: Per tant, eren criteris, Berta, de quin tipus?
2: Nosaltres el que vam fer va ser com una espècie de... com el meme del Political Spectrum, que són quatre quadrants.
1: Sí.
2: Llavors, cada convocatòria d'alguna manera situava en un d'aquests quadrants, que, si no m'equivoco, eren de bones pràctiques a males pràctiques i d'honest a deshonest. Llavors, com cada convocatòria era, pues, des de la més dolenta de totes a una mig-mig, otra mig-mig i una més, entre cometes, bona, però que, bueno, que també tenia les seves coses. Llavors, la primera, que era la de males pràctiques deshonesta, era la de la convocatòria facilíssima, i el que vam fer va ser com llançar una convocatòria que era facilíssima, perquè només posant el teu nom i el teu correu podies participar, mm-hmm, però acceptaves com que el criteri de selecció fos completament arbitrari, opac, i potser com pervers, no? I és el que va ser, perquè nosaltres, com després de reflexionar molt sobre qui li podíem o li volíem donar, vam decidir proposar-li a en David Armengol, que era, bueno, és el director de la Capella, que era el centre d'art on estava passant això, i li vam proposar: ei, t'hem escollit a tu i volem que exposis. Mm-hmm. Ell va dir que no.
1: Que ni la broma, no?
2: Bueno, sabem que va estar a punt d'acceptar, però li va generar molta fricció, sí. Bueno, moltes preguntes, molt com això, com...
1: Yeah.
2: Sí, no... Al final es va decantar pel no, tot i que ens va enviar una carta com molt...
0: És lo normal, l'estàvem posant a prova.
1: Clar, una
2: sí,
1: mica...
2: Sí, no, vull dir...
1: Us heu trobat amb diversos nos al llarg de la vostra vida, en aquest cas. És una mica el que busqueu, no? Que l'artista es contradigui,
0: sí,
1: no?
0: Sí que ens hem trobat.
1: Sí,
0: sí.
1: No.
2: O amb diversos...
0: Maybes.
2: O amb diversos... bueno, com que ja ho hem fet i després ens diuen: hombre, potser has tingut una mica...
1: És que també m'interessa molt un que vau fer en col·laboració amb un altre espai, a La Cobert. He buscat per les xarxes i era increïble, perquè el que fèieu era, diguéssim, també dels destriats, diguéssim, d'una altra convocatòria, vosaltres els recollíeu, els reuníeu i llavors, doncs, decidíeu també uns paràmetres força aleatoris, us tancàveu a una casa durant molts dies i fèieu, i això, a més, ho documentàveu amb streaming. Vull dir que,
2: sí,
1: que durant diverses hores estàveu revisant aquests projectes i amb diguéssim, aquests paràmetres que vosaltres havíeu decidit, n'acabava quedant un. És així, com ho he explicat.
2: Sí.
1: Per què l'streaming? Això m'interessa. És a dir, també és una eina que heu decidit explorar en aquest últim projecte.
2: Sí, o sigui, crec com que des del grup d'estudi també ens agraden molt les estètiques pop i
1: mainstream,
2: coses,
1: no?
2: Sí. I mainstream, mm-hmm, i que moltes vegades l'art contemporani no abraça. I per altra banda, ens semblava com molt divertit, a part de que ja havíem utilitzat Twitch per algun projecte anterior, ens agrada molt com fer referència a coses anteriors, era sobretot com la idea de fer transparent un procés de selecció, perquè moltes vegades quan s'escull algú en una convocatòria, pues sí que hi ha com un acte firmada pel jurat i diu: aquesta persona està escollida per tal, tal, tal, però no hi ha una transparència real, i ens feia com bastanta gràcia sobretransparentar el procés fins al punt de que...
0: Fer-lo avorridíssim de mirar.
2: I fer-lo
1: moltes
2: com...
1: hores, he vist que hi ha moltes hores que vau fer streaming. Clar, això.
2: Sí. Vam estar fent com potser unes 8 hores durant 3 dies...
1: Llavors fèieu vida, vull dir, dinàveu enmig de la transmissió en directe...
0: Sí,
1: tot
0: sí,
1: això
0: era
1: documentat,
0: com...
1: no?
0: Sí. Tu, Berta, volies fer 24 hores i et vaig dir: fem-ho menys.
1: Home, això m'hauria semblat problemàtic i malaltís, eh?
2: Però perquè la referència era La Casa dels Gemelos.
1: val.
2: Llavors hi havia molt com aquesta cosa de les 24 hores, que sí que d'alguna manera vam tastejar com fora del Twitch, doncs sí que anàvem fent directes a Instagram i l'hora de l'almuerzo i això, però...
1: Diríeu que és possible i factible viure de l'art contemporani a Catalunya avui mateix? És a dir, si l'haguéssiu de dir a un nano que us diu amb convicció que vol ser com vosaltres i que vol viure de l'art, què li diríeu? Perquè, clar...
0: Jo li diria que és un hobby molt maco.
1: Que ho combini, no?
2: Jo li diria que sí que és possible, però que a costa d'un pedazo de tu alma. No, però com que realment t'has d'adaptar a moltes coses.

0: has de ser molt incansable.
1: Sacrificar coses també, entenc.
2: Has de cedir molt, no entenc?
0: Sí, com... a vegades acabes modelant el teu projecte cap al que se suposa que et demanen, no? Com, o no sé, com sent el més networker, el més estratègic, i no sé si això...
3: No, jo crec que simplement que no hi ha prou institucions com per generar feina per... No,
2: tants artistes.
3: No només els artistes, sinó tots els derivats al voltant, no? Com empreses que fan muntatge, producció, comunicació... Mm. Vull dir, tot això és una cosa que tothom fa altra cosa al costat. Clar. De la seva mateixa professió, però en un altre sector.
1: I entenc que molts artistes s'acaben corrompent en el sentit de quan se'ls presenta un projecte que els hi suposa un ingrés econòmic important, no pot ser el projecte que ells decideixen. S'han de basar en uns paràmetres i, per tant, la seva vessant d'artista amb llibertat, amb la idea que ells volen transmetre al món, es veu una mica vulnerada. Suposo que això és l'habitual en molts sectors, també passa amb la música, quan entres a una discogràfica, per exemple, i t'has de crear un nom per tu mateix.
2: T'acabes modelejant el que vol la institució en aquest cas, o el productor, el si parlem de música.
3: Exacte. Sí, a vegades no es fa, crec que no s'acostuma a fer d'una manera super explícita, però implícita.
1: Sí,
3: No? Vull dir, hi ha la il·lusió de creure que funciona d'una manera com un espíritu lliure. Jo no crec en això, mai he cregut.
0: Sempre passarà, no? En certa mesura, sí. No com cierto moldeo. Però sí, jo crec que sí que... Has de fer com certa negociació, potser no és explícita, però...
1: Món complicat, món que segur que desgasta i que molta gent deu dir, escolta, jo ho deixo, perquè al final porto molts anys, és temps...
2: Ho deia el Carlos, un hobby ideal.
3: És clar, però... Maco, sí.
1: Sí,
0: però viure allà és complicat. Diners, no?
3: Sí, no, i tant.
2: Però que viure allà deu ser complicat.
1: Sí. Des d'aquí us animem a que seguiu fent molts projectes, des d'aquesta còmoda cadira, no?, amb lo difícil que ho tenen, però realment, bueno, també va d'això, no?, el projecte de crear referents i de que la gent de darrere, que potser no tenia aquesta idea o no hi havia arribat fins a aquest punt que vosaltres heu arribat,
2: tingui on mirar-se.
1: Exacte, i vegi que hi ha espurna per seguir fent projectes i seguir-nos fent pensar a tots plegats. Ho hem parlat amb la Berta Esteve i el Carlos Carbonell, que són membres del col·lectiu Grup d'Estudi. Moltes gràcies per venir aquesta tarda a La Bruixa de l'Estiu, ha sigut un plaer. Bona tarda.
0: Merci.
3: Plaer, gràcies.
4: Soy Marc Márquez. Y para proteger mi casa, confío en Verisur.
5: Porque cuando confías en Verisur, estás confiando en un referente mundial en alarmas, con tecnología propia y exclusiva, capaz de anticiparse a las amenazas y responder en menos de 20 segundos ante el peligro, para que este verano puedas irte tranquilo de vacaciones.
4: Por eso, confío en Verisur. Cuando cada segundo cuenta, no hay nada como ser el primero.
5: Llama a Verisur al 900-272-272.
6: Verisur.
1: Doncs, Ferran, arribem al final del nostre segon programa i ara, a partir d'aquí, això ja... La maquinària ja ha engegat i ja serà un no parar,
2: Ja estem calents, ja estem calents.
1: Bienvenido, hem parlat de diferents realitats. Mm-hmm. Hem començat parlant de la funcionària de presons. Temes molt interessants, I ens ha pogut desmentir alguns dels mites que han creat la cultura pop, diguéssim, les pel·lícules, no?, sobre les presons. I és un ambient, diguéssim, que nosaltres no coneixem de primera mà.
2: Desconeixem totalment, sobretot també l'audiència. A part de l'audiència, deu desconèixer com es treballa dins d'una presó, els funcionaris de presons, sí. A més que ara són agents de l'autoritat, per tant, també tenen una protecció jurídica en diversos casos, i també com es relacionen la gestió que tenen amb els interns, que també és una qüestió bàsicament per la principal que es troben dins d'un centre penitenciari, que és la reinserció de l'intern.
1: Exacte, molt interessant, i hem acabat, ara ho sentíem fa tot just uns minuts, parlant d'art contemporani amb la Berta Esteve i el Carlos Carbonell del grup d'estudi. Interessant aquesta secció, on farem tertúlies amb artistes emergents per explicar la realitat d'un sector, i ens quedem una mica amb el missatge que explicaven aquests dos artistes emergents, que és un hobby molt maco. És a dir, que dedicar-s'hi és difícil, està a l'abast de pocs. Per sort, per treball, no ho sé, és un debat. Però has de tenir una mica de sort, segur.
2: A mi m'agrada molt el missatge que ens han fet arribar sobre què és bonic i què no és bonic dins del món de l'art.
1: Això és molt complicat.
2: És molt complicat definir, perquè, evidentment, l'art, com qualsevol tipus de cosa que es veu dins del món d'aquest, és subjectiu, totalment subjectiu. Per tant, el debat aquest, el dilema aquest de... És bonic o no és bonic, depèn de la persona que el rep o de la persona, en aquest cas l'artista, que el transmet.
1: La Berta deia, si surts d'una exposició i no t'ha agradat, cap problema, no has fet mal.

0: maig, buscarem
1: no altres maig, és la definició que m'agrada, no set maig.
0: Buscarem altres artistes. Molt bé, això per el que fa la brúixola d'avui. Si et sembla, tenim encara uns minutets fins a arribar a les 10 de la nit. Repassem el contingut de demà. Començarem repassant l'actualitat del dia.
1: Com sempre, un cada dia.
0: I després, què tindrem, a veure?
1: Home, demà dimecres tindrem molt contingut. Té molta teca, pels nostres oients.
0: Cada dia ho diem, però
1: és una realitat, sí. I no és un mite. Perquè parlarem de mites
0: molt
1: i realitats,
0: filat.
1: Joan Valentín, demà amb el nostre company Javier Oiz.
0: Expliquem a la gent què vol dir això, que ho hem dit com a broma interna.
1: Bueno.
0: És una secció on
1: Fot-li.
0: També des de diferents àmbits, començarem per la nutrició, però parlarem també d'esports més endavant, doncs desmentirem o confirmarem mites que circulen per les xarxes, pels mitjans,
1: sí, també
0: amb farem, experts del sector.
1: També ho farem amb el món sanitari, amb una farmacèutica. Demà comencem per el mite i realitat de la nutrició.
0: Sí,
1: és un
0: tema que hi ha molts mites, eh?
1: Sí, sobretot arran de les xarxes socials, a través de les xarxes socials, TikTok, Instagram, la plataforma X, es generen molts continguts que molta gent s'acaba creient, però no són del tot certs i també que poden ser, fins i tot, perjudicials per la salut.
0: I tant.
1: Hem d'anar amb compte en aquest sentit, per això nosaltres portem el nostre company Javi perquè ens expliqui o ens desmenteixi certs mites i realitats en aquest sector.
0: Tema important per escoltar un expert. Després, no em diguis encara qui és l'accionista, perquè és una sorpresa pels nostres oients, és una persona que coneixen, jo crec, i sí que parlarem de música, parlarem de cançons que pensàvem que eren l'original, però realment és una versió.
1: Jo donaré una pista, és una persona que alguns oients que escolten la brúixola potser estan trobant a faltar a que ens escolten a tu i a mi.
0: La pista més clara no podia ser, Ferran. Passem. Acabarem arribant a les 10 amb la Clàudia Romero, que ens porta casos foscos. Li agrada molt la crònica negra. I ens parlarà d'avenços tecnològics que han permès resoldre casos que fins ara no s'havien pogut resoldre. Anirem a l'hemeroteca, recordem casos dels anys 80, 70, i avenços que han significat un abans i un després.
1: Sobretot, segurament, parlarem de l'avenç més important que hi ha hagut en aquest sector.
0: Sí. No fem spoiler, que així també els hi queda una mica a la nostra audiència.
1: Soc molt dolent, fent això.
0: Doncs això, tanquem avui la segona brúixola, demà tornem a la tercera, a la mateixa hora, a les 7 de la tarda fins a les 10 de la nit. Adéu, adéu, bona nit.
2: A Onda Cero Catalunya, la brúixola d'estiu.
3: Són les 10, les 9 en Canàries.
4: Noticias en Onda Cero.
3: Buenas noches. Los incendios que han arrasado Ávila y Madrid siguen activos este martes, pero comienzan a dar una tregua que ha permitido el realojo de los vecinos de un total de 15 municipios. Según ha informado el ministro del Interior, Fernando Grande Marlaska, en las últimas 24 horas no ha habido ningún avance del fuego en el incendio de Ávila y Madrid.
5: Podemos decir que estamos conteniendo el fuego. Algo importante, desde en las últimas 24 horas, el perímetro que estaba fijado no ha habido ningún avance. Es el primer momento en que podemos decir que en las últimas 24 horas no ha habido ningún avance del fuego respecto al perímetro que existía ayer. Con lo cual, esta noche se seguirá trabajando con la misma intensidad que se hizo ayer en las tres zonas, de forma importante en la zona norte del Pantano de San Juan, pero también en Mijares, también en Casillas, en esas zonas.
3: Bueno, pues uno de los pueblos que han sido realojados ha sido el de Aldea del Fresno, en Madrid, donde a lo largo de esta tarde han ido regresando sus habitantes.
6: Fatal. Durmiendo en el coche todos los días, sin poderse duchar uno en condiciones, ni poderse cambiar.
7: Ha sido muy complicado, ha sido tedioso, ha sido preocupante.
8: Ya últimamente agotadores. Ya estábamos deseando volver a nuestras casas y ver cómo estaba todo. Ya se nos estaba haciendo un poco aquello largo.
3: Un poco más delicada la situación en Castellón, donde el incendio de Val d'Uixó continúa muy activo después de que a mediodía de este martes se hayan registrado varias reproducciones. En estos momentos preocupan los avances del fuego en Alcudía de Veo y Tales. Esto decía hace unos minutos el consejero de Emergencias, Juan Carlos Valderrama.
9: La situación actual es que el incendio sigue activo. Aún así, han habido momentos que hemos tenido brotes determinados con conatos, con lunas de humo, como han podido visualizar aquellas personas que nos han acompañado en el día de hoy, y también hemos tenido una dificultad que ya padecimos ayer. Teníamos una disposición de las diferentes administraciones para poder atacar con medios aéreos el incendio forestal, y hoy hasta las 5 no se ha podido actuar en la zona que más nos preocupaba, que era la de Tales.
3: En otro orden de cosas y en clave económica, les contamos que los precios de la vivienda en España aumentarán un 12% este año.

0: Copa i subcampiona del món júnior, i en categoria absoluta ja és subcampiona del món per equips. Té un curiós endinsament en aquest esport del medi aquàtic, sempre inestable.
1: Bueno, la veritat és que vaig començar el piragüisme bàsicament perquè els estius ho passo molt malament amb la calor i als meus pares, bueno, els costava una mica de que estigués tranquil a casa. Llavors, els matins em portaven a fer piragüisme, vaig començar amb un curs del Club Nàutic Mitxegre i a les tardes a la piscina. I llavors ja vaig començar a entrenar una mica més el que diguem que és piragüisme als estius, als hiverns, amb uns anys. I la veritat és que pues, m'agradava molt, m'ho passava molt bé i tenia bons resultats. A més, és un esport que al final l'aigua és un medi superinestable. Llavors, per molt que nosaltres vulguem tindre sempre el control de la situació i o sapiguem que en aquell moment pues, hem de tindre la punta com una direcció o amb l'altra, si et ve una ola i et xoca a sobre, ho pots perdre. Llavors, el més important per nosaltres és el treballar aquest tema d'adaptació, de dir, ostres, arribo malament amb aquesta porta, mantenc la calma, continuo i ja torno a començar el circuit un altre cop.
0: La Laia Sorribas és un dels noms propis de l'esport català.
2: Oye, control, ¿podemos programar la Rosa de los Vientos para el jueves por la mañana? Es que María de Cáceres tiene cita en la ITV y bueno, es que va para largo.
3: Con Onda Cero, la programación la decides tú. Entra en nuestra web o app y escucha lo que quieras, cuando quieras. Onda Cero, tu radio.
4: Onda Cero Tarragona, la teva radio.

0: Ara comença Nits de Ràdio amb David Cervelló.
1: Molt bona nit a tothom, sigueu benvingudes i benvinguts a una nova edició de Nits de Ràdio d'estiu. Ja sabeu, durant estiu escoltem el millor de la temporada mentre anem agafant idees, situacions i experiència per poder comentar i explicar-vos i recomanar-vos a partir de setembre. Durant l'estiu, Nits de Ràdio d'estiu. Vinga, fins a les 6, comencem.

0: I quan sona aquesta sintonia ja sabeu el que està a punt de passar, perquè tindrem aquí els nostres tribuneros, en Marc Gelabert i en Sergi Porcel. Sí, senyor, vamos!
1: Som-hi, som-hi, som-hi!
0: Ara!
2: Ja vinga, va, a tope.
1: Som-hi, filla.
2: Què hem de fer? Què hem de fer avui?
0: Home... Avui us he enviat...
1: El blau?
0: Sí.
1: Perquè està en paper.
0: Està en paper el guió, eh? Ha anat al contenidor blau. Nosaltres som l'única secció... Sí, és l'única secció que en lloc de deixar el guió, després el guió blau, sí, el contenidor blau, nosaltres primer el recollim del contenidor blau i després el fem servir, eh? Aquí s'aprofita tot. Escolta, us volia preguntar... Vinga, va.
2: Aquí ho reciclem.
0: Aquí reciclem.
1: Ah, venga. Sí. Som creadors de contenidors.
0: Som creadors de contenidors. M'agrada molt, perquè ara hi ha molt creador de contenidor, però no hi ha tant creador de contenidor. I crec que és important. Que...
2: I molt creador de contenidor hauria d'anar al contenidor.
0: Sí, exactament.
2: També,
0: eh? Va, molts, no. Molts, sí.
1: Creem l'espai alguns... on anava jo. Mm. O sea,
0: ¿dónde va esto?
2: I alguns, no sé ni si es podrien reciclar.
0: Exacte, però, bueno, són difícilment ja reciclables, sí, allò... contamina.
2: Es rebuig directament.
0: Es rebuig perquè, a més, ens contamina una mica. Escolta'm una cosa, hi ha una temàtica que s'hi troba molt la gent que sobretot que les criatures tenen allò, activitats extraescolars, tipus futbol, el baloncesto, el hockey, totes aquestes coses, l'hoquei, que és...
1: Aquesta és la pregunta?
0: No, encara no he acabat. I ara us deixo parlar, que si no parlo molt. Ja va, Sergi, ja va. Ja va.
1: Com començar tot?
0: La pregunta és, ara que hi ha moltes activitats extraescolars, futbol, etc., i hi ha molts pares que ho viuen massa intensament, és allò que es posen a cridar a l'àrbit, al seu fill, als altres fills, que s'enfaden uns pares amb uns altres, hauríem de també crear un codi de conducta dels pares que puguin ser sancionables? Per exemple, targetes grogues als pares, targetes vermelles, se'ls pot expulsar dos partits d'anar a veure... els partits de les criatures, com ho veieu? A veure, Sergi, comença, va.
1: S'ha de posar

0: és que ara com que ja, és que ja no deixen ni menjar pipes gairebé.
1: Correcte.
0: Sí. Ja no pots menjar pipes,
1: sí.
0: T'has de menjar les ungles directament i passar-te-les. No pot prendre una cervesa perquè si no t'alteres. Doncs penso que el millor que podríem... cafè encara s'hi deixen, no? No sé, toma sí. Cafè, no?
1: Sí, bueno, exacte.
0: Estàs com alterado. Ves allà a la parafarmàcia del club.
1: Sí.
0: I prenta algo, una tila, demana una tila, una camamilla, un natural flesh d'estos.
1: Un poleo menta, una cosa d'aquestes. Que de fet...
0: Un porreo menta.
1: Bueno, un porreo menta, igual sí, igual quedaríem molt feliços. Ojo que acabem d'inventar...
0: Que tu uses.
2: M'està agradant aquesta idea, eh?
1: La idea del porreo menta...
0: Tus flores de Bach, que no són flores, eso es agua... No me digas flores de Bach, o sea, haced flores ya, los de Bach, por favor, si me estáis escuchando.
1: Sí.
0: Haced flores de Bach y no nos mintáis, no nos pongáis agua o líquido. Quiero flores de Bach.
1: Flores de Bach o de Vivaldi o...
2: Beethoven,
1: de Beethoven.
0: Flores de Beethoven. Que te las ponen en el pastel y te las puedes comer.
1: Sí, sí, sí, sí. Flores de Beethoven jo ho veig també, eh? Escolta'm, és que el Marc s'ha quedat amb el concepte del porreo menta, que li veu moltes possibilitats comercials.
2: Sí, sí.
1: Jo
2: aquí veig un mercat emergent, eh?
1: Hi ha un mercat emergent, sí. Clar, perquè...
0: Sí, és brutal.
1: Diu, vol prendre alguna cosa per quedar-se allò relaxat i tal? Diu, sí. Tenim una sèrie d'infusions.
2: I una cosa nova que ens ha arribat ara.
1: Sí, ara és una tendència.
2: Porreo menta.
1: Que és el porreo menta, clar.
2: Els pares com a mínim estaran més tranquils o com a mínim així relaxats o divertits allà a la grada.
1: No, es queden tranquils. Es queden...
0: Com es transversa, la informació?
1: Sí, bueno, clar, és que a veure, tu imagina't que es reparteixen els pares perquè estigueu tranquils, porreo menta, abans dels partits. Clar, hi hauria qui estaria veient, diu desmárcate, que te está marcando Walt Disney, o que te está marcando Elvis, perquè clar, hi hauria... corre hasta ese... Hasta...
0: la truita de bolet.
1: Exacte, sí. Sí, fóssim aquesta...
0: No, ja, venga, va.
1: Sí, sí.
0: Ja que no dejan tomar una birra, vamos a tomarnos una tortilla.
1: Home, pues seria lo seu.
0: Pues ja, gent que es porta la pastilla.
1: Sí, sí.
0: Al camp de futbol, perquè es poden un chungo.
1: Sí, sí.
0: Home, clar.
1: Sí, sí.
0: Que aquí hi ha molt d'estrès.
1: No, no.
0: Poca broma, eh?
1: Aquí hi ha molt d'estrès, sí.
0: I si és futbol sala... Si és futbol sala, hi ha més rebombori, eh?
1: Sí, i a més hi ha molt...
0: Reverberància.
1: Sí, senyor.
0: Més reverberància.
1: Hi ha reverberància. Sí, que entres al pavelló, diguem-ne, i ja no escoltes res, perquè només se sent... El reverbeu. A les piscines passa igual, no? Que allò que vas animant i només escolta... Però qui animeu? Si només fa que escoltar-se aquest... És impossible saber a qui estàs animant, no? Es fa complicadot, però bueno... Sí, és com un... que hi ha així genèric. Sempre inventem alguna cosa nova.
0: A mi la piscina, el que més m'agrada és quan vaig a veure les competicions.
1: Sí.
0: És que s'ha d'animar...
1: Sí.
0: Quan treu l'orella de l'aigua.
1: És veritat.
0: No has vist braça?
1: És veritat.
0: Que quan els s'anima quan treuen el cap, que els hi fa...
2: Sí, però Sergi, el problema és que n'hi ha 8.
0: Si no t'oïe.
1: Si no t'oïe. Per què grites si no t'oïgo?
2: Però el problema és que n'hi ha 8 que estan nedant. I llavors cada un treu l'orella a un moment diferent. Llavors ja...
0: Els camellos, aquells de la fèria, tu el teu...
1: Sí, el que passa és que, clar, si comences... per exemple, si es diu Pep, per exemple, no? O Ona, per exemple. Doncs la pots animar fàcil, no? Però si es diu Gertrudis no et dona temps.
0: Només
1: és O, no?
0: Esto viene de tiempos antaños, ¿eh?
1: ¿Vienes de estaño? Això viene de estaño,
2: ¿eh?
1: Sí, de l'època de l'estany.
2: Sí, de l'estany.
1: Sí, exacte, del pla de l'estany. Veus, això la setmana passada que comentàvem d'on havíem de fer les coses, que la seu...

0: dels negocis havien d'estar a la seu, doncs el Pla de l'Estany és on fan soldadures, és on fan tot el tema electrònica i tot això es fa. És els, com diu el Sergi, el Silicon Valley de les soldadures és el Pla de l'Estany. Això ja, això ho tenim claríssim. Bueno, doncs escolta, jo vaig dir, escolta, i per què no en les pavellons de natació, ja que diem que és una mica complicat el fet que puguis animar, perquè al final no entens res, i si tinguéssim leds de colors?
1: Que treguin l'aigua. Que treguin l'aigua i així ja està.
0: Sí, però llavors seria una mica atletisme en piscina, no? O sigui, en lloc d'en pista coberta...
2: Bueno, no, seria natació en sec.
0: Natació en sec, és igual que la limpieza en seco, no? Allò, rentadora en sec, sí. Jo no ho he entès mai, que és simplement la roba dona voltes, no? Però no, sense mullar-se, com vol que s'assequi, això.
1: Escolta, això de la festa escolar,
0: sí?
1: Pels pares...
0: Sí?
1: És que, ja que ara, no, que ara la cultura, los valors,
0: sí?
1: Siglo XXI...
0: Sí?
1: Ara no se pega los hijos...
0: Bueno, sí, això està... Això em sembla...
2: Sí, bueno,
0: això ho podríem entendre, mica. Sí.
1: Los castigues, ensenyades con comentarios positivos...
0: Sí, els gomets, sí, per exemple.
1: No les des con el... No puedes usar el taser con ellos...
0: Home, sí, això també estaria dins... De, crec que estaríem d'acord tots.
1: Està... Les extraescolars. Sí. És un arma.
0: Sí.
1: És un arma.
0: És veritat.
1: No has sentit mai un nen plorar. No eras a l'entreno. I el nen allà, venga, a llorar. Sí. I esto sí.
0: Sí. Ara que deies això de la...
1: Hem d'apuntar-nos a moltes extraescolars.
0: Això sí, perquè estiguin cansats.
1: Avui no aniràs a els cavallos.
2: Sí, però Sergi, a veure, estem parlant d'una estona d'extraescolars, d'aquestes d'esport, però i si un nen l'apuntes a extraescolar de, jo què sé, d'anglès? Allà què, el pare? Com anima el pare allà?
0: És veritat, en anglès ha d'anir.
2: I és weekend.
0: Bueno, ho fan en els weekends, perquè es fan el cap de setmana.
1: Saturday night.
0: Sí, Saturday night.
2: I en un escolar d'escacs o una petita d'escacs, com animen?
0: Ui, els pares. Ja t'ho dic jo, que tinc un amic que el seu fill juga escacs, i el tema dels pares en els tornejos d'escacs, ojo, cuidao, que es posen molt nerviosos de si has tocat el rellotge, allò de canviar de torn, si l'has tocat, em sembla que és amb la mateixa mà, que has de tocar amb el mateix mà que has tocat la peça. Si no, crec que et poden caure 8 partits de sanció. O que si toques...
2: Sí, se't mengen dos peons, no?
0: Se't mengen dos peons.
2: Dos peons.
0: Si toques una peça...
1: Un moco, toco l'interruptor...
0: Bueno, no, et sancionen de per vida.
1: Yo quería cambiar el dedo.
0: No. Si toques una peça amb la mà, aquella peça l'has de moure. Ja, bueno, ja,
1: però amb el mateix dit. I si la toques con un dedo, amb el mateix dit
0: l'has de tocar i ja l'has de moure. Si no, també et cauen 8 peons de sanció. Sí. No, és tot complicat, Vull dir que per això dic que no és que aquesta... Ara que deies això de...
1: Jo soy la madre del niño este que lo tocó con la otra mano.
0: Sí, senyor. Bueno.
1: I se porta a veces mal.
0: Et senyalen pel carrer.
1: No puc castigar amb no deixar-lo anar.
0: No.
1: No puc suportar-lo.
2: No, amb els escacs, Sergi, hauríem de fer com la llei del talió. Que el toques amb un dit que no toca, et tallen el dit.
0: Et tallen el dit, i clar...
2: Sí. Ja està.
0: Hi ha jugadors que ja van pobres amb munyons.
2: Que mouen les peces amb la boca.
0: Amb la boca, no tenen, sí, no sí. Diu, ¿cuánto torneo llevas encima, tu?
1: Perquè...
0: La que mola és la de
1: teatre, no?
0: Bueno,
1: la que fan teatre...
0: Sí.
1: Que fan teatre a casa... Que hacen eso, sus teatrerías.
0: Bueno, sí, hi ha nens que fan teatre a casa, sí, per aconseguir coses, no? Sí, això és veritat.
2: Però en aquest no cal apuntar-lo, extraescolar de teatre, aquest ja ve de sèrie.
0: Aquest ja el van fan de sèrie. Sí, aquí hi ha gent molt...
1: Fa la classe de
0: cobra. Sí, hi ha molt espavilat. Ara que deies això de la...
2: Perdona, què has fet avui? Avui m'han anat a fer Quentin.
0: Exactament, Quentin, sí. Quentin Tarantino, en fet... Sí, no, és espectacular. I ara que deia això...
1: Comença la parla de cada cosa, del freestyle.
0: Freestyle.
1: Però què m'estan dient? Igual sí que estic sortint de la taverna, de fa classes.
0: Sí.
1: Igual sí que estic sortint de cada cosa.
0: Sí.
1: Vull dir, ara ja no és Fly surf. Oh, dame la tabla, dame el estel, hagamos fly surf. Ahora es kitesurf. Claro, ah. O sea, igual sí que estoy saliendo de las cuevas y estamos apagando el fuego.
0: Sí, bueno, és que a veure, és que tot ha evolucionat molt ràpid. Ara, això que havies dit de la Taser i tal, ho estava associant a allò d'abans, de dir, tu imagina't que vas allà a l'extraescolar, la que sigui, per exemple, això, squash, bueno, squash ja no juguen, ara és pàdel, o bueno, pàdel és més dels pares. Una cosa, si els pares es porten fatal a les competicions dels crios, els nens s'haurien de portar fatal a les competicions dels pares, és a dir, dels pàdel, la competició del pàdel o de la màdel, en aquest cas, és a dir, haurien de poder cridar molt i dir, oh, lo estás haciendo mal, i barallar-se uns fills amb els altres, a dir, no, mi papá es mejor, mi pàdel juega mejor que tu màdel, com ho veieu, això?
2: Sí, bueno, hauria de ser igual, no? Allò, si els pares ho fan, els fills agafen l'exemple del pare,
0: que són esponges,
2: doncs, i ho milloren, doncs i ho milloren,
0: no,
2: encara.
0: No, ho milloren, perquè ho milloren i humillen. O sigui, és humilleren. Sí. Humilleren als altres, eh? Vull dir que això està...
1: Està allà el fill i estan humiliant el seu pare o la seva mare i diu, este no lo conozco.
0: Sí, este... No sé quién es. Este no es mi padre.
2: Aquest no és meu, és adoptat.
0: Sí, que una cosa, quan tu vas a aquestes competicions i et pregunten tu a favor de qui vas...
2: Del pàdel o de la madre?
0: Clar,
2: no?
0: Dius tu, de qui eres? No? Jo del pàdel, no? Del pàdel aquí som tots, no.
2: En el nombre del pàdel, de la madre...
0: I de l'Espíritu Santo, totalment, clar, és que a veure...
1: Sí, espera que vinguin a animar-me també a la petanca.
0: Bueno, la petanca. Ojo, la petanca, eh? La petanca...
2: És perillós, aquest és un esport de risc.
0: La gent ho viu molt intensament, eh? El món de la petanca...
2: Es pot caure un cop de bola d'aquestes de ferro?
0: Sí, no.
1: Per què no triomfa en primària o en secundària? Perquè igual se les llencen després pel cap, o com va?
0: Bueno, és que el tema és que, primer, el que diu el Marc, que aquestes boles... ojo, eh?
1: Que es carga el diablo. Poques coses han passat amb la petanca. Jo no he vist notícies, però...
0: No es vol parlar, no es vol treure aquest tema.
2: No se'n parla,
0: és tabú.
2: Però quants vells han desaparegut jugant a la petanca?
0: Sí, exacte.
2: Un cop de pilota d'aquestes, de bola?
0: Sí. T'ho imagina't el que és això, eh? Vull dir que... No, és que venen qualsevol...
1: Poca broma, que el boliche també, tiene les seves coses.
0: Sí.
1: A més, els alumnes em diuen, vamos a jugar a tirarnos la pelota esta de espuma y a matar, no sé qué, y te eliminan. Però en la cabeza no vale, ¿no? Digo, pero si es de espuma.
0: Sí.
1: Y la llancem amb la mà.
0: Bueno, hi ha boles del puma,
1: Te tiran algodón de azúcar.
0: Bueno.
1: Te puedo hacer un trago. Sí. Te puedo hacer un trago.
0: Sí. Bueno, el godón d'azúcar encara tu, que...
2: Està solidificat, si està sec i solidificat, pues sí.
0: Sí.
1: El godón d'azúcar que te lo dan allí, en el hotel aquel de Islàndia, hecho bajo el hielo y congelado.
0: Exactament. I ja te'l donen tal qual. Escolta'm una cosa, quina creieu que deu ser, doncs, l'extraescolar més tranquil·la? Potser Punto de Cruz... Patchwork...
2: Hauria d'haver-hi una extraescolar d'aprendre a fer la migdiada, o una extraescolar que fos a veure qui aguanta més temps quiet.
0: Ostres, aquesta estaria bé, però pels pares també, eh?
2: Sí, sí.
0: O sigui, també. Puntuen els fills i els pares, o sigui, els dos és important que es creï aquest vincle, eh? Clar.
2: I en els camps haurien d'haver-hi, com allà als Estats Units, que hi ha les càmeres aquestes que enfoquen al públic, la Kiss Cam. En els camps de futbol o els pavellons, així, hauria d'haver-hi càmeres que quan algun pare està fent algun energumen, l'enfoquessin i sortís per tota la pantalla i la gent el pogués veure, llavors potser...
0: Aquí hauríem de fer, en tot cas... En tot cas, hauríem de...
2: La vergonya camp, la shame camp seria.
0: Sí, o la...
2: Seria la vergonya camp, la shame camp.
0: Shame camp, sí.
2: Sí.
0: Jo això en camp la veig.
2: Enganxar algun pare fent alguna cosa vergonyosa. Sí, sí. A veure què passa.
0: Sí, sí. La això en camp.

0: o llançant coses, o
1: Sí,
0: escopint,
1: sí,
0: o
1: sí.
0: així, la càmera de la vergonya.
1: Jo la
0: I llavors
1: xinca...
0: que ho passessin
1: sí.
0: a la tele cada dia el telenotícies. Aquest cap de setmana hem enregistrat això als diferents camps, Jesús.
1: Clar, perquè...
0: Això seria una bona
1: sí,
0: mesura.
1: Sí, el que passa és que hi havia un campionat, i a més aquest el fan, el fan a una cultura oriental, no recordo quina, però que feien un concurs.
2: És una pel·li.
1: No sé
2: és
1: si era a Xina o a Corea, que feien un concurs de relaxació, i havies d'estar quiet, però no et podies adormir. Si t'adormies...
0: Durava dies, no?
1: Sí, i durava hores. Bueno, em sembla que 18 hores va aguantar el que més. I havies d'estar allò totalment quiet, però no et podies adormir en cap moment. Si quien se duerma, pierde. Que és una mica
0: sí,
1: com passava...
0: Sí, com ho veuen, això? Que té un àrbit cada un davant, mirant,
1: bueno,
0: o què?
1: Bueno, tenen càmeres, tenen la sleep cam, suposo, en aquest cas, i detecten si... Si t'has quedat fregit, la groguis camp, no?
0: Bueno, si, ja, no, que no he dormit. Si, mira, si estava roncant i tot, no, que t'he gravat.
1: Sí, exacte, no, tenim... I llavors fan, en el bar, fan la repetició de les millors dormides,
0: Quan va tancant els ulls,
1: sí,
0: no?
1: Sí, mira, claríssimament. Que estava dormido.
2: Sí. Que torni al No te rías, que és peor.
1: Oh, que era bo el No te rías, que és peor, mare meva.
2: Te puedes reír, no pots riure,
1: No. Ja, en alguns era difícil fins i tot entendre l'acudit, sí. però quasi reies més dels gestos, sobretot el Pedro Reyes, per exemple, que era molt divertit amb les cares que veia. Després no entenies de què anava l'acudit, però tenia molta gràcia. I, doncs, escolteu...
2: L'extraescolar relaxada.
1: Sí.
2: Partida de rol
1: sí.
2: en la consola.
1: Oh. Una partida de rol, I que roli,
0: De rock and roll.
1: De rock and roll. Una partida de rock and roll. Primer fas de rock i després fas de rol, I el rol funciona, sempre ha sigut més relaxant el rol.
2: Unos mandos y una pantalla, algo de eso.
1: Sí. El mando que el rixen, Aquest era el que sortia a Star Wars. Bueno, escolta, doncs anem pensant extraescolars tranquil·les per la propera setmana. Teniu una setmana...
2: Yoga no vale, no? Yoga no vale, és massa fàcil.
1: Yoga, no, yoga s'ha de fer bé. Yoga el recomanen molt, igual que la meditació, yoga, tot això. Jo ho valoro moltíssim, crec que va molt bé. I el que passa és que, clar, també aquí s'hauria de ser que no t'adormis o que no et quedis allò fent una postura. Jo, però,
0: tot el que hem parlat avui, jo amb el que em quedo, perquè m'ha quedat aquí, gravat a foc. És que quan vagi a qualsevol camp, jo vull un porreo menta.
1: Un porreo menta.
0: Sí,
1: i m'ha fet por perquè... El Sergi proposava les tàssers, doncs en aquest cas seria posi'm una tàsser de porreo menta. En fi, la setmana que ve...
0: Per poder aguantar el partit del meu fill,
1: Et relaxa i t'estrès i t'electrifica al mateix temps. Relaxa i electrifica una bona tàsser de porreo menta. La setmana que ve, molt més dels tribuneros en marge i en Sergi. Clar.
2: Un combinat d'estos que és electrificant.
1: I sí, està fantàstic. Marge Labert i Sergi Porcel, els tribuneros!
0: Au, per relaxar-se!
2: Que no tinc un moment. Que no tinc un moment.

Qui no recorda la relació extramatrimonial entre la Francesca i en Robert, el fotògraf dels ponts de Madison? Aquest clàssic és només una de les múltiples pel·lícules on apareix Meryl Streep, considerada una de les millors actrius del món. De fet, el 2004 fou homenatjada per l'American Film Institute per la seva contribució a la cultura estadounidenca, tot convertint-se en l'actriu més jove en ser distingida. A més, el 2010 va ser reconeguda amb la Medalla Nacional de les Arts.

Meryl Streep és coneguda per l'expressivitat i la solidesa de les seves interpretacions, així com per la seva capacitat per adaptar-se als dialectes i accents dels seus personatges. Anglès-danès, anglès-britànic, italià, irlandès, l'anglès del bronx i tota mena de dialectes que componen la seva filmografia han estat àmpliament lloats per la crítica especialitzada.

0: la darrera pel·lícula en què apareix Streep, l'actriu interpreta una dona que, després d'heretar la fortuna del seu pare, va poder estudiar per ser soprano malgrat la seva absència de talent. En canvi, la gent anava als seus concerts per comprovar si de veritat era tan nefasta com assenyalaven els crítics. Sentim-ne part del tràiler.
1: Bien, debo avisarle de que soy muy trabajadora. Estudio una hora cada día. A veces dos.
2: Es extraordinaria, ¿verdad?
1: Bueno, tiende a desafinar.
2: Desafinar.
1: Un pelín.
2: Si le perdona sus excentricidades, descubrirá que es muy generosa.
3: Esta señora es un ejemplo de valentía y por esa razón la adoramos.
2: Bravo, palomita.
1: Oh, las críticas son magníficas.
2: Sí, el nuestro es ahora un mundo feliz.
0: Però aquest any, l'actriu ha copsat l'actualitat de moltes maneres. Com, per exemple, arran del seu discurs als Golden Globes 2017, en què va rebre el premi honorífic a la seva carrera professional de la mà de l'Associació de Premsa Estrangera de Hollywood.
4: You and all of us in this room really belong to the most vilified segments in American society right now. Think about it. Hollywood, foreigners, and the press.
0: El seu discurs va destacar que els presents a la gala formaven part del sector més denigrat de la societat nord-americana. Hollywood, estrangers i premsa. Defensava que Hollywood, degut als orígens dels seus protagonistes, n'estava ple d'estrangers i de gent de classes marginals. I si els feien fora, només quedaria el futbol americà i les arts marcials mixtes, que no són arts. Tot plegat per assenyalar la seva preocupació pel fet que una persona amb els valors que defensa Donald Trump hagi arribat a ocupar el càrrec de president dels Estats Units. I aquesta dada sí que no pertany a la ficció.

0: Nits de ràdio, amb David Cervelló.
1: Vais a ver cómo nos vamos a reír, a divertir.
2: Ojo, ojo.
3: Por mi hija, mato.
4: Oídos tots, eh?
0: Celebrities.
5: I és que una setmana més, quan estem escoltant aquesta sintonia, sabem que ho passarem d'allò més bé, que recordarem vells moments, amb B baixa i amb B alta, perquè és el que té el pas del temps, però connectarem en aquells moments, desbloquejarem recuerdos, això que es diu, que és tan important, perquè això vol dir que jo hi seguia estant dins el nostre cervell, i en tot cas el que hem fet és netejar el carrer per aconseguir arribar a aquests records que tenen a veure amb la televisió i tenen a veure amb fer homenatge aquella gent que ens ha acompanyat i ens ha il·luminat el camí. I totes les setmanes, qui ens il·lumina aquest camí? És el grandíssim Robert Calvo! Sí, senyor! Clar que sí!
6: Bona nit, David! Bona nit!
5: Ja està aquí, ja estem aquí.
6: Com estàs, David?
5: Mira, jo feliç cada cop que ve, perquè em poso brillantina, em poso gris.
6: Home, per favor...
5: Sí. Sí,
6: perquè
5: sí.
6: Ens hem de posar a tots els lluentons i totes les millors gales per parlar d'aquests personatges de la televisió, de les celebrities, que han marcat les nostres vides.
5: Però
6: els més joves de l'hogar potser no tant. Ja en parlarem algun dia dels personatges més nous, potser, però normalment aquí parlem de personatges històrics que han estat protagonistes del darrer, m'atreveixo a dir, com a mínim la darrera meitat de segle, no?
5: Sí.
6: Del segle XX.
5: Sí. Sí, aviat ja hi hem d'anar especificant, perquè,
6: sí.
5: Ja, fixa't que ja duem un quart de segle d'aquest, o sigui que, mare meva, sí, en fi. Ja,
6: i avui m'agradaria fer, David, un viatge a un lloc molt especial. Avui m'agradaria anar a la Lluna.
7: Fly me to the moon, let me play among the stars.
5: Oh, meravellós.
7: Let me see what spring is like on Jupiter or Mars.
6: Sí, avui anem a la Lluna, David.
5: Mm.
6: I les persones que ens escolten diran, per què anem a la Lluna si a la Lluna no hi ha televisió?
5: De moment.
6: De moment no hi ha televisió.
5: Sí.
6: Però sí que la televisió hi ha arribat, David. I avui parlem de l'home d'aquest país que ens va ensenyar la Lluna com mai l'havíem vist abans.
5: Mm-hmm.
6: Avui passa per les celebrities del Nits de Ràdio, Jesús Hermida Pineda. Un home que és història de la televisió en aquest país, que va ser pioner en moltes coses, que van aprendre del primer país del món quan encara era país potentíssim,
5: sí,
6: i que va portar d'allà tota la saviesa, tots els aprenentatges que d'allà va agafar.
5: Ara que dius això, em ve al cap, Robert, que pràcticament hi ha dos casos que compleixen això, que canvien una mica la història de la nostra televisió, i quasi diria que és l'Hermida i el Pepe Navarro, no? Que importen coses als Estats Units, no?
6: Tots dos han aportat coses d'una altra manera de fer televisió que aquí no es feia en aquell moment i que ens van ajudar a veure una nova televisió que no havíem vist.
5: Totalment.
6: Jesús Hermida va néixer a Huelva el 28 de juny de l'any 1937 i va morir ara fa 10 anys, per això aquest especial d'avui, perquè fa una dècada que ens va deixar.
5: Mm-hmm.
6: Va ser un dels periodistes més importants d'aquest país. Com et deia, va néixer a Andalusia, però ben aviat va marxar a Madrid a estudiar periodisme, estudiar filosofia i lletres, i el 1967, quan ocupava el càrrec de redactor en cap del diari Informaciones, va accedir definitivament a la televisió espanyola, i el 1968 es va fer càrrec de la corresponsalia de la televisió pública a Nova York, un lloc en el que va estar 11 anys.
5: Imagina't.
6: I en el que ens va explicar el moment de l'arribada de l'home a la Lluna.
8: Acaba de llegar la primera imagen. Estas imágenes se transmiten por una cámara pequeña, muy pequeña, capaz solo de recibir impulsos en blanco y negro. Pero observen ustedes que la imagen empieza a mover. No sé exactamente lo que es en estos momentos, pero vamos a tratar de saberlo. Observen ustedes el pie. Ahí está.
6: És tan meravellós, això.
5: És fantàstic.
6: Jo m'imagino, em poso en la pell d'aquells espanyols, aquelles espanyoles que ja estaven en aquest món l'any 1967, que tenien ús de raó, l'any 68, perdó, i que van començar a conèixer a Jesús Hermida i que l'any 69, aquell periodista que van conèixer estava a Estats Units retransmetent l'arribada de l'home a la Lluna, l'única vegada que l'home ha trepitjat a la superfície lunar. Des de llavors no hi hem tornat a trepitjar-la, vull dir, i em sembla un dels grans moments de la història de la televisió, no només de la història de la vida.
9: Van anar tornant altres missions, però sí que la importància d'aquell moment no és comparable, quasi diria Rosa d'Espanya, perquè estava a l'Hermida a punt de dir i està a punt de llegar Rosa, semblava que anés a dir Rosa d'Espanya.
6: 1969, amb aquesta, arribada de l'home a la Lluna i que ell va retransmetre per Ràdio Televisió Espanyola i que tota Espanya, els que estaven, com deia, en aquell moment aquí, se'n recorden. Mm-hmm. Durant la dècada dels 70 va començar a fer diferents programes setmanals, comentaris setmanals a la televisió mexicana. Va treballar a Televisa, en un programa d'aquella televisió, d'aquella cadena mexicana, i després, l'any 1978, va tornar a Espanya. Va tornar com a director, presentador i entrevistador en espais com un programa que es deia De Cerca, l'informatiu Crònica 3 i l'espai de debat Soturno. Però, després d'allò, Pilar Miró li va encarregar un programa que va ser pioner a la història de la televisió d'aquest país, sempre per davant, Jesús Hermida, creant un gran magazín matinal que és el pare de tots els magazines matinals que veiem el dia d'avui a la televisió. Por la mañana, es deia.
9: Por la mañana.
10: Son las 9:02 en la primera cadena de televisió espanyola i en directo desde el estudio A2 de Torre España hemos comenzado Por la mañana con Jesús Hermida.
11: El sol sale de verdad, aunque no lo veamos, para todos que lo importante es saber ver que el sol está ahí.
12: Buenos días, señoritas. Buenos días, Consuelo Berlanga. Buenos días, Nieves Herrero. Buenos días, Maite Pascual.
13: Ese rito que ya hemos instituido aquí en este programa, que los amigos siempre tienen una flor.
12: Don Emilio, por favor, algo de amigos.
14: Yo vendo unos ojos negros. ¿Quién me los quiere comprar?
12: ¿Sabe, señor de Basilio, cómo alguien le llama por ahí?
15: Se me ocurren tantas cosas, pero por respeto a la audiencia no las digo.
12: El duque de los pañuelos de papel.
10: Las naranjas de primera categoría y los plátanos presentan cierta tendencia a subir.
16: ¿Cómo se llamaba la amada de Romeo?
17: ¡Tiempo!
18: ¡Tiempo!
17: ¿Julieta?
18: ¡Ole!
17: ¡Muy bien!
12: ¿Es usted meteorólogo? Es por conocerle un poco.
19: Pues sí, soy meteorólogo.
20: Tú empiezas por el principio, llegas al final y en el final te paras.
9: Quina meravella.
6: Era el gran boulevard de la televisió. Oh. A més, vull dir, entrevistava des de Julio Iglesias a Margaret Thatcher, a Paco Montes de Oca, que l'escoltàvem fa un moment, a José Antonio Maldonado, també meteoròlegs, i a moltes personalitats d'aquest país, en Rocío Jurado, artistes, periodistes,

0: devia estar parlant de la perestroika, tot això, no?
1: Sí, sí, sí.
0: Del que estava succeint, del que estava siguent història. Ell, que ha estat en tants moments de la història, com bé ens explicaves i comentaves en aquest moment de que l'home arribava a la Lluna, no?
1: He vist un fragment d'Almudena Ariza, periodista de Televisió Espanyola, que va treballar amb ell, i deia que a ell li molestava moltíssim això de l'autocue. La gent no sap el que és l'autocue, jo ho explico. És el teleprompter, senyora, senyor, que es coneix com aquestes lletres que passen davant de la càmera, que vostè no veu, però els presentadors de la televisió sí veuen, i d'allà llegeixen el guió, en aquest cas de l'informatiu o del programa. Però Hermida no volia que que hi hagués aquest
0: arxiu, sí, sí, aquest guió tancat, no? Aquest guió extremament...
1: Sinó que s'aprenguessin les coses de memòria, un cop digerides, i les poguessin explicar.
0: Clar.
1: Bé, el 1990 va ser el punt d'inflexió de la seva carrera, perquè va deixar, després d'aquest telediari de la nit, Televisió Espanyola per saltar a la cadena privada Antena 3, que va estrenar i de la qual va ser director, i presentava el seu primer programa així.
2: Bueno, pues ya lo tenemos todo preparado, a ver si hay suerte. Este estudio es bastante grande, por cierto. Vamos a ello. Tengo que salir. No hay más remedio. Es lo que yo siempre pienso en estos casos. Hoy es ya ese mañana por el que tanto te preocupabas ayer.
0: Mm.
2: Bueno, pues ya estamos aquí. Otra vez.
3: Buenas tardes.
0: Qué maravilloso.
3: Buenas tardes.
0: Cada cop era més el personatge de la imitació, no?
1: Sí, sí, sí, és que ara anirem a la imitació d'aquí un moment, perquè jo crec que al final el personatge, és a dir,
0: sí,
1: el personatge de la imitació es va menjar a la persona, sí, sí, sí, de Jesús Hermida, perquè hi ha un sketch boníssim que van fer Martes i Trece, que ara els escoltarem, en el qual, saps aquest creuament de cames que feia el Jesús Hermida?
0: Sí, sí.
1: El portaven a l'extrem.
0: A l'extrem, que quasi es queien, no? Quasi es queien quan els feien.
1: Antena 3 presentava programes de, podríem dir, de varietat, en el sentit de que entrevistava a personatges polítics, a artistes, a tot tipus de personalitats, i després també hi havia actuacions musicals, hi havia coses de la vida, s'explicaven coses de la vida, però no només feia això, perquè s'atrevia amb especials electorals. Vull dir, aquí veiem la versatilitat, la tremenda versatilitat de Jesús Hermida enfrontant-se a especials electorals així.
4: Bienvenidos a la gran decisión, la noche electoral de Antena 3 Televisión. Arrancamos aquí mismo un programa que no concluiremos hasta que quede claro quién gobernará en España. Y después de la información vamos a la opinión, al análisis desde el Estudio 2 dirigido por Jesús Hermida.
5: Pues en ese Estudio 2 vamos a opinar y vamos a analizar para que ustedes tengan una referencia de su propia opinión y de su propio análisis. Casi 50 personas de nombre conocido y opinión importante estarán con nosotros esta noche.
0: Quina meravella, quina meravella. I fixa't en una cosa, quan escoltàvem aquests talls em venia la sensació de que avui dia, Robert, hi hauria gent que no podria escoltar a aquesta velocitat, no? Diguem, el programa el posaria com a les notes de veu, saps?
1: A por dos,
0: A por dos lo posarien, eh? I això...
1: Antena 3 va presentar el programa d'Hermida, La noche de Hermida, Con Hermida y compañía, La hora H, Sin límites, i també especials electorals com aquest. Hermida va ser fundador i primer president de l'Acadèmia de les Ciències i les Arts de la Televisió a Espanya, després d'haver passat tants anys per la televisió pública i després de la televisió privada. I va morir va morir ara fa 10 anys, el 2015, als 77 anys, després d'haver nascut el 1937, com dèiem...
0: Doncs jove, jove.
1: Molt jove va morir, molt jove va morir. A l'adeu que li van fer al telediario sonava així.
6: Las mañanas en televisión son lo que son gracias a Jesús Hermida. Este es, según quienes le conocieron, uno de sus legados. Estados Unidos fue la escuela donde aprendió que la televisión también podía ser fresca y amena. Pilar Miró le pidió que crease un programa para las mañanas. El resultado, nada que ver con lo hecho hasta entonces en España.
7: Fue una vertiginosa carrera de inventarse cosas todas las mañanas sin guión, no digo improvisando, pero era una invención permanente.
8: Esto es verdad, lo que le estoy contando es rigurosamente cierto.
9: Pero todo de una forma un poco especial, con un estilo diferente, ¿no? Que él siempre ponía ahí su detalle, su gesto.

0: esto.
1: Sus programas por la mañana y A mi manera crearon escuela con las chicas Hermida, término que él mismo rechazaba, junto a él María Teresa Campos, Verónica Mengot, Irma Soriano, Nieves Herrero o Marilo Montero. Chicas Hermida, pero también chicos como Tony Cantó o Goyo González, siempre educado a todos les llamaba de usted, sus gestos y expresiones eran su seña de identidad.
2: Que fantàstic.
3: Sí, les seves expressions eren el seu signe d'identitat i per això imitadors com José Mayuste s'hi van fixar i feien paròdies boníssimes que ell es prenia amb tota esportivitat.
2: Sí, sí,
3: és a dir,
2: sí.
3: Al final, allò que diuen, no?, que si t'imiten és que ets algú.
2: Totalment.
3: I a l'Hermida l'imitaven molt en aquell moment. L'imitava molt Martes i Trece, entre altres humoristes.
2: Sí.
3: Escoltem un passatge d'un moment, d'una nit, d'una Nochebuena de Televisió Espanyola.
4: Buenas noches. Buenas noches. Gracias.
2: I aquí ja començaven els gestos, les reverències.
3: Sí.
4: Siendo hoy un día como es, lo aceptaré. Gracias, bienvenidos. Feliz año 1986. Desde Los Ángeles, directamente, Los Ángeles de San Rafael, les habla. Está con ustedes Jesús Hermida. Bueno, yo ya sé que ustedes esperaban que yo estuviera. Bueno, aquí estoy, caray, no voy a ser menos. De modo que ya, damas y caballeros, sin más demora, y Jaime de Aragón, a Gloria Fuertes. Un fuerte aplauso para ella. Gracias.
2: Que fantàstic, quina meravella, era un humor blanc també, el que es feia llavors, respectuós amb el convidat, mostrant aquestes característiques, no?, però també dignificant, no?, aquesta característica, aquest element únic, no? Si dèiem que coincidia amb Pepe Navarro, no?, en el haver aportat coses que als Estats Units ja funcionaven, doncs també per la seva manera de comunicar el compararia amb un altre mestre, que és el Jesús Quintero, no? Pel domini...
3: El domini de la llengua i el domini del to...
2: Del silenci.
3: De les pauses. Que són molt importants. És interessantíssim veure'l i escoltar-lo.
2: Sí.
3: En aquest moment, que ja fa tants anys que no l'escoltàvem.
2: Totalment.
3: Jesús Hermida té la gran creu de l'Orden Civil d'Alfonso X el Sàvio, a títol pòstum, el 2016 li van entregar. És Premi Nacional de Televisió el 2012 per la trajectòria televisiva. Té tres Premis d'Ondes, de l'any 1974, de l'any 1989 i de l'any 2000. Té tres Antenes d'Oro, del 1987, del 1995 i del 2013. És Premi de l'Acadèmia de la Televisió el 2005 per la trajectòria professional. I, a més a més, té dos TP d'Oro, un de l'any 1982, un de l'any 1987. La seva carrera la va rubricar fent una cosa molt especial, que va ser entrevistant el rei Juan Carlos un any abans de la seva abdicació.
2: Fixa't.
3: Va ser el gener del 2013, el rei va abdicar el juny del 2014, just l'any que va morir Jesús Hermida, un any abans de morir Jesús Hermida, i li feia aquesta entrevista que ha passat a la història.
5: Majestad, estamos en víspera de un día señalado, el día en que cumple 75 años. Permita que le felicite ahora, como estoy seguro de que harán muchos, muchos, muchos españoles en su pensamiento y en su corazón mañana. Y permítame preguntarle, ¿qué tal se siente en estos momentos?
6: Pues muy satisfecho, pero sobre todo agradezco tu felicitación y agradezco sobre todo el apoyo que he tenido durante tantos años de los españoles que me han seguido bien para hacer lo que hemos hecho y a donde hemos llegado. Pero sobre todo me encuentro en buena forma, con energía y sobre todo con ilusión para seguir adelante y afrontar los retos que tenemos por delante, buscando el mayor consenso entre los españoles para poder afrontarlos.
3: I després d'allò, la història ja la sabem, no cal que l'expliquem. La història va ser que un any després aquest home va haver de deixar la corona, va haver d'abdicar el seu fill, va haver de marxar d'aquest país, i Jesús Hermida va morir temps després. Tots dos ja són història, un encara és viu, l'altre ja no hi és, i avui hem volgut recordar una mica la trajectòria d'un home que, com deia a l'inici, va fer història, ens va portar a la Lluna, ens va portar en un viatge espectacular a un lloc desconegut. Jo m'imagino als espanyols que

0: l'any 1969 vivien també en una... en un context històric molt diferent.
1: Molt en blanc i negre, si ens entenem,
0: molt en blanc i negre, sí, sí, efectivament. I per ells, segurament, la Lluna era un lloc, vaja, inabastable. També ho és per mi ara, però, entén-me, ara podem arribar a la Lluna amb molta tecnologia. Mm. Podem veure la superfície lunar amb molta tecnologia. Però en aquell moment, explicar que un home, Armstrong, estava posant el peu a la superfície lunar, estava deixant la seva petjada allà, estava deixant allà la bandera dels Estats Units d'Amèrica, aquella carrera espacial que es va viure, doncs a mi em sembla espectacular. I a més em sembla que per ell, com a periodista, com a persona, emportar-te això a la teva carrera, ell va fer moltes coses després, però segurament ell, això és el més important que va fer la seva carrera, que és explicar la darrera vegada que vam trepitjar la superfície lunar.
1: Mm. És impressionant tot el que... el llegat, no? I que si comparem això, no, el fet, no, d'aquestes dues figures, no, com el rei emèrit i la seva, de dir, sí, sí, de dues persones que durant un temps doncs, van ser molt reconegudes, molt estimades, fins i tot, diguem-ho així, i que un es segueix sent valorat igual per tothom i l'altre, doncs, la fama, no, el reconeixement no sempre és etern, no? I en el cas de Jesús Hermida, és etern per totes les persones que l'hem admirat, que hem après, perquè ha sigut un mestre, encara que no l'haguem tingut físicament, m'hagués encantat tenir-lo de mestre o treballar...
0: Ha sigut un privilegi.
1: Ha sigut un privilegi i jo crec que era d'aquelles persones, perquè me n'he trobat al llarg de la meva carrera, i tu també, Robert, que quan treballes amb ells aprens tots els dies. Hi ha altra gent que no,
0: sí, sí,
1: però d'aquest estic segur que aprenies tots els dies. En fi, Robert, un plaer escoltar-te i un plaer que puguem fer aquests homenatges a la gent tan, tan, tan important per les nostres vides i per la història que nosaltres ens ha tocat viure contemporàniament. Eh? Així que,
0: gràcies per deixar-nos aquí una setmana més, David.
1: Amb ganes de saber qui ens portaràs la propera setmana. Que vagi molt bé, Robert.
0: És un misteri. Adéu,
1: és un misteri. Lo contrà la pròxima setmana. Robert, tal. I aquí seguimos en Nits de... No, escolti, no, és que ja no acabaria mai. No, no,
0: la vida no marxa, no vol marxar.
1: No, faríem Nits de Ràdio fins a... Bueno, no li donaríem temps a l'Alcina. En fi, Robert, fins la propera setmana.
0: Que vagi bé, adéu-siau.